0: Bueno, jo crec que no tindreu dubtes de com es diu aquesta cançó. Ho he dit tantes vegades que la podeu trobar. Però de qui és i com sona per poder-la escoltar després de la secció de llibres a la carta que tindrem, després l'entrevista a Manel Martori, hi ha persianes que quan baixen tanquen molt més que una botiga, doncs Cal Martori, que forma part de la història comercial de Rubí des de finals del segle XIX, que té 77 anys, baixa la persiana, escoltarem aquesta part de la història nostra. I després parlarem d'il·lustració, perquè dibuixar, més de ser una forma d'expressió artística, és una forma de relacionar-nos, i aquí tindrem a les Rubinka Sketchers i, a més del col·lectiu Oltra, del col·lectiu Circ, a la Mireia Oltra. Us deixem amb l'entrevista que vam gravar de la secció de llibres a la carta, perquè és una entrevista que fem amb l'Ombra i Lectors al Tren, que poden venir justament quan tanquen la llibreria a l'hora de dinar. Gràcies per l'esforç.
1: Rubí al dia.

0: Anem a viatjar, perquè els llibres tenen aquesta facultat de fer-nos viatjar amb la imaginació, amb les paraules, amb les frases, amb les situacions, amb els contextos. I ho fem cada setmana, i aquesta setmana és estrena de una persona que ens fa viatjar i la mare d'una altra persona que també ens feia viatjar i que viatja molt d'una altra forma diferent, que ara ho explicarem. Montse Marcet.
1: Hola,
0: bon dia. Bon dia. Uau.
1: Quant temps. Molt contenta de tornar aquí.
0: Quins bons moments passàvem també.
1: Ens ho passàvem molt bé, sí. Rèiem molt, ens divertíem molt. Jo aprenia molt de la Marina, o sigui que moltes ganes de tornar.
0: Sí.
1: Ara aprendré de l'Alba, estic segura.
0: La Montse Marcet de la llibreria Lectors al Tren, que ens portarà doncs també cada dues setmanes doncs aquestes recomanacions per d'aquests llibres tan especials que, a més, quan els mires i els vas fullejant, són d'aquells llibres que també, com tot, que s'ha de mirar de poc a poc i de forma lenta perquè estan plens de detalls. Que aquest any no estarà la Marina Porres, sinó estarà la mami de la Marina Porres. A la Marina li enviem una abraçada gegantíssima, que és l'Alba Martí, també de la llibreria L'Ombra.
2: Sí.
0: Què tal, Alba?
2: Bon dia.
0: Bon dia. Tu t'estrenes?
2: Jo m'estreno, sí.
0: Però havies fet alguna vegada això de la ràdio o no?
2: Jo no he fet ràdio mai.
0: Ni ràdio? O sigui, bueno, estàs seguint també una mica l'escena de la teva filla, ara.
2: No, la meva filla fa el seu i com que ho feia molt bé, jo li deia cap a la ràdio, i bueno, molt bé, ho feia millor que jo, pues li deia cap a la ràdio, i però bueno, les coses de vegades canvien, hi ha intervals de temps, i bueno, espero fer-ho el més digne possible.
0: La teva filla ho fa molt bé, és poc. Ah, sí, ja pots estar orgullosa, com ja se't noten els ulls.
2: No, bueno, són una generació que han estat educats també d'una altra manera. Jo crec que, bueno, hi ha gent que té més facilitat que altra, però, bueno, és una altra generació amb que no els hi fa... Bueno, hi deu haver de tot, però... en aquest cas, més valents que jo.
0: Bueno, és que som d'una altra generació, eh? O sigui, més o menys estem aquí...
2: Jo segur que sí.
0: Doncs tindrem les recomanacions de la llibreria L'Ombra. Anem a començar. Ara ha estat una mica així la presentació. I comencem per la Montse Marcet, que és la més veterana en això.
1: Em segueix fent impressió al micròfon, per això.
0: Però sempre, bé, sempre, és que sempre.
1: Sí, fa por. Però bé, jo miro els llibres i llavors m'oblido de tot, i com que us porto unes meravelles fantàstiques, doncs ens ho passarem molt bé. Mireu, començo amb un àlbum que es diu Bibliotecàries a cavall. És un àlbum que és una mena de híbrid entre coneixements i literatura. L'autora és la Concha Passamar. La Concha Passamar és una excel·lent il·lustradora que ella va començar... Bueno, de fet, ella es va llicenciar en Història i es va doctorar en Lingüística Hispànica. Ella és professora de la Universitat de Navarra. Wow. I va començar a dibuixar com per distreure's. Però, clar, amb els coneixements que té i amb tot el bagatge cultural que arrossega, a la que ha practicat una mica de dibuix, que ja tenia traça, ha fet unes meravelles fantàstiques, no? I un dels llibres que a mi em té el cor robat és aquest Bibliotecàries a cavall, que ella l'ha fet íntegrament, tant el text com la il·lustració, i que ens parla d'aquelles dones que que després del crac del 29, per aconseguir una feina i poder tenir un sou que portar a casa a la família, perquè els homes estaven treballant a les obres i construint, i les dones es van quedar a casa a càrrec dels infants i dels avis, sense recursos. Llavors es va crear un projecte que es deia New Deal, que va donar feina a les dones feien de bibliotecàries a cavall. I aquestes dones anaven amb els cavalls carregades de llibres a portar llibres a casetes, granges que estaven aïllades del món, que no tenien accés a la literatura, als llibres, als manuals de fer com construir un pou o com reparar un motor que s'havia trencat. Llavors, aquest llibre meravellós que està escrit d'una manera superpoètica i literàriament exquisit, per mi jo crec que és un... No, és una meravella veure les il·lustracions, però és un gust llegir. Us llegiré només aquest trosset. En un lloc i en un temps en què no només hi havia escassetat de lletres, sinó també de pa, fins i tot de camins, serien dones les que per corriols serpentejants, plens de fang a la primavera i de neu a l'hivern, s'encarregarien de dur llibres allà on fossin necessaris. A mi que em posa la pell de gallina, aquest llibre.
0: És clar, imaginar-se el que... Per això són les bibliotecàries a cavall, no?
1: Exacte.
0: Pel fet de portar aquests llibres, que vingués... Bueno, que fos aquestes dones... El pes que deuria suposar també
1: i el perill, llibres,
0: el perill. A cavall
1: i tant era que plogués, que fes vent, que fes un sol abrossador, com estigués ple de neu. Elles sortien cada dia a portar aquests llibres a les famílies, i no només portaven llibres, perquè portaven notícies, petites novetats que la gent aïllada no coneixia, i van ser estimadíssimes per tots els nens i els adults que els esperaven cada setmana o cada quan toqués que hi arribessin.
0: Uau, pels boscos imponents i solitaris de Kentucky, la bibliotecària començava la seva ruta a Trinc d'Alba i no tornava fins a haver-la completat. Recorria la regió al llarg de tot l'any, en condicions a vegades molt dures. Ni la neu ni els temporals eren excuses per quedar-se a casa. De fet, algunes persones que vivien fora del seu recorregut també sortien a esperar-la, i ella no podia fallar-los. Fes el temps que fes, sabia que algú l'esperava sota un arbre, en una cruïlla, en una cabana o en una pobra escola rural.
1: El poder dels llibres.
0: Uau, això els converteix en tresors, també.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí,
0: cada llibre que arribés a una família... devia ser...
1: Era, i la il·lusió, era una festa. Eh? Sí, era una festa. De fet, les esperaven amb molta alegria, perquè llavors fins i tot hi havia famílies que no sabien llegir i ella els hi llegia en veu alta, aquells llibres que els hi portaven. Bueno, jo crec que són unes figures molt a reivindicar. De fet, són els actuals bibliobusos. Els bibliobusos venen d'aquí, no? Però en aquell moment en què hi havia escassetat de tot, i que eren moments molt durs, jo crec que els llibres van portar molta llum a totes les cases.
0: Sí, però estàs dient de portar un llibre, nevi, faci tempesta, sobre un animal, el cavall, saps? Amb tot el que significa, ni GPS, ni no res.
1: No, o sigui,
0: Déu-n'hi-do, uau. Que xulo, no?
2: Molt bonic. Molt bonic, no el coneixia, i les il·lustracions són molt boniques.
0: Sí, jo quan ho he vist, sí. I tu has dit, no? Bueno, que començava a dibuixar i pensava, buah, quina evolució, perquè la portada és preciosa. I a més, plena de vida, perquè és justament un cavall que veiem pel darrere, amb aquesta bibliotecària que la veiem pel darrere, i amb un bosc i una muntanya, amb aquest bosc que significa també la vida, no? Que simbolitza aquesta vida, tot amb el color verd que predomina, no? Uau! Alba, quin és aquest primer llibre que ens portes? A veure.
2: Bueno, jo el primer llibre que us porto no me n'he pogut estar. Se'n parla per tot arreu. No és que serà cap sorpresa per ningú que estigui escoltant la ràdio, la televisió, tot, i és el del... El fill de l'oligarca.
0: El fill de l'oligarca.
2: De Patrick Radenkiff. I és una novetat que ha sortit aquesta setmana. Però per mi és un autor que m'agrada moltíssim. Jo l'espero cada setembre, quina novetat porta, que des de fa 3 o 4 anys en treu una, i està editat en català per Editorial Periscopi i amb traducció de Ricard Gil. Ell té diversos llibres i en tots ens fa com una investigació sobre algun cas que per mi són desconeguts, sobretot aquest últim, que és un noi de 19-20 anys que a casa seva es troba en un dia que no apareix. I a partir d'aquí la família fa una investigació, què ha passat amb aquest noi, que acaba apareixent mort. Però això li dona una excusa per explicar-ne tot el trasbals, una societat de finals de segle XX a Londres, la importància del Tàmesis a Londres i la investigació sobre la família i els amics del noi, i és un... escriu molt bé i trobo que és fantàstic.
0: Què és el que té que t'agrada molt del que hagis mirat, llegit?
2: Suposo que és que sap escriure sempre deixant-te una mica d'incògnita, t'explica sempre de seguida el fet, però sempre deixa fils perquè tu vagis seguint la lectura. I el trobo fantàstic.
0: Doncs aquest fill de l'oligarca, aquest llibre recomanat.
2: És molt trobo que és molt important l'estudi que fa de final de segle XX a Londres, ciutat, com es transforma la ciutat, com es transforma, com havia estat habitat el riu, sí. I com també la societat anglesa ja des de dalt políticament fan uns canvis perquè la gent que té diners pugui accedir a comprar propietats, això els porta en els oligarques i a les mentides d'aquest noi...
0: Sí, hi ha tota una evolució també de la història d'aquesta part de la trama que està també doncs, vinculada amb aquesta oligarquia, amb aquest riu, amb aquesta societat també, no? Que a lo millor, no ho sé, jo no ho he llegit, però quan ho explicaves em donava la sensació, no, d'aquesta evolució, com si fos un personatge més de la trama, no? Que va evolucionant.
2: La ciutat i els altres personatges del llibre. Aquest senyor... el primer llibre que jo vaig conèixer era un ambient que es deia No diguis res, que era sobre els fets que passaven a...
0: Això ho deixes en background i en sortirà, eh?
2: A Irlanda del Nord, Belfast, que jo em va sorprendre molt perquè jo me'n recordo quan era petita que engegaves les notícies i sempre sortia un atemptat a Irlanda del Nord bueno, això va quedar fos i ell explica un cas d'uns fets i aleshores també com que és molt bo explicant, segueix l'evolució i ens porta pues, a personatges que, per exemple, teníem qualificats d'una manera que llegeixes el llibre i dius carai, aquest senyor no
0: corresponien només a la visió que tenim de fora,
2: sí,
0: la imatge que tenim
2: baixa
0: de
2: del fora, pedestal on el teníem, no? I ho explica molt bé, ho argumenta molt bé, tampoc sóc coneixedora com per rebatre'l, o sigui, però que amb tots els llibres t'explica aquests fets. I volia comentar un que no és tan conegut, que es diu Canalles, que aquest va sortir l'any passat, i explica diversos casos de diversos casos, no és una novel·la completa, són diferents relats, i ell explica en aquest llibre que ell fa les investigacions a partir de demanar entrevistes als personatges que surten en aquest llibre, i si la gent a qui li demana no li concedeix, llavors entra a fer una investigació i és el que escriu.
0: És molt interessant. Sí, que hi ha al darrere que està passant això i llavors t'ho va descobrint, no? Sí. Per què? I va tirant, suposo, de la trama, no? Del que sigui,
2: de
0: l'estil.
2: O sigui, és un periodista que suposo que aquest llibre són diferents articles que han recuinat aquí, però que és molt interessant.
0: És que és una altra forma de deixar aquest, el que es diu, no? Aquell hangout, no? Aquella cosa que et fa seguir llegint, no? I ara aquest, i te descobreix un altre, i aquest et porta un altre, que és el que tu deies també aquest llibre, no? Deixa sempre amb aquest que diuen en audiovisual, el hangout. Doncs no ens queda gaire temps, ens hem menjat el temps ràpidament en aquesta primera secció. que hem passat per les bibliotecàries a cavall, aquest llibre preciós, i les recomanacions que ens ha fet la Montse Marcet d'aquest llibre, i les recomanacions de l'Alba Martí, de la llibreria L'Ombra, amb el fill de l'oligarca, i ara parlaven també de Canalla, no? Era el títol de...
2: Canalles.
0: Doncs, estimats i estimades, gens de canalles, doncs moltíssimes gràcies a totes dues, i ens tornem a escoltar d'aquí a dues setmanes, doncs, amb més llibres.
1: Gràcies, fins a la propera.
2: Gràcies.

A vegades la nostra vida ens deixa cansats de mirar cap enrere i arriba un moment en què, sense esborrar el viscut, toca deixar anar allò que encara dol, respirar, aixecar la mirada, començar a gaudir, encara que siguin d'alguns moments, i tornar a fer camí cap a un lloc més a prop de la il·lusió. Perquè hem conegut molts més moments de llum que no pas d'ombres, d'aquests que un guarda per sempre, d'aquests moments de llum. Doncs potser arriba el moment de dir-nos baixet, baixet, però amb tota la força del món, ja està bé de carregar amb dolor, amb culpa del que podries haver fet millor, ara em toca a mi. La lletra que hem llegit a partir de les 11, Elena Rose, me lo merezco.

0: Temps era temps, perquè hi ha persianes que quan baixen tanquen molt més que una botiga. Cal Martori forma part de la història comercial de Rubí des de finals del segle XIX. Manel Martori, 77 anys, està posant punt final a tota una etapa. Volem parlar d'història, d'una història que forma part de la nostra ciutat. Han passat gairebé 146 anys, 1880, des que va començar aquest negoci familiar. Inicialment al carrer Sant Cugat, dedicat, entre d'altres coses, a fer guarnicions per a cavalls carruatges, i amb el pas dels anys es va transformar en una botiga de carteres, maletes, articles de pell, que va passar per l'Avinguda de Barcelona. Des del 2010 és el carrer Federico García Lorca. Al capdavant han hagut 4 generacions de famílies Martori. Avui tenim amb nosaltres, per fer-li aquest petit homenatge, Manel Martori, que ha decidit que és el moment de jubilar-se. Ah, quan hem posat... Manel, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Què tal la cançó Temps era temps?
1: Molt bona. Sí, sí. Recorda vells temps.
0: Vells temps. Sí.
1: De quan un era jove, aleshores César Cubala, Moreno i Manchón.
0: El seguia, clar, seguies al Barça. I la lletra de Temps era temps, a què t'evoca?
1: Bueno, a un temps passat que enyorem, també, tot i les penúries que hi van haver-hi, però que, bueno, gràcies a Déu, pues, va arribar en el seu moment la democràcia i ara estem com estem, de fet. Tampoc és que estiguem... però almenys hi ha més llibertat.
0: Tot això ens remou. T'ho noto, t'ho sento també.
1: Clar.
0: Què se sent quan arriba aquest moment? Jo no sé si de baixar definitivament la persiana d'un negoci que ha format part de la teva vida durant moltíssimes hores, des de primera hora del matí fins a darrera de l'hora de la tarda. Jo no sé si és una sensació o es barreja tot de tristesa, d'alliberament, d'orgull. Què?
1: De fet, bueno, clar, sap greu arribar, però és clar, és el final d'una etapa que després el temps tot ho esborra i t'has d'adaptar a la situació de cada moment. Vull dir que, bueno, sí, a mi ara em pregunten, i què faràs? Pues què faré? Pues el que no he fet fins ara. Vull dir que aixecar-me d'hora, anar a caminar un parell d'hores por ahí, i després el que faci falta. Jo ja, la meva dona sempre em diu, escolta, s'hauria de pintar aquí, s'hauria de fer això, s'hauria d'allò. Ja ho farem. Bueno, pues ara serà l'hora de fer-ho.
0: Abans que tu sonava la cançó de Me lo merezco, clar, tu el que acabes de dir també és que et mereixes també tots aquests moments que has hagut d'anar plaçant al llarg de la teva vida.
1: Sí.
0: Ets conscient de la petjada que deixes a les persones, a la ciutat, del que representa el tancament d'aquesta botiga per a molta gent, doncs clients que han anat durant dècades, persones que hi compraven una maleta doncs, abans de marxar d'un viatge, i ara parlarem, perquè segur que darrere de cada persona t'explicava doncs, la seva història. Tu ets conscient d'aquesta petjada?
1: Sí, però els temps han canviat, i llavors, bueno, jo abans, quan no hi havia autopistes, quan no hi havia tants cotxes i quan no hi havia menys televisió, pues la gent comprava en el comerç local, i ara, pues, degut a que les distàncies són curtes, la gent se'n va a 100 quilòmetres d'aquí, veu una cosa que li agrada, la compra. No ho compraves tot a Rubí, això? Sí, però ara he passat per aquí, ho he vist i ho he comprat. I això avui en dia va així.
0: Clar, Manel, més encara, ho fas des del sofà. Sí, tens el mòbil, que el mòbil és com ja un apèndix teu, i fas així, segons... no vull nombrar, però ja sabem el que tenim les apps per comprar, que fas així i t'ho porten el dia següent.
1: Sí. Sí, principalment la joventut, així. Hi ha gent ja d'una certa edat que encara s'estimen més tocar el que volen comprar.
0: Quines són les reaccions que més t'han emocionat aquests últims dies?
1: bueno, hi ha gent que, hi ha gent que diuen, bueno, és que si tu te'n vas, què farem? Perquè jo encara puc fer alguns arreglos i algun cinturón que s'ha d'escurçar, algun bolso que s'ha d'escosir, alguna maleta que s'ha d'arreglar una mica. Bueno, i quan tu deixis, qui ho farà, això? Doncs no t'amoïnis, un o altre ho farà, i si no, en compres una de nova. Vull dir que el temps modern és això, vull dir que comprar, fer-ho molt bé i tornar a comprar.
0: Quatre generacions, darrere de cada generació que parlem, hi ha persones, jo no sé què recordes, ràpidament, del teu pare, del teu besavi, que hem estat parlant justament abans d'entrar en el directe.
1: Bueno, el besavi jo no el vaig conèixer, però el besavi va ser el que va arribar aquí. Ell era... va néixer a Sant Celoni, i quan va arribar aquí a Rubí, bueno, hi ha una foto famosa dels bombers voluntaris de Rubí, que hi surt el meu besavi, i en seguida es va apuntar, pues, això, en aquest moment, ell es va apuntar als bombers voluntaris de Rubí.
0: Això és pel vols de 1880.
1: Sí, ell va arribar al 1880 i va morir al 1918. Llavors l'avi va ser el principal impulsor del negoci. Era un home que treballava, feia els horaris de les gallines, vull dir que quan sortia el sol i ell ja estava dret i anava a dormir d'hora, perquè abans la gent anava a dormir d'hora perquè no hi havia tele, no? Però sí que va ser la persona que va encarrilar més el negoci. Que inclús si no en tenia prou entre setmana, els diumenges anava a Terrassa a arreglar guarnicions d'uns transportistes de Terrassa. I llavors, pues, bueno, i el meu pare va ser ja el que va començar a portar alguna cartera d'home, en aquella època, fa 80 anys, es feien carteres per anar a col·legi de cuiro,
0: sí,
1: amb les inicials, amb unes tatxes i tal, i ja va començar amb les maletes, i principalment en l'època de fa 100 anys, del 20 al 30, va ser quan el boom del futbol local va començar a explotar, i ell portava les pilotes, que les anava a Barcelona. Hi havia la fàbrica principal de pilotes de tota Espanya, i ell, jo me'n recordo que encara jo hi havia anat també. Clar. A comprar.
0: Clar, clar, tu has vist desaparèixer oficis, com han canviat els costums dels clients també, i has estat un testimoni de com ha anat també canviant. Rubí, de quines altres botigues doncs han acabat també tancant? Molt breument, perquè ens queden 4 minutets, i te vull fer dues o tres preguntes més. Com ha canviat, Rubí? Què és el que et queda a tu? El que has vist i el que et queda a tu, el que et fa més pena o el que et fa més alegria?
1: Bueno, ja ho he dit abans, que ha canviat tot. Jo sempre poso l'exemple de les sabateries. Fa 30 anys, de l'estació a la plaça Catalunya, hi havia 9 sabateries, i ara em sembla que n'hi ha 2 o 3. La població de Rubí s'ha multiplicat per 3. Esclar, el comerç ha canviat molt. Vull dir que abans hi havia una mica de tot, i ara hi ha panaderies, hi ha ungles, hi ha
0: centres d'estètica.
1: I llavors també hi ha una cosa, que hi ha Rubí està rodejada de centres comercials. Clar, tu vas a un centre comercial i la gent va passar tot el dia allà, perquè si ara de Breno, si ara d'allò està, i si se'n van al cine, clar, quan veus tota la gent que hi ha allà, dius, bueno, com ha d'anar bé el comerç de Rubí si tota la gent està aquí?
0: Clar, al llarg de tots aquests anys has venut objectes, no?, que han acompanyat moments importants de molta gent, no?, perquè una maleta que es venia era per millor per marxar de viatge aquella persona. Una cartera podia significar, doncs, una nova feina, un nou curs, potser una bossa que et compraven per regalar a algú. Hi ha alguna venda, algun client, alguna història que recordis especialment?
1: Bueno, individualment no, però sí que encara hi ha gent que diu, encara tinc les maletes de quan em vaig casar. Dic, doncs, viatja més, perquè això vol dir que no viatges gaire.
0: L'has de fer servir més, no?
1: Clar, fes-la servir, que almenys així les faràs molt bé, podràs comprar una altra.
0: Clar, tu ets conscient també de que la teva botiga, amb tots els clients que tens, també és un petit lloc de comunitat, de xarxa, que et venen allà a explicar històries que de vegades vens, però bé, això t'ha passat?
1: Sí, em passa cada dia.
0: Em passa cada dia.
1: Perquè
0: i que expliquen moltes històries.
1: Hi ha alguns veïns que s'aturen allà, què fas? Com, va, mira, ha passat això. La fem petar. Només falta treure quatre cadires i fer la...
0: El vermutet allà, no? Sí, el que sigui, les quatre patatones per després anar-la petant.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Això
1: sí,
0: és molt important i aquesta gent te trobarà també molt.
1: Bueno, jo recordo que va durar bastant temps a Granollers, l'Associació de Comerciants de Granollers, estem parlant dels anys 80. A les botigues associades van posar dues o tres cadires a fora la vorera, perquè la gent se sentés i expliqués la seva història i tal, i a Granollers això va donar molt bon resultat, perquè bueno, era fer poble, diríem, no? I, però bueno, aquí a Rubí, com que les voreres són com són, bueno, no hi havia espai per posar-ho, però ho havíem rumiat, eh? Jo vaig estar uns anys a l'Associació de Comerciants i en aquest aspecte vam intentar diverses coses.
0: Manel, per què tanques? Sí, sí, respon,
1: sí,
0: respon.
1: Sí,
0: per què tanques?
1: Bueno, perquè un ja té una edat i ja li toca jubilar-se. No hi ha seguiment, els fills han anat per altres costats i... Bueno, jo, una de les coses és que les quatre generacions que hem estat parlant aquí, tots som Manel Martori, però el cinquè Manel Martori és el meu fill, ell ha anat per altres històries.
0: Què t'emportes, Manel Martori IV? Quarta generació, què t'emportes?
1: Bueno, la satisfacció del deure complert. Tots aquests anys, la coneixença, la gent et coneix. Jo vaig moltes vegades pel carrer amb la meva senyora, passejant, i adeu, adeu. I la meva dona diu, i aquest qui és? Dic, no ho sé, però ell sap qui sóc.
0: Que això passa, moltes vegades. Està sonant Qualsevol nit pot sortir el sol. Deixeu-me cisar, però cantat per Love of Lesbian, perquè volíem acabar amb aquest punt una mica més maco, més optimista. Quan arribi aquest últim dia, quan apaguis els llums, abaixis la persiana per última vegada, què passarà pel teu cap? Dic, perquè clar, ja tu suposo que has après molt sobre les persones, els clients també probablement hagin après part de tu, de tota aquesta vida. Què?
1: Bueno,
0: què hi haurà?
1: Serà una mica viure dels records i obrir una altra carpeta, que serà bueno, l'última.
0: Et convido a que t'agafis la maleta que més t'agradi de la teva botiga, l'omplis d'aquests records, la bossa també, una cartera perquè puguis viatjar, perquè puguis també, i unes sabates maques perquè puguis fer aquests camins, i ens veiem pels camins de Rubí i per les nostres carrers.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Molt bé, a reveure.

0: deia que a casa hi faltes tu, però les nostres il·lustradores en aquesta casa no hi falten, perquè també deia que casa meva és casa vostra, doncs casa nostra és la vostra casa. Avui us proposo que mirem Rubí d'una manera diferent, no amb els ulls que habitualment recorrem als carrers, sinó amb els ulls d'algú que s'atura, que observa, que dibuixa allò que té al davant, perquè dibuixar una ciutat també és una manera també de conèixer-la, no? De descobrir els detalls, els racons, les persones, els edificis, la llum, el paisatge, fins i tot potser moments que ja no existiran demà, perquè sabem, ara parlàvem amb el Martori, de com ha canviat la ciutat en els darrers anys. A Rubí hi ha persones que ho fan des de perspectives diferents. D'una banda tenim el Rubín Sketchers, un grup de dibuixants urbans que surt al carrer amb la llibreta per capturar la ciutat en directe. De l'altra, el col·lectiu Circ, format per il·lustradores i il·lustradors vinculats a Rubí. Doncs avui ens acompanyen, per una banda, l'Esther Poc, bon dia.
1: Bon dia.
0: La Fina Martínez, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De Rubín Sketchers, la Mireia Oltra.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, dissenyadora gràfica, il·lustradora, especialitzada en el sector tèxtil, membre del Circ, i bueno, actriu, mamà, moltes coses també que m'ha dit, no?
3: Hiperactiva.
0: Tres dones, tres mirades, una mateixa idea, que és dibuixar és molt més que saber dibuixar. Perquè quan s'assellem, hi ha moltes vegades que ens fa por allò del full en blanc, i suposo que vosaltres també, però també els sketchers, que moltes vegades ens diuen, el del col·lectiu Circ, que escolta, que no importa tant, que has de començar. En realitat, tu no comences sàpiguent anar en bici, ni a tocar la guitarra, ni patinant, ni res de res, no? I que moltes vegades és posa't, encara que surti el que surti. No sé què penseu vosaltres d'això.
3: De fet, jo el que penso és que quan som petits la por al full en blanc no existeix. I jo crec que és una cosa que mica en mica ens anem com autoimposant, com una mena com d'exigència, com tenim predefinit com ha de ser dibuixar bé. I penso que això ens ho anem posant amb l'edat, i quan som petits no ho fem. O sigui, tant de bo, si m'està algú escoltant, doncs, que sigui adolescent i això, doncs, sisplau, no ho perdeu. Seguiu dibuixant, sense pressió. Comencem amb una taca i perdem la por al full en blanc.
0: Mm-hmm. Hi ha una cosa que es diu arteteràpia, que comencen amb dos taques, amb aquarela, i a partir d'allà, doncs, comences a fer, sense tenir en compte per res absolutament com quedarà, doncs comença la teva creativitat, i com que no ha de quedar res, i l'aquarela és aquella cosa cuosa, no?, que et permet fer amb el pinzell el que vulguis, doncs podria ser una bona forma.
3: Totalment.
0: Sí? Mm-hmm. Què en penseu vosaltres?
2: Totalment. A veure, jo estic plenament d'acord amb ella. Jo penso que de petits no tenim cap mena de por a dibuixar, i arriba una edat en la qual comencem a tenir i a patir el ridícul de pensar que no sabem fer-ho, no? Mm. Llavors, molta gent, per exemple, en el nostre grup, intentem, doncs, a través de diverses vies, que la gent s'apunti amb nosaltres, que vingui amb nosaltres, però sembla que la gent li fa por de dir... Mm. Quan, per exemple, això de l'Urban, no hi ha un nivell de dibuix. Ens podem expressar totalment el que ens surti en aquell moment, i sense mena... Sense

0: sense cap mena de por a fer-ho malament. Hi ha molta gent que té por i sembla que no vulgui venir perquè, oi, jo no sabré fer-ho, eh? No sabré dibuixar. Quan és un, a veure, és una tonteria, vol dir, ens hem d'arrascar i d'intentar fer-ho bé, no?
1: Esther, com neix Rubinc Sketchers? Perquè sabem que el grup neix arran de la pandèmia, que vosaltres, jo crec que éreu també alumnes d'Edra, si no...
2: Sí,
1: veritat. Ja participàveu en l'Urban Sketchers de Barcelona i llavors es va decidir portar aquesta experiència a Rubí. Què vas veure que podia passar si un grup de persones sortia a dibuixar juntes allà pels carrers de Rubí? I, bueno, expliqueu-me primer, després us faig una altra pregunta.
2: Bueno, com molt bé has dit, això va néixer arrel de la pandèmia, que clar, no podíem continuar venint aquí a l'Edra, i com ja havíem anat, o jo personalment havia anat per Barcelona amb els... amb els Sketchers de Barcelona, doncs vam pensar que seria una bona proposta poder sortir a dibuixar. Bueno, en realitat vam començar per les muntanyes, però bé, molt bé. I mica en mica això es va consolidant, i ja quan va passar tot això, doncs vam instaurar, construir el grup, i ja es va venir apuntant gent, també venien de l'Ateneu, que també fan allà Urban, i així es va començar.
1: Expliqueu-me molt breument què són els Sketchers, perquè potser hi ha persones, ara pensat, potser no saben el que és.
0: A veure, un grup de Sketchers és un grup de gent que es troba per dibuixar de manera natural i en un espai de temps determinat, potser en una hora i mitja, captar la realitat del que veus en aquell moment. Vol dir, pot ser, per exemple, aquí a Rubí ho fem així, pot ser un edifici emblemàtic de Rubí, algun carrer, unes cases, una escultura que ens cridi l'atenció, com un ambient més natural, vol dir, per exemple, alguna sortida que hem fet doncs, a Can Oriol, vol dir, o d'algun entorn, per exemple, d'alguna masia de Rubí, però bàsicament és captar la realitat del nostre poble, a nivell urbà i a nivell també de l'espai natural, no?
1: Deixeu-me que agraeixi a Cíntia, una amiga que em va posar en coneixement justament al grup d'aquí, de Rubinc Sketchers, per tant, moltíssimes gràcies, això és el primer. Hi ha avui en dia molta gent i molts joves que va, anem a la càmera de mòbil, no?, i fan la foto, i per què deurien passar-se 20 minuts dibuixant, o 30 minuts o una hora dibuixant? Què ens dona aquest dibuix que no ens dona la fotografia?
2: Són tècniques molt diferents. Yeah. Són molt semblants, una suma amb l'altra. Jo sempre dic que un Sketcher és quan, com si tu fessis una foto, doncs ho traspasses al paper. Diferència, doncs que en el moment de la creació del dibuix tu estàs gaudint, observant i redescobrint i descobrint coses que en una foto, pim-pam, no la veus.
1: Clar. Perquè bé, també de l'observació passa pel canal creatiu i tu poses allà.
2: Clar.
1: I canal creatiu significa que tu ho faràs diferent d'una altra persona.
2: Exactament.
1: Parlàvem dels errors, també, no? De aquest jutge que tenim constantment, no? Mireia, què ens ensenya la il·lustració sobre l'error, sobre això?
3: Sobre l'error. Jo penso que a vegades els errors són oportunitats, sobretot si estàs fent, com deies abans, aquarel·la, per exemple, no pots esborrar, o sigui, podries llançar el paper i tornar a començar. Però a vegades és com un joc a la improvisació, també. Si pel que sigui, doncs se t'ha escapat una ratlla o t'ha caigut una gota, a vegades doncs, poden ser oportunitats per dir, ostres, d'aquí pot sortir alguna cosa xula i de cert a portar.
1: Ostres, m'has fet pensar en que hi ha un escrit que parlava justament de que hi havia una comunitat sud-americana que feien aquestes catifes que fan amb fil, saps? Que van teixint de mica en mica. I que quan les fan, sempre al final deixen una part que siguin uns filets penjant, alguna cosa inacabada, alguna imperfecció que podíem dir, perquè si no diuen que si fos perfecta, l'ànima quedaria tancada allà dins. En el sentit de que aquestes, en teoria, imperfeccions o aquestes característiques que tu li estàs donant allò són teves. I això et farà diferenciar. Si ho fessis totalment perfecta, tu no series el millor reconeixible com aquests trets que tens tu.
3: I relacionant-ho també amb el tema de la IA, doncs la IA potser et fa una cosa molt ràpida i el que a priori podria semblar com molt perfecte, no? Sobretot la gent que té una miqueta de por a crear i a dibuixar, directament tires d'IA i dius ja està, perfecte, ja ho tinc en 5 minuts. El problema és el que tu deies, que no té ànima i no és reconeixible. Al final la IA sempre t'està fent el mateix tipus de cartell, el mateix tipus d'imatge, inclús a vegades les tipografies, els colors, acaba sent tot molt homogeni. I jo crec que...
1: Sí, és que això es nota molt a les xarxes socials, que veus cartells que ja són tot d'un tipus. Ja pot ser de ball, com si pot ser de futbol, que dius, un moment, aquí què està passant? No? Sí. Ho han fet en la mateixa IA.
3: Sí, com a usuari jo crec que ja també ens estem començant a acostumar i ja no t'impacta. Comences a veure un cartell però ni el mires, perquè ja no t'interès. Penso.
1: Mireia, per qui no sàpigui, hem parlat dels sketchers, anem a parlar una mica del circ. Què és el col·lectiu circ d'aquí de Rubí?
3: El col·lectiu del circ és un grup d'il·lustradores i il·lustradors que tenim doncs, un vincle amb Rubí, normalment doncs, perquè hi hem viscut durant molts anys o actualment hi vivim. I doncs, som gent de tota mena. Alguns sí que ens dediquem professionalment a la il·lustració, molts d'altres no, és simplement un hobby, o sigui... Benvingut tothom que li agradi il·lustrar i que sigui d'aquí de Rubí. I bueno, ara ja inclús som més aviat un grup d'amics també, que ens trobem, ens donem consells els uns als altres.
1: Quanta gent sou al circ? I ara anirem als sketchers també, ens queden 4 minutets. Quanta gent, de, més o menys, aproximadament?
3: Més o menys, no sé si aproximadament jo crec circ. Que som uns 20 o 25, no sé.
1: Sí. Ara esteu parlant no? una miqueta de quanta gent hi ha al col·lectiu de Rubinc d'aquests sketchers, aproximadament.
0: A veure, en el nostre grup de WhatsApp podríem comptabilitzarem uns 30-40 persones.
2: Sí.
0: Ara,
1: que surtin, fem, que facin
0: exacte,
1: la sortida.
0: Quan fem les convocatòries, evidentment, hi ha gent que aquella tarda treballa, que aquella tarda no pot venir, llavors som un grup més reduït. I que va variant, perquè no hi ha una obligació de venir aquell dia ni res, simplement una cosa voluntària, i qui pot, ve, i qui no pot, pues no ve aquell dia, i ve un altre. Vol dir que és una cosa totalment oberta, però el grup és bastant gran,
2: sí.
0: El grup que tenim, i va variant, depèn del dia, depèn de l'hora, i bueno...
1: Mireia, quines són les properes activitats? Perquè crec que ja crec que hi ha un fanzine, no? No sé si ho dic bé, un fanzine.
3: Sí, correcte, cada
1: exposició tres... sortida al carrer, digues.
3: Sí, fem diverses coses. O sigui, ara mateix tenim com dues exposicions que participem algunes persones del circ. Una és la del Pico, que es va fer en el celler aquest cap de setmana. Algunes integrants del circ tenen allà obres exposades i després també en el CRAR, en el CRAC. Sí, en allà també tenim una expo posada que és tot d'integrants del circ. I a més, com tu deies, estem fent un fanzine des d'allà fa bastants
1: explica
3: anys.
1: Explica què és un fanzine.
3: Ah, un fanzine.
1: Breuen, molt breuen.
3: És com una petita revisteta digital, gratuïta, que tothom es pot descarregar des del nostre link de l'Instagram. I en allà, cada 3 mesos o així, publiquem una temàtica i és un recull de diverses il·lustracions al voltant d'aquella temàtica.
1: Per tant, teniu aquest fanzine,
3: sí.
1: Aquestes activitats d'octubre...
3: I estem preparant una nova exposició també, que participarem bastantes integrants del circ. No sé si vosaltres també a Rubí participareu o no. La de Rubí D.O., no? Bueno, de la biblioteca, que es farà el dia 3 de novembre, s'inaugurarà. Oh, i estem també treballant-hi per exposar coses ben xules.
1: Vosaltres, quines són les properes activitats, properes convocatòries?
0: A veure, nosaltres ara farem una convocatòria que hem d'acabar de definir el lloc, perquè estem entre 2 o 3 llocs i farem fem normalment programacions mensuals. Depenent, també, ara començarà l'horari d'hivern,
2: que també
0: ens, i en funció del temps, que això ens condiciona moltíssim, llavors a vegades fem una programació i hem d'anar variant sobre la marxa, perquè a vegades doncs s'ha posat a ploure i clar, nosaltres dibuixem al carrer i llavors ho hem de canviar.
1: Fina, moltíssimes gràcies, Esther, moltíssimes gràcies
2: a tu.
1: Mireia, moltíssimes gràcies. Se'ns acaba el temps, no res, ens queda Un minutet, en aquests moments ja se'ns va el temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Qui estigui interessat, ja sigui del món de la il·lustració, dels sketchers, doncs que es posi en contacte, que vagi a buscar les xarxes socials de totes dues entitats, justament doncs,
2: Instagram
1: també, per poder-se apuntar.
3: Merci,
1: moltíssimes
3: per la
1: convidada. Gràcies a tots tres, a totes tres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Us deixem demà més Rubí al dia, a partir de les 9 del matí. Moltíssimes gràcies.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 3 de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Hola, bon dia, ramblers i rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabada de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntats, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, ja m'ha acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, i res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
4: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
5: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa del Rambla 54... és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellà del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima, que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
6: Gràcies, Anna, un plaer.
5: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
6: Doncs sí, crec que l'Armomir i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellà al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellà del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
5: I d'on han sortit aquesta parella?
6: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
5: Déu-n'hi-do, elles... són moltes, eh?
6: Sí, sí. Però totes elles eren iguals i senzilles. O sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
7: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, del segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
5: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
6: Exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
7: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació doncs, d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'elit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa, doncs, clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa, i després doncs, la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
5: Però, Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
6: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
7: Doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri alt medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs, directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellavell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
5: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
6: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
7: Generalment, a les necròpolis, els cementiris i les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellavell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Armumir i la seva esposa Riquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats en aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
6: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Armumir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
5: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Armumir i la Riquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
6: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte. Després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui, elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alicent.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí a l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quin és l'altre.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí. Va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més, aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut ara fa un o dos anys, com va anar i per què és important oficialitzar-lo?
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. Que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, Malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, eh? Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé... Què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que et recomanin un disseny d'escut. I allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes. I de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els permet d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Uh-huh. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or. Vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex. Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. Uh-huh. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que així, que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica. I entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el Vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Mm-hmm. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc Eulani Grau, de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llebrer, un galgo, caminant per sobre el mar sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar. I després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no?, que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no?, que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un gos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat no, ara l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble ve de gos.
1: Ah, la veus, majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria no, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs, la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien podem... d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat. Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de 5 torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, 5 torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria 3 d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, uh-huh, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble vingui de ceba. És més, segur que no. Hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser el feien al mercat aquest dia o potser tenien algun acte important els dissabtes. Per d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però... torno a dir-ho, és una teoria, com i tantes això, altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, I tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les caldes ve, és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti. Perquè quan obriu el sí, perquè
1: veure,
3: clar, quan obriu
1: vaig
3: el cercador...
1: A fer un Google en directe, Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Minya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò... Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no?, aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no?, d'ostres, sí. Són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, com
1: sí,
3: hem fet
1: sí,
3: de broma.
1: Jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així, sí, no...
1: I però és
3: bé,
1: legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més, també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita, ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi dona un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella. El gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. L'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no?, vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no?, o d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlle Urgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir doncs, aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment doncs, identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no? Que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, per tant vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Anna, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica. Una premsa i dos raïms que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema o element parlant no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, eh? Però clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant, tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació, no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista, poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un

0: Lleida, o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep. No? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si tenen, si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla com de, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
0: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
0: un
1: a
0: detall,
1: més...
0: Molt...
1: Digues.
0: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen bair. El bair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest bair, i aquest, el bair d'ones, pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el bair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena, que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el bair, bair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
0: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te a en Josep Prat de Saba, que és esclopè, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim esclopè de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna, i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Soc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos pel naixement de la Lila, de la meva filla. I bé, és la primera vegada que ens trobem això. La meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous. I bueno, m'agrada molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis. Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí... I és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent. La festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies. Algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys.

0: Jo recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
1: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer, i com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom: el carrer dels dibuixos.
2: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
1: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal. Ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
3: Jo des de ben petit, jo sempre he viscut la festa del carrer, el meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? No sé, molts anys, potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.
1: Però quan van començar les festes, fa 46 anys, el carrer no era pas com ara.
3: Abans, doncs, mira, tot el que eren el carrer, la banda de baixant, venint del carrer Sant Isidre avall, eren cases i horts. I llavors, doncs, hi havia l'alçada d'on hi ha el local de la Sardana, allò era una paret, que era un hort, i la pintada que ara es fa a terra, doncs, es feia en aquella paret. Es pintava tota de blanc i allà es pintava fins que, clar, van començar a fer pisos i es van començar a quedar sense paret.
1: Va ser llavors que la pintada gegant, que ja es feia fa una quarantena d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
3: Ha canviat. I és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen, doncs, perquè no els hi ve de gust. Però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà. I ara, doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
1: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts, molts anys el mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
3: Els que coneixíem els nens, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests, doncs, es feien a la paret, De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor, doncs, era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem. Els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra. La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
1: Lluny d'aquests avions, camions, mortadelos i filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
3: De temes, doncs, mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
1: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
3: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de la Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida, i ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs, i surt boníssim cada any, i de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de la Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
1: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
3: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment, doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
1: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
4: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
5: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 30 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant de l'avaria d'un camió a l'AP7 a Sant Cugat, en sentit de Girona, amb un carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes i als accessos sud. Destaquem també problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida i a Cornellà, cap a Barcelona, en el cas de l'entrada i la sortida per la Diagonal. Compte a la B23, hi ha diversos punts de lentitud, com també a la C32 a Sant Boi cap a la sortida, i als accessos nord, doncs, a C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, vies que venen dels Vallesos. I com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Parlarem de nou de la IA. Parlarem en aquest cas de l'evolució dels perills de la intel·ligència artificial amb Adrià Garriga, que és investigador i enginyer de Rubí. Continuarem amb esports per conèixer la Food Home Academy del Prat. Ho farem de la mà de Diego Vázquez, responsable d'aquesta entitat. I acabarem amb alguns dels títols més esperats a les llibreries aquest inici de curs, amb Sergi Martí, llibreter de la Paideia de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: A saber quines són les notícies més destacades en l'actualitat d'aquesta jornada en els diferents municipis del Connectats. Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La remodelació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa s'ha estrenat amb una versió ampliada i renovada d'una de les seves exposicions clàssiques, la dedicada a les motos Montesa. La marca catalana, una de les més emblemàtiques del motociclisme, celebra el seu 80 aniversari amb una mostra de 80 motocicletes. Viva Montesa proposa un recorregut per aquests 80 anys d'història i reuneix alguns dels models més representatius de la marca, com l'AK45, la Brio, la Impala, la Capra o la Cota. Són motocicletes que han contribuït a convertir Catalunya en una de les potències mundials del motociclisme. L'any 1986, Honda va passar a controlar Montesa i va mantenir la marca vinculada al trial, una disciplina en què ha acumulat un extens palmarès mundial. Una de les peces més destacades és la moto de Toni Bou, que estarà exposada durant un any. El 40 vegades campió mundial de trial va assistir a la inauguració juntament amb el seu company d'equip, Gabriel Marcelli. El pilot de Montesa Honda va rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Aquesta col·lecció es pot veure al museu, prové de la família Palmanyer, fundadora de Montesa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. La Crida per Sabadell, de la mà de l'advocat d'Alerta Solidària Xavier Monge, ha comparegut aquest matí davant els jutjats de la ciutat per informar sobre les accions legals arran de l'agressió d'un jove durant la festa major. Es presenten dues denúncies. La primera, per la via penal, consisteix en una querella criminal contra els quatre agents que van intervenir en els fets. La segona iniciativa serà per la via administrativa. En aquest cas, es presentarà una denúncia davant del consistori sabadellenc per demanar l'obertura d'un expedient disciplinari. Xavier Monge, advocat d'Alerta Solidària, reclama a l'administració local una sèrie de mesures contra els agents.
3: En relació al caporal que va dur a terme l'agressió, l'autor del cop de colze, li demanem a l'Ajuntament amb claredat que el suspengui de seu i feina de forma immediata fins que resolgui tant l'expedient administratiu com el procediment penal.
2: La defensa considera que la documentació elaborada posteriorment pels agents intenta justificar tant l'agressió com la detenció del noi.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ha notificat aquest dimarts als propietaris de Sant Jeroni de la Murtra que renuncien al dret de tanteig de compra i que optaran per l'expropiació de l'antic monestir. La intenció és que l'espai passi a formar part del patrimoni cultural de la ciutat i així crear un museu destinat a explicar l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el Fòrum Barcelona Desperta, en el qual ha participat.
5: Ahir, precisament, jo ja vaig signar la notificació als propietaris de que renunciàvem al dret de tanteig per 8 milions d'euros i que iniciem el procés d'expropiar Sant Jeroni perquè en un futur, o abans possible, passi a formar part del patrimoni municipal. Per tant, ja està notificat oficialment i iniciat el procés.
4: El consistori badaloní comptava amb el dret de tanteig perquè Sant Jeroni de la Murtra és un bé cultural d'interès nacional. Aquesta clàusula es va activar quan els propietaris van rebre una oferta de compra per part d'uns tercers.
0: Gràcies, Martí. I el Prat de Llobregat, que és actualitat avui? Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat va ser el tercer municipi de Catalunya on es va acumular més pluja durant l'episodi d'ahir al matí, amb un total de 81,4 litres per metre quadrat. Segons els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, on va caure més pluja va ser a Canaletes, a l'Alt Penedès, amb 97,1 litres, i Hostalets de Pierola, a l'Anoia, amb 87,7. Malgrat aquest volum de pluja, que a més va caure en poca estona, no es van registrar incidents importants a la ciutat, a diferència d'altres municipis on, tot i ploure menys, van viure inundacions importants i rierades als nuclis urbans. Aquest matí s'ha desactivat el pla Inuncat.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà des d'aquest dijous la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Sabadell i Castellà del Vallès. L'actuació comporta una inversió anual de 153.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà impulsat per millorar les línies amb més demanda i adaptar el servei a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hora punta, amb un pas cada 8 minuts en sentit Sabadell. En sentit castellà, les expedicions que surtin de l'estació d'autobusos de Sabadell s'alternaran amb les que comencin el recorregut a la plaça Espanya. Així, des d'aquesta plaça també hi haurà un autobús cada 8 minuts en les hores punta. D'altra banda, s'ajusten les hores de pas de la línia, que l'any 2025 van registrar més d'1,2 milions de viatgers per afavorir un millor compliment dels horaris i augmentar la fiabilitat del servei.
0: Gràcies, Albert. I ara des de Rubí ens informa Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El CAP Anton de Borja i el CAP Sant Genís, els dos ambulatoris de Rubí gestionats pel Consorci Sanitari de Terrassa, van organitzar ahir a la tarda una xerrada demostració a l'Auditori Rubiforma amb el motiu de la Setmana Europea de l'Esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Comissió Europea, que té lloc entre el 23 i el 30 de setembre. Durant aquests dies, els països participants multipliquen les activitats esportives per acostar la pràctica de l'activitat física a tota la ciutadania. A Rubí hi ha hagut diferents parts. La primera ha estat una xerrada amb la dietista Laia Iglesias, que ha compartit aspectes claus de l'alimentació. Després també han parlat els fisioterapeutes Patricia Tomàs i Marc Aymeric, que han agafat el relleu per parlar dels beneficis de l'exercici i de l'estimulació muscular en la salut. Els assistents, unes 50 persones, van rebre trucs, pautes i petits snacks de moviment per fer durant la setmana i així combatre el sedentarisme. Després, bona part dels assistents van seguir a fora a fer una demostració guiada d'aquest exercicis.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Tina Forest.
9: Segons dades de l'Hospital Sant Joan de Déu, cada any a Espanya es diagnostiquen uns 1.200 casos de càncer infantil. A Catalunya se'n diagnostiquen prop de 200 anuals. Malgrat aquesta baixa incidència, és la primera causa de mort entre els nens de 0 a 14 anys i la segona dels 15 als 24, després dels accidents. Carolina Amado, presidenta de l'associació benèfica NITA, reivindica la importància de fer investigacions específiques pel càncer infantil, ja que aquests no tenen res a veure amb els càncers d'adults.
10: Com que bioquímicament i biològicament són diferents, s'han d'estudiar específicament per les mutacions i per les alteracions que tenen. Per això és tan important que les investigacions siguin específiques en càncer infantil, que això és el que reivindiquem totes les famílies, que s'obrin noves línies d'investigació que només siguin pels nens.
9: Amado denuncia que a causa de la baixa incidència del càncer infantil en comparació amb altres malalties, pràcticament no hi ha finançament públic i la recerca se sosté gràcies a les donacions privades de famílies, associacions de pacients, fundacions, empreses i altres entitats.
11: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Es parla molt de la intel·ligència artificial, de la IA. Alguns pensen que és un gran avenç, però altres creuen que ens portarà a un futur distòpic. Hi ha moltes pors i també molts mites, però per resoldre-ho connectem amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Bona tarda, Mariona.
1: Bona tarda, Carme. Jo no sóc pas especialista en IA, però aquí a Rubí tenim un investigador i enginyer que ens pot explicar una mica de què tracta. Tinc aquí amb mi a l'Adrià Garriga. Bona tarda, Adrià.
2: Bona tarda.
1: S'ha de dir que tens un currículum espectacular. Comences estudiant aquí a la Universitat Pompeu Fabra, però després has estat a Oxford i a Cambridge, i també, enmig de tot, vas passejar-te fent pràctiques a Microsoft. I has estat també investigador de FAR AI, una organització sense ànim de lucre dedicada a la recerca i educació tècnica en seguretat de la intel·ligència artificial. Però ara mateix, què estàs fent? Explica'ns una mica.
2: Bé, vaig marxar de FAR AI al novembre, més aviat al desembre, i he estat investigant per compte pròpia una mica el mateix que feia. He donat una mica de voltes, però he tornat a la teoria de la neurociència d'intel·ligències artificials. És a dir, es parla molt de les intel·ligències artificials i han millorat molt, però en certa manera no sabem realment com fan els pensaments i les decisions, no? Una mica com les persones, en el sentit de que tenen un cervell amb moltes connexions i no sabem ben bé què representen cadascuna. Els mètodes que tenim de crear intel·ligència artificial són menys programar un programa i més aviat programar les condicions per a que creixi una intel·ligència que es comporti de la manera una mica com volem. Aleshores, doncs estic intentant entendre realment quines són les estructures que emergeixen, com es comuniquen les unes amb les altres, quines decisions fan.
1: Fa una mica de por quan ho expliques així, de no sabem realment com pensa una IA, tot i que les hem inventat nosaltres. De fet, vull dir, hi ha hagut casos ara últimament, el Jacob Coxon d'Anthropic i el treballador d'OpenAI, que ha admès que la IA pot ser perillosa. És això cert?
2: Sí, jo crec que sí. A veure, jo, de fet, fa ja 10 anys vaig pensar que seria possible que fos perillosa, i per aquesta mateixa raó em vaig dedicar a l'estudi de la intel·ligència artificial i de com es construeix, com decideix, etc. Així que sí, jo ho he pensat fa temps. Tot i així, hauré de dir que, ves, les intel·ligències artificials d'ara no són tan perilloses, en part perquè tampoc... O sigui, el que la gent es preocupa és que, eventualment, quan cada cop van millorant les intel·ligències artificials, i en algun moment potser milloren tant que siguin més intel·ligents que tots nosaltres, els humans, i sembla que les que hi ha ara tenen bastanta bondat, com per dir-ho així. O sigui, no entenem ben bé com funciona, no? Una mica ens relacionem a les decisions que fan com si fossin altres persones, que és una... Fem servir com la facultat aquesta que tenim de predir el comportament d'altres persones per a predir les IAs. I... es pensa que potser en algun moment divergeixi suficientment les metes de les IAs i les metes de les persones, i si acaben fent tot el treball econòmic i tota l'estratègia, les decisions, etc., podria ser bastant perillós. Podrien realment decidir el futur i decidir el que es fa amb tots els recursos, i potser les persones ja no tenim res a dir i no tenim cap poder.
1: I, bueno, hi ha, per exemple, un cas que és, per exemple, una IA que crec que ha entrat en el sistema de salut d'Austràlia. Coses així, això és la IA sola? Això és una persona darrere ordenant la IA fer això? O sigui, què ha passat aquí?
2: A veure, aquest cas, de fet, he llegit la notícia aquest matí, així que tampoc... Però, pel que jo entenc, estan fent una avaluació de capacitats de realitzar tasques en els ordinadors. És a dir, una de les coses que fan les companyies és intentar fer IAs que facin treball econòmic, i una de les metes que es parlen bastant és fer una IA que pugui substituir a qualsevol treballador remot, que pugui fer qualsevol tasca que els humans ara fan per ordinador. Aleshores, doncs, devia ser una avaluació d'aquest tipus, i pel que he entès li han demanat que recollís certes dades públiques del govern d'Austràlia, però potser li van demanar més dades de les que realment eren públiques, i en comptes de decidir, doncs no puc portar les dades, decideix, hackejaré l'ordinador aquest, perquè, a veure, hackejar, en certa manera, si entens suficientment dels ordinadors, tot és el mateix, no? Tant hackejar com no hackejar. O sigui, saps que ho estàs fent, però és un continu. És un continu. És com que en algun moment et passes i dius, ui... I bé, la IA aquesta segurament... a veure, les entrenen molt amb passar exàmens, com passar avaluacions, no? Com els donen una tasca de, d'acord, busquem aquestes dades i avaluaré d'aquesta forma si les tens o no. I potser l'avaluació deia algo com... doncs has de tenir les dades de la població i de l'edat i han d'estar correlacionades d'alguna manera, i públiques no eren, i llavors diu la IA, ui, si no busco les dades aquestes em posaran mala nota, entre cometes. I bé, l'entrenament que fan ara de les IAs els hi posen un reflexe molt fort de he de passar l'avaluació que em diuen, perquè d'aquesta forma s'entrenen amb diverses tasques d'aquestes, és el que se'n diu el reinforcement learning, o l'aprenentatge per reforçament, i si fan bé la tasca els hi dona puntuació, i si fan malament els hi treu puntuació, i les IAs que guanyen més puntuació són les que es propaguen i continuen entrenant, en certa manera.
1: O sigui, bàsicament estem fent una escola per IAs, on els hi donem notes...
2: Sí,
1: i...
2: sí, una mica... Bueno, una mica distòpic, perquè tampoc desegeixen les tasques que tenen, però sí, és com una mena d'escola o gimnàs, i van intentant fer les tasques aquestes, i cada cop tasques més difícils.
1: I ja passant una mica a les persones, a mi, a potser al nostre tècnic, la IA es pot utilitzar de forma segura en el dia a dia, o hi ha alguna forma per protegir les nostres dades d'ella?
2: Sí, es pot utilitzar de forma... A veure... Tampoc entenc ben bé què vols... Què vols dir exactament? Que no et busqui... Que no et publiqui les teves dades? O...
1: Bueno,
2: o
1: bàsicament, la gent que utilitza el dia a dia, per exemple, això és una ràdio. Mm. Llavors, si demanéssim a una IA que ens fes una notícia, podrien filtrar-se les dades d'aquesta notícia abans de que la publiquessin, per exemple?
2: Ah, podria ser, però en aquest cas jo crec que és pensar com si fos... Sí, jo crec que... En molts casos la IA no... O sigui, no, ara mateix no fan accions nefastes sense que se'ls hi demani, per exemple, no? O sense que sigui a una conseqüència del sistema aquest de posar notes. És a dir, si li dius, ah, escriu-me la notícia i guarda-me-la en el lloc aquest on guardem les notícies, segurament t'ho faci raonablement. A vegades s'equivoquen també, però... Bé, crec que el que s'ha de potser preocupar-se un més és que si les teves dades estan en un servei web, que la IA d'algú altre hackeixi el servei web aquest i et prengui les dades. O sigui, és més un problema de seguretat que d'utilitzar la IA tu mateix. No em sembla que hi hagi gaire problema per utilitzar la IA tu mateix.
1: O sigui, és més de veure què tenim penjat per internet, perquè les IAs ho poden trobar bàsicament tot.
2: Sí.
1: I, bueno, més enllà, la IA no només és una amenaça distòpica d'aquestes que diem, bueno, els gimnàs de la IA, que poden entrar al servei de salut... Mm. Estem desenvolupant la IA també cap a usos positius, no? Per exemple, se m'acudeix la medicina.
2: Sí.
1: Com va aquesta part del desenvolupament de la IA? És la principal o s'està perdent l'interès?
2: No, a veure, la manera de la que es desenvolupa la IA ara mateix és intel·ligència general... en el sentit de que doncs el mateix sistema intenta fer totes les tasques que es poden fer. És a dir, entrenes una sola IA amb tantes dades d'internet com puguis, tantes tasques de gimnàs, i aleshores, a veure, sí que és veritat que la majoria de tasques que fan són coses de tipus programació o matemàtiques, perquè són fàcils de puntuar, bàsicament, però també adquireix capacitats com de visió, de mirar la pantalla de l'ordinador, o mirar una foto, de reconèixer patrons en general i mirar dades. Aleshores, la cosa aquesta avança, però avança tot al mateix temps, una mica. O sigui, crec que pensar que s'investiga IA d'un tipus o d'un altre per fer salut o per fer educació o per fer hacking són diferents, no hi ha gaire diferència. Sí que és veritat que hi ha algunes IA especialitzades a les ciències biològiques o de la salut, com per exemple fa uns anys el AlphaFold de DeepMind, que És una IA que predeix com es pleguen les proteïnes per a saber quines funcions poden tenir, i hi ha algunes companyies que investiguen més coses d'aquestes. És a dir, sí, hi ha alguna cosa, però les companyies més grans, OpenAI, Anthropic i Google potser, estan tirant més per a una IA que faci totes les tasques en general, i una mica la meta que tenen és més el treballador remot substitut aquest, que seria més general que especialista.
1: Sí, no és per dir-ho, però sembla que ens vulguin substituir, no?, els que treballeu amb ordinadors.
2: Sí, no, clarament.
1: I això, vull dir, això sí que és perillós a nivell, però no és culpa de la IA, sinó de l'empresa, potser, no?, de voler substituir els seus treballadors.
2: Bé, sí, no, o sigui, no només els seus, no? O sigui, particularment estan més per a... Part de les valuacions enormes que tenen, la quantitat enorme de diners que paguen els inversors per aquestes companyies són perquè pensen que podran capturar una gran quantitat de l'economia en termes de salaris de treballadors. És a dir, si tu ara tens un treballador i li pagues 100.000 euros l'any, pel que sigui, és un treballador, un programador, el que sigui, i en comptes d'això pots pagar una IA que et faci el 90% de la mateixa feina per a 1.000 euros l'any, clarament triaràs la IA, però és molt, molt, molt més barata. Però, clar, tot el que pagues a la IA va a la companyia que l'ha feta, o la companyia que serveix el model, que té els servidors que responen a preguntes d'allò. Aleshores, sí, hi ha un clar incentiu econòmic per a substituir els treballadors remots. Hi ha algunes companyies que estan intentant, en part per ideologia, estan intentant fer una manera d'ajudar els treballadors sense substituir-los, o com donar més capacitats a cada treballador, que una mica també les companyies grans també ho fan, això, perquè és molt difícil substituir un treballador completament, no? Però pots potser substituir la feina que abans te la feien 10, ara te la fa dues persones i 40 IAs, alguna cosa així. Però sí, és clarament el que estan intentant fer.
1: I, bueno, hi ha, ara mateix, per la persona de peu, hi ha moltes IAs gratuïtes, no? ChatGPT, pots fer consultes gratuïtes, tot això. Per què és realment gratis? Vull dir, què estan guanyant de donar aquesta eina, que, vull dir, no pot ser una eina fàcil de tenir, de fer, de mantenir? Què estan guanyant de donar-la a tothom?
2: Bé, les IAs gratuïtes són molt menys intel·ligents i molt més barates de córrer que les que s'ha de pagar. Les subscripcions de 20 euros al mes o 100 euros al mes o $100 et donen accés a molta més utilització i molta més intel·ligència. O sigui, les IAs que ja també tenen més qualitat. D'alguna manera, les IAs gratuïtes aquestes són per a... O sigui, és com que et donen de provar perquè paguis. És et donen de provar perquè paguis. A OpenAI hi havia un moment en què estaven pensant de com posar anuncis també, o sigui, per exemple, si preguntes quin tipus de cosa hauria de comprar, doncs et dirà el que hagin pagat les empreses que hagin pagat per fer d'anuncis, i així guanyarien alguns diners. En certs casos, si hi ha... A vegades poden fer servir les teves dades també, és a dir, el que fiquis en el xat, la companyia s'ho guarda i potser ho entrena. Hi ha un... Totes les companyies aquestes també tenen un botó d'opt-out, de no entreneu en les meves dades, però per defecte, pues, sí que entrenen. Llavors s'ha d'anar a treure, si això et preocupa. Però és bastant improbable que utilitzin les dades de moltes tasques aquestes dia a dia. No sembla que tingui sentit econòmic, però bueno, se les queden per si de cas.
1: Molt interessant això del botó d'opt-out, que això no ho sap molta gent. Opt-out significa com treu-me d'aquí una mica, no?
2: Sí, treu-me d'aquí. Sí,
1: hi ha un botó de dir, escolta, amb les meves dades no facis res, i les meves dades que es mantinguin privades encara que utilitzi la IA, no?
2: Bé, algunes coses sí que faran, però sí que no... Pots fer que no millorin els futurs models i no entrenin les futures IAs en les teves dades. Però potser se les queden per veure estadística de quins temes parlen els usuaris amb la IA.
1: Sí, bàsicament se les queden, però només l'empresa amb la que estàs literalment parlant, no? O sigui, ChatGPT.
2: Sí.
1: Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Adrià, i bueno, gràcies per venir aquí, gràcies per explicar-nos una mica sobre la IA, que és un tema així complicadet, i bueno, moltes gràcies i que passis molt bona tarda.
2: Gràcies per convidar-me, Mariona. Bona tarda.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: la tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Soc en Ferran i la cançó que proposo és bastant típica, eh? Dai Dai, de Shakira, que porto tot l'estiu escoltant-la perquè la meva filla de 5 anys no para de cantar-la o intentar-ho almenys.

Connectats, us parlarem de llibres, perquè les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. D'aquesta reentrée dels títols més esperats,

0: Vale, teniu un calendari fins i tot, eh, amb, les, amb aquestes novetats.
1: Sí, sí, per qui pugui veure, tenim al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
0: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
1: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no?, d'experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, és, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
0: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre, i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reiden-Keffe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
1: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
0: És això el que té aquest autor, que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
1: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui en una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi i que vulguis saber més. Això ha passat realment?
0: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
1: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
0: Per tant, aposta segura.
1: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
0: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu
1: mira,
0: nom,
1: mira,
0: i què ens pots explicar.
1: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
0: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
1: Lázar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que a Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys, parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
0: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
1: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè és

0: és, crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes, o L'estiu que mi mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ja té un... té, pues, ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de l'història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, i... però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com L'estiu que mare va tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
0: Sí, sí, realment sí, perquè... És un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich, de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera, jo que sé, històries com Sarajevo o Albània, o pues això, la caiguda de, en aquest cas és Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica, pues, aquest buit i ens omplen de, amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no?, de grans temes d'una manera més o menys que podríem dir senzilla.
0: Kalifatides o Kalifatides, és que no, si no fa parlar d'ell, és com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter, no? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del el nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, bueno, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
0: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar, i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
0: Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, no estic, ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més... potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs, si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment, sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial, i hi ha la gent que el llegeix, i ja hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
0: Sí.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: Bé, doncs us deixem aquesta pila de títols perquè els aneu agafant al llarg d'aquesta temporada, però en tindrem més de propostes. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà sant tornem-hi. Quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6, que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. 2 agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7 i 3 minuts. És moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC amb Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot, destacant 2 avaries actives. La primera talla la calçada de la TB-7044 a Montblanc, en ambdós sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera. Des de ja fa una estona en direcció a Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas, en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls, doncs, es donen en 2 sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent, però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i, sobretot, el dissabte, amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
4: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
5: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials.
6: Motius sobren. No només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant en les grans ciutats i la gent ja no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
7: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
1: I us ampliem el que ja us dèiem, eh? Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus 3 fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
8: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de 3 fills que fan 6è, primer de primària i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
9: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res. Té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies a la setmana per als seus fills. No pot treballar, no pot fer res.
8: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
1: I encara en aquest context afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
10: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
11: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
10: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge al Montsià ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
12: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan plou molt.
13: Bàsicament el que estem demanant en aquest avís és molta precaució. Per què? Perquè el que volem és que estiguem informats, seguim aquesta situació meteorològica que pot ser canviant i, per tant, demanar-li a la gent que sigui prudent.
1: Tal com indiquen els experts en la matèria, aquests temporals que ens afecten els darrers dies tenen l'origen en les altes temperatures de l'estiu. Precisament, l'anàlisi climàtica del Servei Meteorològic de Catalunya confirma que el setembre de 2026 ha estat el més càlid des que es tenen registres, malgrat les tempestes torrencials que s'han donat a diferents punts del país. El mes ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat, amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissió de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
14: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Español. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Español caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
15: El Tribunal Constitucional adopta la decisió i la ejecució le corresponde al Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria. Por lo tanto, si nosotros el día 6 de octubre tomamos una decisión, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
1: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i, de moment, no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se els mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
16: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
17: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
16: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
1: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
18: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
1: Separen 9 minuts de 8:15 del matí, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
19: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado al contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
20: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
21: To do a good job as a team.
1: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
22: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt, no? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
1: I a menys d'una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Bon dia des de Ràdio Rubí, el Next Matí de la xarxa. Avui us expliquem que els centres d'atenció primària de Rubí esperen donar conjuntament el tret de sortida dilluns vinent a la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid. La campanya començarà atenent primer el percentatge de població més vulnerable. Sentim Héctor Santos i David Mérida, directors dels CAP Sant Genís i Antón de Borja.
1: Depende de las patologías o las comorbilidades que puedan tener, pero ahora lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables, que son mayores de 80 años o personas que he comentado anteriormente, como los también los niños, los bebés.
2: En aquest sentit, doncs comentar que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui doncs, agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
0: I més enllà d'aquests pacients més vulnerables, a partir del 26 d'octubre la campanya de la grip i la Covid s'ampliarà a totes les persones que tinguin més de 65 anys i a pacients amb patologies de risc en general. I d'altra banda, a Rubí, la mobilització pels antics cinemes de les Torres ha posat sobre la taula un debat més ampli a la ciutat. Què fer amb els equipaments municipals que fa any que estan tancats, infrautilitzats o sense un ús definit? És el plantejament del manifest Per una Rubí Viva, protegim els nostres equipaments públics. Una de les impulsores, Zaira Toran, assegura que la reivindicació també té a veure amb la confiança del teixit associatiu en els compromisos municipals.
3: Hi ha hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les tres torres que hi ha va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del Castell, a les Superson, es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils dels quals tampoc han sigut.
0: La reivindicació, recordem-ho, arriba en plena polèmica pels antics cinemes de les Torres després que el ple municipal aprovés al setembre una moció de la U per aturar-ne la venda i obrir un procés participatiu sobre el seu futur.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques, on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en Xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb dues avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots dos sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Masdenverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
5: I quan passen 5 minuts de 8:15, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del al barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
7: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
5: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.
5: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, doncs, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
8: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però tot i així, des de la COSAC tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit que es va haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
5: Paula, sembla, però, que avui es torna, d'alguna manera, la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
8: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, el dels lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per a la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
5: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri i, en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
8: Sí, des de la COSAC ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, i hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
5: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
5: Més coses, el Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
9: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa

0: Amnistia al Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí. Sobre el terreny hi tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora? Què ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
2: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres. Hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes Tortosa. Per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per aquesta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar almenys que tinguéssim constància, que se'ns hagi informat dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i aquesta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa res, mitja hora se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, que unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Campredó, no hi ha llum als carrers i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja aixopluc, però ens estem banyant.
1: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta última hora.

3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.

0: i volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
1: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge, a les 4 de la tarda, es podrà seguir un partit d'aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
1: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units. Ha Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora, eh?
4: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
1: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
4: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles, i per això tenim aquesta sensació, i de retruc a l'Helena, el que deies també, per la repercussió mediàtica. Més de 400 periodistes acreditats, de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
1: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat.
4: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, eh? Utilitzem molt, fins i tot massa, segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada, però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
1: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
4: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 en folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, Castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, Xiquets de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de 10, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris, que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
1: Carles Cortés, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa més.

2 d'octubre, prop de 60 persones es van concentrar ahir amb una sonora cassolada a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament per exigir al Congrés dels Diputats que convalidi avui els 2 decrets d'habitatge aprovats dimarts pel govern espanyol. La concentració responia a una crida general del Sindicat de Llogateres a tots els municipis catalans i que Rubí va ser convocada pel Sindicat d'Habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. El xivarri només es va trencar amb els parlaments i un minut de silenci per l'Olga i el Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. La cassolada d'ahir davant dels ajuntaments és només la primera part d'una sèrie de mobilitzacions anunciades pel moviment pel dret a l'habitatge. El Sindicat de Llogateres ha convocat una gran manifestació demà dissabte a les 7 a la plaça Pius 21 de l'Hospitalet, que podria ser el preludi de l'anunci d'una vaga general. I avui estarem pendents a partir de les 11 d'aquest ple al Congrés dels Diputats, que en principi ha de debatre i aprovar aquests 2 decrets, tot i que Junts va anunciar ahir que els tombarà. I d'altra banda, per primera vegada, Rubí prepara Nadal i Reis amb la participació de les entitats i els col·lectius locals. En les festes de Nadal d'aquest any, les entitats podran presentar les seves propostes per unir-se a les activitats que ja impulsa l'Ajuntament. Això ho ha anunciat el Consistori, que vol comptar amb el teixit associatiu. Aquesta iniciativa d'obrir la convocatòria d'activitats a les entitats locals ja s'havia fet per la Festa Major de Sant Pere. A diferència d'aquella convocatòria, en aquesta ocasió les activitats proposades pels col·lectius rubinencs han d'estar centrades en Nadal i en Reis. La convocatòria estarà oberta a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al dia 13 d'octubre. Només podran optar aquelles associacions inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes, al REC, i als establiments comercials de la nostra ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
3: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: 8:04 és hora punta, volem saber aquesta hora, és divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Elena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C12. Aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C-12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23, baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona, amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on a aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
5: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques.
6: I també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop, a les Terres de l'Ebre hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
7: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de Protecció Civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta, hem anat fent seguiment durant tota la nit i evidentment des d'ahir de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint amb aquestes pluges que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses. Ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat, sobretot, d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi que fan el seu camí i vagi marxant cap a mar, i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, no utilitzar camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs, per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
1: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses, Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge és alert per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials. Anirem, doncs, en directe, com dèiem, amb els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
8: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum. Per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, l'Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit, ho explicàvem ara fa una estona. Aquí la situació continua sent molt complicada, problemes a la mobilitat, ara que ja és hora de començar molta gent a treballar, i també aquests problemes de talls de llum que estan havent, com ara, per exemple, aquí en este polígon Baix Ebre Capredó, un dels polígons més grans de les Terres de l'Ebre, polígons industrials. La situació, com comentàvem, complicada, les carreteres també, la mobilitat, hem rebut ara de fa poca estona imatges del centre de Tortosa, de nou en carrers anegats, ara... fa les últimes una o dues hores la pluja ha començat a apretar més aquí a la capital del Baix Ebre, però també pluges intenses en zones com Ulldecona, tot i que ara mateix comprovem el radar i allí la pluja sembla que ara és força més minsa. La situació, per tant, ara en els minuts actuals i posteriors i següents és aquí, a l'entorn de les serres de Boix-Cardó, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, a l'Ametlla de Mar, per fer aquest seguiment d'aquest temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments, recorda escoles avui, escoles i instituts tancats i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
1: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, més a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
9: Hola, bon dia.
1: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
9: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així de moment. Portem més de 220 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat fa un moment que estan molt males condicions, les altres dues tallades. I el poble, per l'orografia, l'aigua drena cap avall. És un poblet del prelitoral, a 300 i pico metres, i llavors l'aigua drena i no tenim problema d'inundacions dins el nucli. Però bueno, el problema nostre són els barrancs, que travessen totes les vies d'accés, que són barrancs que baixen del port i que quan plou així estan totalment desbocats i desbordats i omplin la via, pues, tota la calçada plena de rostres vegetals, de pedres, de graves, i bueno, és impossible transitar.
1: Senyora Lleixà, per el que ens explicava ara, temeu que la situació pugui empitjorar-se, tenint en compte que això, que l'episodi és previst que s'allargui ben bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
9: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble, ho sap. La gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar l'activació del Procim com a alerta, no, de protecció civil, i a més vam decretar la suspensió de les classes a l'escola, perquè des del govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars, i ho han fet des de les alcaldies, i sort, perquè avui, bueno, en les carreteres tallades, en la situació que tenim, és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
1: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà, a nivell de veïns, no hi ha cap dany personal, ni s'ha de lamentar, en principi, cap incidència greu pel que fa a les persones, als veïns del seu municipi, eh?
9: No.
1: Perfecte, doncs ens n'alegrem, cuideu-vos, i això, com deia vostè, molta precaució a tots els veïns i d'aquesta zona i d'aquestes comarques. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Altres coses que també seran notícia avui, els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge, són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovaria és el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP, perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix també la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha reclamat als juntaires que canviïn de parer o que no assumeixin les conseqüències.
10: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Camp Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per al Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33 a 42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
11: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Nos deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
1: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
12: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
13: We need to do a good job as a team.
1: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells, es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: 2 d'octubre, prop de 60 persones es van concentrar ahir amb una sonora cassolada a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament per exigir al Congrés dels Diputats que convalidi avui els 2 decrets d'habitatge aprovats dimarts pel govern espanyol. La concentració responia a una crida general del Sindicat de Llogateres a tots els municipis catalans i que Rubí va ser convocada pel Sindicat d'Habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. El xivarri només es va trencar amb els parlaments i un minut de silenci per l'Olga i el Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. La cassolada d'ahir davant dels ajuntaments és només la primera part d'una sèrie de mobilitzacions anunciades pel moviment pel dret a l'habitatge. El Sindicat de Llogateres ha convocat una gran manifestació demà dissabte a les 7 a la plaça Pius 21 de l'Hospitalet, que podria ser el preludi de l'anunci d'una vaga general. I avui estarem pendents a partir de les 11 d'aquest ple al Congrés dels Diputats, que en principi ha de debatre i aprovar aquests 2 decrets, tot i que Junts va anunciar ahir que els tombarà. I d'altra banda, per primera vegada, Rubí prepara Nadal i Reis amb la participació de les entitats i els col·lectius locals. En les festes de Nadal d'aquest any, les entitats podran presentar les seves propostes per unir-se a les activitats que ja impulsa l'Ajuntament. Això ho ha anunciat el Consistori, que vol comptar amb el teixit associatiu. Aquesta iniciativa d'obrir la convocatòria d'activitats a les entitats locals ja s'havia fet per la Festa Major de Sant Pere. A diferència d'aquella convocatòria, en aquesta ocasió les activitats proposades pels col·lectius rubinencs han d'estar centrades en Nadal i en Reis. La convocatòria estarà oberta a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al dia 13 d'octubre. Només podran optar aquelles associacions inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes, al REC, i als establiments comercials de la nostra ciutat.
1: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones.
1: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
3: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema hi destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients, Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra de un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger. Doncs ara mateix que passen 5 minuts, gairebé de 7:45, volem saber com se circula la xarxa viària catalana aquest dia tan complicat de divendres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Adrià Fernández. Molt bon dia, Adrià.
5: Hola, molt bon dia. Bé, a aquesta hora del matí detectem diverses retencions a les carreteres catalanes. En primer lloc, si us desplaceu cap a la demarcació de Tarragona, cal destacar que arran de les pluges i les inundacions es troben tallades les C12 amb posta i entre Tortosa i Roquetes i 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'actitud ja aturada s'entrava a Barcelona.
1: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
6: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluges des d'ahir a les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre aproximadament fins al Baix Camp haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp. En aquestes comarques de Tarragona la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà. I, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa. Però cap a la Costa Brava continuarà sense ploure. I al cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
7: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat i fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment en una compareixença informativa que sí, que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
2: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà.
7: Sí, vos, Helena, per tant, la màxima prudència aquest divendres. S'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. Les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes hores. Les decisions hauran d'anar canviant segon canvien els escenaris i en aquests moments es valora també el tall de la P7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí al Departament d'Interior a partir de les 12 del migdia i recordem, fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquest moment per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins les properes hores, fins al proper migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
8: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res mig minut acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Smart Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor Calder?
9: Ara estem en una situació d'una tensa, estem en una situació molt tensa, com molt has dit, hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i evidentment doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans, estaríem parlant ja d'un caudal de 400 litres que estan caient la població.
8: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltant, i també és cert que des del mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres sapigueu hores d'ara.
9: En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure, que es podrà començar a mirar, doncs evidentment que trobarem cases inundades, baixos inundats,

0: passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués i això també ha minimitzat aquestes
1: situacions. Dins del pla de protecció municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions i evidentment enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada pues, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies, tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per tragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com siguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc i ara, bàsicament, estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja, bàsicament, per moltíssims carrers de la població.
2: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giné, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagi anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar, està clar, l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts, començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no

0: fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
1: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpart, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars de altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs recordar això, que el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Missa Dalí, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament, també com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
2: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí hi som i aquí hi estarem, no? De fet, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar i ho fem de manera conjunta és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
1: Doncs moltes gràcies, Ami.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous, doncs ja sàpiga doncs el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
0: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
3: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
4: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar, y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
3: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes a l'Olimpiakos grec en la final de la Supercopa d'Europa Femenina de Waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barceloneta en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. Haurem d'esperar demà, li desitgem sort al Catalunya.
0: Doncs tota.
3: Vinga, fins dilluns.
0: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: I ràpidament ens n'anem al cinema com cada divendres. Ho fem de la mà d'en David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
5: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
6: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
5: ¡Eh! Si el alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
6: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
7: Estan...
8: Ríndete, putita!
7: No!
8: Venga, ríndete ya!
7: No!
9: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
10: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
6: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
11: Di algo. Di algo.
12: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
13: Eso no me lo esperaba.
6: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
14: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
15: Bang, bang, bang.
16: Vamos a salvar el mundo.
3: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià, i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.
17: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
18: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
19: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
20: Oh, what a finish!
21: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
19: A peu de camp, tots fem esport.
22: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
23: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
24: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
25: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
24: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
25: Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: Són les 9 del matí.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Després de la cassolada d'ahir davant de l'Ajuntament, el debat sobre el creixement de Rubí arran del nou POUM i també el canvi d'ubicació de les 12 hores de Rubí Roc per a la previsió de pluja, entre moltes altres. I precisament perquè hi ha novetats en matèria de mobilitat, avui xerrarem amb la policia local sobre el nou reglament general de circulació que ahir va entrar en vigor.
1: També obrirem l'escàner setmanal amb l'Albert Soler, tindrem la recomanació musical del Robert Fernández i després arribarà la tertúlia amb Lídia Juste, Joan Manuel Fernández, Carme Pomareda i Rosa Latorre.
0: A la tercera hora, cinema amb Andrés Barranco, que ens durà estrenes i recomanacions per aquest cap de setmana.
1: I viurem també una festa amb accent llatí. Parlarem amb Diana Encalada, propietària del La Boe, i amb el DJ Supremo sobre la primera festa dominicana que es farà a Rubí.
0: I acabarem xerrant de vi i de territori amb els Premis Binari. Ens acompanyaran Zaida Torregrossa, directora, subdirectora dels Premis, i Maria Rosas, sommelier de Bodega Rosas.
1: Informació, mobilitat, debat, cultura, música i gastronomia per començar aquest divendres.
0: Benvinguts al Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: I començam aquest divendres, com dèiem, en les notícies més destacades de la jornada amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Prop de 60 persones es van concentrar ahir davant de l'Ajuntament de Rubí en una cassolada per reclamar al Congrés que convalidi els dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. La mobilització convocada pel Sindicat d'Habitatge i la PA també va denunciar situacions de crisi habitacional i persones sense llar a la ciutat.
1: I Esquerra Republicana reclama que Rubí resolgui les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic previst pel nou POUM. La portaveu d'Esquerra, Montse Soler, també demana més transport per les urbanitzacions, més habitatge públic i la recuperació d'equipaments municipals actualment en desús.
0: Les 12 hores de Rubí i Roc canvien de format i d'ubicació aquest cap de setmana per la previsió de pluja. El festival deixa el bosc de Can Oriol i es trasllada a la sala 14-13 del Pinar, on avui i demà es concentraran els concerts amb entrada gratuïta i una programació que manté bona part dels grups previstos.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia. Una situació de força núvols, però en general a les comarques de Barcelona no hi ha de ploure gaire, com a mínim les immediates hores. En aquests moments tenim tempestes fortes, però estan cap a la demarcació de Tarragona. Allà està plovent moltíssim, però a casa nostra fins al migdia ens lliurarem d'aquesta pluja una mica més destacable, fins i tot amb més clarianes que no pas una altra cosa a molts indrets del Maresme o del Vallès Oriental. I l'ambient suau, la veritat és que no ha renovat. Tot i les pluges els últims dies, no ha baixat la temperatura. A casa nostra, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que esperem que plogui una mica i ho farà amb més ganes cap al Garraf, cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Penedès. No esperem les tempestes d'ahir, però sí que en algun cas acabarà plovent amb més intensitat. Pel que fa al cap de setmana, temps bastant regirat. Sembla que demà al migdia, demà a la tarda, traca de tempestes i més encara en vista el diumenge, sobretot al voltant del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I també volem saber com està la circulació i per això connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim un vehicle avariat a l'A2 a l'altura d'Esparreguera que en direcció Lleida doncs, deixa un quilòmetre de lentitud i deixa doncs, la sortida 580 tallada. Per altra banda, més enllà de que al sud de Catalunya doncs, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la C12 al punt d'Amposta o també entre Tortosa i Roquetes, doncs farem atenció a les retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona en general, però tenim una situació de menor intensitat que normal. Tenim cues sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també de moment tenim una situació força fluida, tot i que trobarem algunes retencions sobretot a la AP7 en direcció Tarragona entre Santa Perpètua de Mocoda i Barberà del Vallès. De moment això és tot des del RAC. Bon dia!

0: 60 persones es van concentrar en una sonora casolada ahir dijous a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament per exigir al Congrés dels Diputats que convalidi avui divendres els dos decrets d'habitatge aprovats dimarts pel govern espanyol. La concentració responia a una crida general del Sindicat de Llogaters a tots els municipis catalans i que Rubí havia estat convocada pel Sindicat d'Habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. La PA.
1: Aquest xivarri només es va trencar amb els parlaments i un minut de silenci per l'Olga i el Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. S'hi referia un representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
2: El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero nuestros gobernantes lo han convertido en un activo financiero. Se ha convertido en un negocio que los fondos de inversión, los especuladores y también los bancos se aprovechan con beneficios millonarios.
1: La reivindicació també va tenir una vessant més local, amb la denúncia de situacions de crisi a Rubí i la presència de persones sense llar.
3: Des del Sindicat d'Habitatge de Rubí constatem cada dia casos sagnants de persones que viuen amb por a ser desnonades, amb por que el lloguer no els prorrogui. Coneixem casos de persones que paguen fins a 700 euros per una habitació sense ventilació i molt freqüentment, en gairebé tots els casos, hi ha menors que pateixen la violència del desnonament. I a Rubí hi ha sensellarisme. On són les mesures per evitar que la gent visqui al carrer?
1: La cassolada d'ahir dijous davant dels ajuntaments és només la primera part d'una sèrie de mobilitzacions anunciades pel moviment pel dret a l'habitatge. El Sindicat de Llogateres ha convocat una gran manifestació demà dissabte a les 7 del vespre a la plaça Pius 12 de l'Hospitalet de Llobregat, que podria ser el preludi de l'anunci d'una vaga general.
0: I a la plana política seguim xerrant d'habitatge perquè Esquerra Republicana considera que Rubí hauria de resoldre les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic que planteja el nou POM. La portaveu d'Esquerra i cap de l'oposició, Montse Soler, ho ha explicat a l'espai Els Grups Municipals Opinen, en el qual també ha posat sobre la taula les demandes que la formació està recollint a través de la iniciativa La Montse t'escolta. Un dels àmbits que genera més preocupació, segons Soler, és la situació d'algunes urbanitzacions que continuen sense una solució urbanística definitiva. El nou POUM està actualment en període d'al·legacions fins al 9 de novembre. Escolta, Montse Soler.
4: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta i se'ls ha donat una resposta clara i no se'ls pot seguir marejant eternament.
1: Esquerra Republicana també reclama més transport per connectar les urbanitzacions amb el centre. La nova L8 a demanda ha estat aprovada per unanimitat i està previst que entri en funcionament el 2027, però els republicans demanen que el servei s'adapti millor a les necessitats dels veïns i les veïnes i que s'estudiï ampliar-lo els caps de setmana. En matèria d'habitatge, Soler reclama més ambició en la construcció i adquisició de pisos públics. L'Ajuntament preveu arribar als 266 habitatges públics l'any que ve, un 74% més que abans del Pla Local d'Habitatge. Tornem a escoltar a Montse Soler.
4: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic.
1: Esquerra també defensa recuperar equipaments municipals en desús, com els antics cinemes de les Torres, i reclama que el creixement previst pel POUM vagi acompanyat de més serveis, més equipaments i més habitatge assequible.
0: I durant tot el mes d'octubre s'aplicarà una rebaixa de 20 cèntims per litre de benzina i de gasoil, una mesura aprovada dimarts passat pel govern espanyol per alleujar les tensions en els preus derivats del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. El descompte serà especialment important per als conductors que repostin benzina. Al setembre la rebaixa era de només 5 cèntims per litre. En canvi, els que posaven gasoil ja tenien un descompte de 20 cèntims. I què passa? passarà el novembre, Patri?
1: Doncs dependrà de com evolucionin els preus dels carburants. Si l'encariment interanual de la benzina i el gasoil supera el 15%, es mantindrà aquest descompte de 20 cèntims per litre. En canvi, l'encariment, si baixa del 15%, l'ajuda es reduirà de manera progressiva. Seran 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al mes de desembre. Això vol dir, per tant, que el novembre i el desembre el descompte podria ser diferent per la benzina i pel gasoil en funció de l'evolució dels preus a cada combustible. En tot cas, l'ajuda està prevista fins al 31 de desembre. Si la crisi energètica es manté, el govern haurà d'aprovar un nou reial decret per allargar-la.
0: Patri Díaz, moltíssimes gràcies per dur-nos totes aquestes notícies avui.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I a la plana cultural, les 12 hores de Rubí Rock reestructuren la seva programació i canvien d'ubicació per a la previsió de pluja d'aquest cap de setmana. Ja no serà tot el dia de dissabte de concerts al bosc de Can Oriol, sinó dues nits, avui i demà, a l'interior de la sala 14-13 del Pinar. Ens ho explica el David García.
5: L'oferta manté l'entrada gratuïta i comptarà amb servei de bar, furgonetes de menjar, zones de marxandatge i fotocall, tal com estava previst. Però ja no serà la idea original de dos escenaris simultanis amb grups de rock durant 12 hores seguides al bosc de Can Oriol, sinó dues nits dels mateixos grups, però a l'interior de la sala 14-13. Per tant, els horaris, òbviament, s'han hagut de reprogramar. I queden així. Pel que fa a aquesta nit, la música començarà a les 8 del vespre amb Sinónimo de Lucro. A 9:15 serà el torn de The Hard Groove Band, seguida de la formació On Air a 10:15. La nit continuarà amb Innerful a 10:15, Reultimatum a les 11 i Carolinox a 12:45. El tancament de la primera jornada anirà a càrrec del grup tribut a AC/DC, Sin City, a 1:15 de la matinada. I dissabte el recinte obrirà de nou les actuacions a les 8 del vespre amb la banda Saturna. Posteriorment pujaran a l'escenari The Grassland Sinners a 10:15 i Corazones Eléctricos a les 11. El festival culminarà amb el concert de Ciclonautes previst a 1:15 de la matinada de dissabte.

0: arriba el moment dels esports, com sempre, amb el Sisko Lara García. Bon dia, Sisko.
1: Hola, què tal? Bon dia. Mirem cap a un cap de setmana en què tenim un d'aquells partits sempre macos, sempre interessant, amb un punt romàntic, el que disputarà la Unió Esportiva Rubí al terreny de joc de l'Associació Esportiva i Cultural de Manlleu. Camp, diguem-ne, d'aquells antics que fa que el partit sigui interessant, i a més li sumem el fet que ha començat com un tro la temporada al conjunt d'Osona, ha guanyat els dos primers partits amb un molt bon joc. Intentarà donar la sorpresa a l'equip del Blai Martí en aquest partit que començarà diumenge a les 5 de la tarda i que podran escoltar en aquesta casa des de 5 minuts abans amb la Peu de Camp, que en tindrem en directe des de la ciutat d'Osona. A partir d'aquí, i encara en futbol, a la primera catalana, el Juventut 25 de setembre repa un altre històric, com és l'Igualada en la tercera jornada. Els de la Noia, que han guanyat els dos partits fins ara disputats, dos empats per part d'un 20 que ha fet molt bon joc però que no ha aconseguit els gols. 0-0, 0-0 en els dos primers partits de Lliga. I l'Olímpic de Can Fatjó, que suma 4 al grup 4 de segona catalana, rep el Prat B, qui lidera la taula. Prova de foc per al conjunt de Richard Jiménez, que ha començat amb bon peu l'actual campanya, a veure si continua per aquest camí en aquesta jornada que jugarà a casa dissabte a les 6 de la tarda. Pel que fa a d'altres modalitats esportives, destaquem que en waterpolo tenim dues cites dissabte al migdia. Les noies juguen a quarts de dues davant del Sant Feliu al Baix Llobregat, tercera jornada de divisió d'honor, han perdut en les dues primeres. Els nois, que també han perdut en el seu cas en les tres primeres jornades, que rebran a casa el Sabadell, tot i que gairebé és com una visita perquè es juga el partit a Sabadell. I pel que fa al futbol sala, les noies juguen dissabte a les 4 de la tarda davant del Penyespluga, s'han guanyat els dos primers partits, miraran de sumar la tercera victòria davant d'un rival que també ha guanyat els dos primers partits en el grup 2 de la segona nacional del futbol sala. Els nois, que visiten el Caldes, serà diumenge a quarts de 6 de la tarda, segona jornada de tercera nacional. En el primer partit també van aconseguir la victòria i els homes que entrenen el David Parrilla.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
3: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
3: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
3: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A Peu de Camp. A Peu de Camp.
3: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
4: A Peu de Camp. Tots fem esport.
5: A veure, parla'm una mica, tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
7: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
7: Em van a Morgades Valldosera.
5: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
9: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: Des d'ahir està en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb canvis que afecten especialment els usuaris de patinets, bicicletes i motocicletes. Nosaltres ja hem explicat les principals novetats, però avui volem anar una mica més enllà i resoldre els dubtes que poden sorgir en el dia a dia, sobretot quan circulem per Rubí. I per fer-ho, xerram amb Albert Nieves, que és sergent de la policia local de Rubí. Albert, molt bon dia i moltes gràcies per ser-hi aquí a nosaltres.
1: Bon dia, Pamela.
0: La primera pregunta és molt, molt concreta, que és el que més hauria de tenir present avui una persona que circula habitualment en patinet, començant pels canvis que hi ha als patinets.
1: Vale, el principal o el més xocant és l'edat mínima per conduir un VMP, vale, que són 15 anys. Aquí a Rubí tenim una ordenança municipal que ho regulava. De fet, cada ajuntament regulava l'edat, depenent de l'ajuntament, doncs, hi havia una diferència i l'han unificat, i a partir d'ara l'edat mínima per circular amb un UVMP són 15 anys. El tema de l'armilla reflectora i l'enllumenat dels patinets, hi ha una moratòria per l'1 d'octubre del 2027, però per portar l'enllumenat en horari diurn i portar una armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat o en horari nocturn, quan es fa fosc. Mm-hmm. Vale? A nivell UMPs, principalment són les més xocants són aquestes, mm-hmm. Vale? Aquesta regulació.
0: Pel tema de l'edat, això que deies dels, mm-hmm. dels 15 anys, que és la principal novetat, què passa si a partir d'avui la policia local detecta un menor de 15 anys circulant amb un patinet?
1: Si té 15 anys, no passarà res. Ja l'última xerrada que vam tenir, te'n recordes, de, uh-huh. de les modificacions, de la matriculació, el certificat, uh-huh. les homologacions, l'assegurança, etc. Vale? Si té 15 anys no n'hi haurà problema, el problema el tindrà si és menor a 15 anys. Vale? Perquè l'ordenança municipal aquí a Rubí regulava que era a partir dels 14 anys. Vale? I ara és a partir dels 15. Uh-huh. Es modificarà l'ordenança i imagino que es farà una campanya també de conscienciació de la gent perquè se n'adonin que s'ha canviat i és a partir dels 15.
0: Però són menors, quina responsabilitat acabaran tenint els pares? Perquè entenc que la responsabilitat és dels pares.
1: Correcte, els menors, nosaltres si detectem una infracció, els identifiquem i els denunciem, i evidentment la denúncia va als pares.
0: Mm-hmm. A banda d'això, també ens explicaves el tema de l'armilla i del casc. Això vol dir que qualsevol persona, tingui l'edat que tingui, ha de dur aquest casc. En el cas de l'armilla reflectant, quan és obligatori per a un usuari particular i què passa en el cas dels repartidors professionals?
1: A nivell particular, l'armilla serà obligatòria quan sigui un horari nocturn. Vale? El que busca aquest real decret és protegir els més vulnerables, que són els vianants, els ciclistes, els conductors de vehicles de mobilitat personal. Vale? El casc és obligatori sempre a partir d'ahir. I a nivell de professionals, o sigui, els riders, que coneixem com a riders, que es belluguen molt per la nostra ciutat, vale? Obligatòriament, independentment que vagin amb bicicleta, amb UVMP, amb ciclomotor o amb motocicleta, obligatòriament hauran de portar l'armilla al casc homologat.
0: Uh-huh. Més enllà de les novetats d'ahir, quines són les infraccions relacionades amb els patinets que més detectau a la nostra ciutat?
1: Hem notat una evolució. Vale? Però hi ha infraccions que són molt recurrents, sobretot el conduir dues persones o el portar una altra persona en un UVMP, anar dos en un UVMP, sobretot la gent jove, algun pare que porta encara la canalla a la part davantera del UVMP, que és molt, molt llamatiu, no? Molt cridaner, i bueno, no respectar les normes de circulació, no aturar-se als stops, anar per les voreres...
0: Fan el que volen, no?
1: Sí, fan una mica el que volen. Uh-huh. Això és el que més detectem i és el que més denunciem, també.
0: Uh-huh. Passam ara a les bicicletes. La nova normativa estableix que els ciclistes han de circular preferentment pel centre del carril. Això pot sorprendre molt els conductors. Per què es fa aquest canvi i què ha de fer un cotxe quan es troba amb una bicicleta circulant per davant seu?
1: El que et deia abans, la finalitat del Real Decret aquest és protegir els vulnerables. La bicicleta és un element molt vulnerable. Amb aquesta modificació el que es pretén és que la bicicleta tingui més espai, agafi més visibilitat, avançar a circular el més a la dreta possible, el que al circular pel carril central tens molta més visibilitat, evita si un conductor que està estacionat t'obri una porta que puguis col·lisionar, i obliga a conscienciar el conductor que va darrere, que per cert, i una de les altres modificacions, és que ha de mantenir una distància mínima de 5 metres amb el ciclista, vale? Obliga una mica a conscienciar de dir, quan faci un avançament a aquest ciclista, ho he de fer amb seguretat. Vale? He de mantenir un metro i mig o he d'envair el carril contrari, i tot això el que genera seguretat. Seguretat sobretot pel més vulnerable, que és el ciclista. Paciència i conscienciació, una mica de...
0: El que passa és que els conductors ens posen un poc nerviosos, m'incloc, jo que cada dia trob molts ciclistes anant cap a casa, ens posen bastant nerviosos, i a la vegada tenim un poc de por a l'hora d'avançar-los, perquè clar, ara, abans també era millor, però ara t'has de ficar al carril contrari.
1: Correcte.
0: Per tant, és com si avancessis a qualsevol altre cotxe.
1: La idea és aquesta, la idea és que per molt vulnerable que tu el vegis, o un UVMP que realment és un patinet i el xassis pràcticament és la persona, o un ciclista que pràcticament el xassis és la persona, la idea és que el considerem, que de fet és un altre vehicle, que el considerem que a l'hora d'avançar-los és com si fos un camió. Vale, que respectem les mesures de seguretat, les distàncies de seguretat, perquè un ciclista li passes molt a prop i no ves pel rebufo un raspadet o el que sigui, se'n va al terra. I la idea és aquesta, la idea és conscienciar i tenir paciència. El tema de que ens posen nerviosos els ciclistes, sí, a tothom li posa nerviós, però hem de tenir una mica de paciència. Això és un dels conflictes que ens genera sobretot a la ciutat, no? Els embussos, l'estrès, tot això a les hores punta genera, doncs, que anem més nerviosos, anem més distrets al volant, estem amb el mòbil perquè estem en retenció, no estem pendents al 100% de la conducció, i li donem un copet a un ciclista, a un UVMP o a un vianant o un pas, i és gent vulnerable i és gent que es fa mal.
0: Uh-huh. Anem a les motos, perquè aquí hi ha una qüestió que pot generar especialment confusió. La normativa estatal permet en determinades circumstàncies de congestió que les motos circulin pel voral dret a un màxim de 30 km/h, però el Servei Català de Trànsit ha aclarit que aquesta possibilitat no s'aplica a Catalunya. Que ha de tenir clar, per tant, un motorista que circuli per les carreteres del nostre entorn?
1: El Reial Decret, a nivell estatal, el que regula és que sí, que els motoristes en situacions excepcionals de congestió i d'aturar total dels vehicles poden circular a 30 km/h pel voral. El Servei Català de Trànsit va valorar que no era segur. Jo estic d'acord amb el Servei Català de Trànsit, i això que soc motorista. El voral és una via que normalment quan els vehicles s'avarien, automàticament surten de la calçada principal i es col·loquen al voral precisament per no entorpir-la, i ens podem trobar que en el moment en què vulguin agafar el voral es trobin un motorista i li donin un cop, o agència del terra, o generin un col·lapse. A nivell estatal sí que s'aplicarà, però el Servei Català de Trànsit penso que amb bon criteri ha decidit que no la vol aplicar, i no l'aplicarem.
0: Uh-huh. I si un motorista ha llegit que aquesta maniobra ara està permesa pel nou reglament estatal i la fa igualment a Catalunya, se'l pot sancionar?
1: Sí, de fet se'l denunciarà. És una infracció greu i l'import són 200 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: També hi ha novetats com l'obligació de dur calçat tancat i els guants en determinades vies. Què haurien de revisar els motoristes abans de sortir avui al carrer per assegurar-se que compleixen amb aquesta normativa?
1: És una de les modificacions importants i que donen molta seguretat. Els guants han d'estar homologats. Hi ha una homologació europea que amb unes proves, amb uns test crash, etc., que el que... el que obliguen és que els guants tinguin una protecció dels anells, de los nudillos. Mm-hmm. Vale? I és important que, a part del conductor, l'acompanyant també porti els guants. Per què? Perquè si caus al terra, no només el conductor caurà al terra, i automàticament, instintivament, el primer que fem és posar les mans. Si no tenim aquest tipus de protecció, l'asfalt és molt abrasiu i el que fa és cremar-te totes les mans. Abans, si caus, i vas amb un acompanyant, evidentment cauràs al conductor i caurà l'acompanyant, i el risc de causar-se lesions és el mateix per un conductor que per un acompanyant. Això per un cantó. I exactament el mateix amb el tema dels peus. Ens trobàvem que hi havia molt motociclista que anava amb xancles, no? Pots perdre una xancla, se't pot col·locar entre la roda i la cadena, pot generar un accident, i si causa, evidentment, doncs et quedes sense peus, no? Ja no caldrà que et tallis les ungles en una bona temporada. I exactament igual li passarà a un acompanyant. Vull dir, un conductor de motocicleta i l'acompanyant tenen exactament el mateix risc. Uh-huh. En el moment en què cauen al terra es faran molt de mal.
0: Per tant, no puc anar amb ses meves manoples, eh?
1: No. Els guants han d'estar homologats, no pots anar amb uns guants d'esquiar o amb uns guants de llana, o han de tenir com a mínim una protecció dels anells, dels nudillos.
0: Això, hivern i estiu.
1: Hivern i estiu.
0: Perquè, clar, a l'hivern ja va bé, perquè com que fa fred, doncs ja també bé. Però, clar, a l'estiu, que ja duim aquesta sabata més oberta, que posar-te guants és com moriré de calor. Hivern i estiu, i si no, multats.
1: Correcte. De totes formes, hi ha guants d'hivern, hi ha guants d'estiu. Jo, a part, afegiria, doncs, o recomanaria proteccions dels colzes, proteccions de l'esquena, protecció dels genolls.
0: Anar com Marc Márquez, no?
1: Sí, sí, quasi.
0: Home, però si vas a treballar no pots vestir-te amb el mono de Marc Márquez.
1: Ja, però la seguretat i la integritat física és important. És més important arribar a treballar com el Marc Márquez que no arribar a treballar.
0: Una qüestió que crec que també és important per als oients. Una cosa és el reglament general de circulació i una altra són les normes municipals, que abans ens feies aquest apunt també amb el tema dels patinets, que aquí ja hi havia una norma. A Rubí, quines normes específiques han de tenir present els usuaris de bicicletes i patinets, especialment pel que fa a les zones de vianants i a l'illa de vianants?
1: El Reial Decret afecta a totes les ordenances municipals. Les ordenances municipals es basen en el Reial Decret i en el Reglament General, i fan una adaptació al municipi. Nosaltres, a l'Ordenança Municipal de Mobilitat del 2022, es va decidir que era obligatori ja l'ús de casc. Vam ser pioners en aquest sentit. A Rubí ja era obligatori des del 2022. Ara obligatori ja per tothom, a tots els municipis. A Rubí es va decidir que l'edat mínima per conduir un UVMP eren 14 anys, i a partir d'ara, amb la modificació, serà 15 anys. Tot això s'ha de modificar, s'ha de canviar. I ja de vianants, tot el que sigui normativa viària, si hi ha un senyal d'un stop, és genèrica, però municipalment tenim un espai que són la illa de vianants, on la prioritat són els vianants, i no es pot circular amb un UVMP ni amb una bicicleta. Llavors, quan arribes a aquest espai, baixes de l'UVMP, baixes de la bicicleta, passeges, gaudeixes del passeig, gaudeixes de la nostra ciutat. Quan s'acaba la illa de vianants, et tornes a pujar al teu patinet i pots continuar el
0: pots
1: el
0: passejar, la bici i el patinet el pots tu passejant com si fos una mascota.
1: Correcte.
0: Vale, perquè això algú no ho té clar,
1: No ho té. Aquí és el que comentava abans, no? Que ens trobem que hi ha molta gent que potser no interpreta les senyals o directament no vol fer cas de les senyals, i és molt més còmode i molt més ràpid anar amb patinet per la illa de vianants, que és una via molt ràpida, no? Però bueno.
0: I això també es sanciona.
1: Això és sancionable, i de fet ho fem controls i ho controlem bastant.
0: Ara que totes aquestes novetats entren en vigor, la policia local, entenc que comença a sancionar ja ha començat des d'ahir, o primer hi ha una fase informativa i pedagògica? Perquè moltes vegades sí que es fa això, entra en vigor una llei i es fa com una fase així més informativa, 15 dies de gràcia, que diguéssim. Això no.
1: Aquí a Rubí comptem amb les companyes de les agències cíviques, que fan moltíssima feina informativa. Nosaltres, la idea és, aturarem l'UVMP, aturarem la bicicleta, els informarem, i si considerem que la persona ha estat un descuit, una manca d'informació o el que sigui, doncs farem aquesta tasca informativa. Però, evidentment, si és una persona reincident que ja l'hem informat, que ja ho sap i que directament el que no vol és complir la norma, la denunciarem.
0: Abans d'acabar, et propos un test ràpid perquè els oients se puguin comprovar si ho tenen clar, vale?
1: Vinga, som-hi.
0: Jo te plantejo una situació i tu dius si es pot fer o no es pot fer.
1: Molt bé.
0: Vale? Un menor de 14 anys amb un patinet.
1: No.
0: Una persona adulta amb patinet però sense casc.
1: No.
0: Dues persones en un mateix patinet.
1: No.
0: Un patinet circulant per la vorera.
1: No.
0: Una moto en xancles.
1: Tampoc.
0: Una moto circulant pel voral durant un embús a Catalunya.
1: No.
0: Fora de Catalunya?
1: Sí.
0: Un cotxe que avança una bicicleta sense canviar completament de carril, que té un altre carril disponible. Si no té l'altre carril disponible, està clar que no pot avançar.
1: Correcte. Si no, ha d'ocupar completament el carril contrari per avançar-lo, com si fos un vehicle.
0: Molt bé. Per acabar, Alberto, si haguessis de donar un únic consell als conductors, motoristes, ciclistes i usuaris de patineta Rubí, ara que ha entrat en vigor aquesta reforma, quin seria aquest consell?
1: Que s'informin abans d'agafar un vehicle, qualsevol tipus de vehicle, ja sigui una bicicleta, que s'informin, que vagin ben equipats, que la visibilitat és importantíssima, que vagin amb el casc, que tot el que sigui protecció i seguretat els hi pot salvar d'unes ferides, d'unes lesions o inclús d'algú més greu. I aprofitaria per fer un petit incís. Igual que parlem dels motoristes, conductors del UMP, també recomanaria que els conductors de turismes fossin una mica més cívics i entenessin que són molt vulnerables a aquest tipus de vehicle i que tinguin una miqueta més de paciència.
0: La paciència, sobretot, perquè ens falta moltíssima paciència al volant. Albert Nieves, sergent de la policia local de Rubí, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos totes aquestes novetats i com ens afecten des d'ahir mateix.
1: Gràcies a tu, Pamela. Encantat.
0: Adéu.

0: Divendres, nou mes, però nosaltres seguim amb el nostre escàner setmanal que fem al final de la setmana per fer aquest resum amb l'Albert Soler. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pamela, com estàs?
0: Bé.
1: De divendres?
0: De divendres, molt de divendres.
1: Saps que quin dia amb divendres fa bastendres? Ho dieu també a...
0: No.
1: A Palma?
0: No.
1: Divendres fa bastendres.
0: No. De fet, jo ho he après això en una cançó dels meus fills que cantaven a l'escola i deia, no em quadra, deu ser algo del mercat o algo així. Perquè...
1: Exacte.
0: No, nosaltres no ho tenim, això.
1: Bueno, escolta, anem aprenent coses
0: noves. Incorporant, exacte, anem incorporant cultura popular. Albert, avui què has triat? Sorprèn-me.
1: Mira, volia anar per una banda... Però,
0: t'has anat per una altra.
1: Clar, però clar, quan tinc molt clar una notícia i dic, vale, la paraula pot ser aquesta, llavors he de trobar quatre clar, notícies més que m'encaixin. I no hi havia manera, no hi havia manera, i al final he girat, he canviat la paraula i n'he buscat una altra perquè m'encaixés una mica tot, perquè en el fons és trobar aquest fil que dic sempre una mica, a vegades és més visible i a vegades més invisible. I la paraula d'aquesta setmana és alternativa.
0: Pues, a veure com ho has lligat, perquè no sé per on vas, eh? A veure, primera notícia.

0: Quina serà l'activitat alternativa que ocuparà l'espai dels antics cinemes després de 20 anys tancats? De moment no sabem quines empreses han fet una oferta per comprar aquest espai comercial a les Torres.
1: Ni si hi ha empreses que ho hagin fet, perquè correcte, no ens han dit res, no, eh? I ho hem preguntat i preguntat i preguntat.
0: Estem pendents d'això, però no sabem si n'hi ha hagut, i si sí n'hi ha hagut, quines són, i per tant, quina activitat alternativa. Però sí que és cert que arran d'aquesta subhasta, moltes entitats de la ciutat han decidit doncs, impulsar un manifest que s'anomena Per una Rubí Viva protegim els nostres equipaments públics, que ve a demanar que espais municipals comprats els últims anys i dels quals no se'n fa cap ús, doncs es rehabilitin, perquè les entitats que demanen des de fa anys un espai alternatiu per a les seves activitats hi puguin anar. Aquesta setmana has tingut aquí a l'estudi, ha vingut la portaveu d'aquest moviment, la Zaira Tarón, per parlar-ne.
2: Que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, pues mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? o aquesta lluita que va iniciar ha sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, pues estic seguríssima que estarem supercontentes.
0: He dit Zaira Tarón, no sé per què, perquè ho tinc ben escrit, és Zaira Tarón. Disculpa, Zaira. Zaira Tarón. Doncs ara l'hem escoltada, com ens explicava una mica doncs, per què aquest moviment, i recordar que el manifest aquesta setmana va arribar a les 250 adhesions, potser ara ja en són algunes més, i reclama precisament això, elaborar un pla d'urgència dels equipaments municipals i que permeti identificar aquests espais en desús o infrautilitzats i estudiar-ne doncs, quins possibles altres usos podrien tenir.
1: Uh-huh. A veure com acaba tot aquest tema, perquè ja ve de llarg, ja, uh-huh. ja té polèmica des de fa temps. Va, segona alternativa de la setmana.
0: Doncs l'associació Ruby Rock ha hagut de buscar un espai alternatiu per a la primera edició de les 12 hores de rock per la previsió de pluja. Estava previst que les 12 hores es fessin al Parc de Can Oriol, un lloc molt bonic, segurament, per fer una cosa com aquestes, però dimecres, veient el Meteocat, que indicaven o bé hi hauria pluges aquell al moment dels concerts o en alguna part, moment de les 12 hores, o bé, si no plovia, però hauria plogut els dies abans i el Parc de Can Oriol hauria estat tot enfangat, doncs han decidit buscar el que dèiem, una alternativa. I aquesta alternativa serà l'espai 14-13 del Pinar. Allà, recordes, on vam fer els últims anys el Festival Ruby Sound d'aquí de Ràdio
1: sí,
0: Rubí.
1: Sí, sí.
0: La veritat és que no és un espai que estigui en les millors condicions, però realment ha sigut l'única alternativa disponible a 2-3 dies de la celebració de l'esdeveniment. I aquesta alternativa de la 14-13, a més, els ha obligat a dividir les 2 hores, a les 12 hores, en 6 i 6. És a dir, avui fan 6 hores, amb la meitat dels grups i demà faran les altres 6 hores, que perd una mica l'esperit del que buscaven, però bueno, segurament a veure si l'any que ve poden aconseguir fer-ho com pensaven.
1: Ha canviat gairebé el concepte del que era. Ben lligat, aquesta alternativa.
0: Ah,
1: no, va,
0: aquesta era fàcil, aquesta era fàcil.
1: Quina llàstima, però, que hagi passat això. Hauria sigut un bon lloc, el Parc de Can Oriol. Ha estat com un superfestival allà. Però, bueno, que la 14-13, nosaltres, el Ruby Sound, vam estar molt bé.
0: I tant,
1: segur que anirà molt bé. Tercera notícia.

0: mirant, i també hi ha la possibilitat d'ús d'aigües regenerades. Això, amb això el que hem fet ara és un pla per veure quines possibilitats tindríem.
1: Doncs el tema de la sequera, no?, que ens va afectar molt, ara sembla que ens n'haguem oblidat perquè no estem, i més després d'aquesta setmana amb el que ha plogut, però la tornarem a tenir segur, ho sabem, els científics ho tenen claríssim, i molt més aviat que les teníem els altres anys, per tant, molt bona iniciativa aquesta. Perquè aquests pous que han trobat ara, que han posat en marxa ara, tenen una capacitat de 600 metres cúbics diaris.
2: Déu-n'hi-do!
1: És moltíssima aigua, i el dipòsit coincideix que té la mateixa capacitat. Amb les obres, a més, s'ha incorporat un sistema de cloració per garantir la qualitat de l'aigua, però que no la fa potable, evidentment, per això es fa servir per aquests altres usos, i llavors l'aigua potable t'evites de fer-la servir per regar, diguem, exacte, però que aquesta aigua concretament no és potable, i a més també s'ha instal·lat un punt de càrrega per als camions de la neteja, per tant és un sistema que està bé. És a dir, no ens imaginem un pou amb algú amb una corriola pujant aigua. Pujant amb una galleda.
2: No amb una galleda, però potser allà... molt bona alternativa aquesta, perquè ens donarà molt de servei, així que molt bona alternativa. Quarta notícia.
1: N'acabes de parlar ara amb la policia local, no m'extendré en excés. Ahir va entrar en vigor un reglament general de circulació alternatiu, és a dir, és una actualització, diríem, pels nous mètodes de mobilitat que estaven ja, que no existien, no apareixien en el reglament anterior, i calia posar-ho al dia a tot arreu. Diríem, amb els patinets, no?, hi havia normatives locals que cadascú s'havia espavilat com podia, però clar, calia una norma que donés general per tot l'Estat, que donés cobertura a totes aquestes decisions, i aquesta ha entrat en vigor ahir, l'1 d'octubre, i res, molt ràpid, perquè ja n'has parlat tu. Edat mínima amb els patinets i altres vehicles de mobilitat personal. 15 anys. S'ha de portar casc, etc. Aquí em faré... Quan he sentit al final de l'entrevista amb el policia local, que deia no, si no compleix, se'l multarà. I pensava, ja, i els nens de 12, 13 i 14 anys que van amb patinet a l'institut, per dir alguna
2: cosa... No poden anar.
1: Clar, però aquí multes. Quan el trobis i com valoraràs, no sempre van amb el DNI a sobre.
2: Ha dit que denuncien a l'infant i multen els pares. Clar, al final pringam nosaltres.
1: No, segur, però molts nens no van amb el DNI a sobre. Com valoraràs si té 15 anys? No sé, coses que...
2: Ho deies per veure si té 15 anys o no, que el nen digui que sí que té 15 anys. Clar, li miraran els llibres de la motxilla. Doncs
1: pues igual.
2: A quin curs vas?
1: A quin curs vas? Molt bé. Doncs el tema de la llum, no?, que s'haurà de portar sempre encesa, quan vas a la carretera caldrà portar el casc, amb els guants per les motos i el calçat tancat, això també, ostres, recordo que fa molts anys en un altre mitjà de comunicació vaig fer un reportatge sobre les xancletes i les motos.
2: Sí?
1: Sí, per això, quan vaig veure que això ho canviava, em dic, home, per fi, perquè és que és una cosa increïble. I jo, per exemple, jo amb cotxe, que tampoc es pot...
2: No es pot, no.
1: Jo, hi ha molta gent que hi va, jo no en sé. O sigui, jo no sé anar amb... O sigui, no sé conduir amb xancletes.
2: Jo condueix descalça i tot, a vegades. Perquè, clar, m'he oblidat les altres sabates, si duc talons, condueix cantalons, també, eh? Ara, com me senti la policia, vendrà a cercar-me. Però, de vegades, algun taló que me molesta un poc, descalça i vaig meravellosament.
1: Clar,
2: tampoc
1: sí.
2: Es pot, eh?
1: Correcte. Però sí que sé que a vegades tens més sensibilitat, eh? Vull dir que això depèn de com, no va tan malament. Depèn de quina sabata tens, potser és millor descalç que amb una...
2: El problema és que el taló de vegades s'enganxa i dius, me'l trec perquè me quedaré aquí enganxada.
1: I tant.
2: Sí. En el cas dels patinets, ara caldrà que les policies, en especial a les locals, apliquin aquest reglament, però que la policia local ens ha explicat que ells ja estaven molt, molt a sobre dels patinets, perquè aquí a la illa de Vianants hi ha moltíssims problemes perquè no fan ni cas i se passen les normes per on se les passen.
1: També és cert que hi ha moltes queixes que es diu que no es fa, és a dir, que perquè no vols problemes, perquè no vols tal, i bueno, veurem, si jo crec que a vegades amb l'antic Bueno, es fa una certa vista grossa, doncs veurem què passa amb la nova. Espero que ara sí que dient... Això ja és DGT, ja no és una norma local, això ja és DGT, que siguin una miqueta més...
2: I una de les coses que sí que ha remarcat era lo del voral en els embussos, que aquí a Catalunya

0: Això no es podrà.
1: No s'aplicarà, i va dir, van dir que a Catalunya això no es faria, perquè era perillós per a la seguretat. Última alternativa de la setmana.
0: Doncs hi ha una part de la ciutadania de Rubí que vol que la plaça de la nova estació tingui un nom alternatiu, concretament plaça de l'1 d'octubre. El dimecres al vespre, en la vigília de l'1 d'octubre d'aquest any, les entitats, entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, no, l'ANC, l'ANC, veus, és que sempre m'equivoco, ANC, l'Òmnium Cultural, els CDRs i el Consell per la República, doncs, després de fer la tradicional marxa de torxes, que recordo que abans es feia per la vigília de 11 de setembre, en lloc de per la vigília de l'1 d'octubre, doncs abans de l'1 d'octubre aquesta marxa de torxes es feia abans de l'11 de setembre.
1: És veritat.
0: Doncs, totes aquestes entitats en el manifest van anunciar una recollida de signatures precisament doncs, per recollir suports per aquest canvi de nom de la plaça de la nova estació com a plaça de l'1 d'octubre. Escoltem a Albert Sorrosal del Consell de la República.
2: Per tot això, som avui aquí i no només col·loquem tossudament de nou la placa provisional de la plaça de l'1 d'octubre, sinó que anunciem el començament d'una campanya amb recollida de signatures perquè aquest sigui el nom oficial de la plaça. Volem que aquest sigui el nom oficial de la plaça. Evidentment no aconseguirem amb l'actual majoria de l'Ajuntament, però tenim el repte d'aconseguir que això canviï el proper mes de maig.
0: Durant l'acte d'aquest dimecres al vespre també es va llegir un manifest en què els convocants han reivindicat el mandat del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017 i han defensat la continuïtat del moviment independentista.
1: Pues bon resum de la setmana, ho tenim tot aquí.
0: Sí. És cert que m'ha faltat aquella notícia que t'he dit al principi que volia incloure i que no he trobat la manera d'incloure-la, que és el Festival l'ANU, el Festival Internacional de Fotografia de l'ANU.
1: L'alternativa fotogràfica. Estan pillat pels pèls. Tens raó. Pillat
0: pels
1: pèls.
0: No he trobat cap lligam, però aprofito ara al final el comiat i dic a tothom que aquest cap de setmana vagin a veure les fotografies i que hi ha penjades per la ciutat i el multitud d'activitats que estan previstes per avui a partir de les 8 del vespre és inauguració, però tot el dissabte i tot el diumenge, si la pluja ho permet, hi haurà moltes activitats relacionades amb el Festival de Fotografia de l'ANU, que val molt la pena.
1: Molt bé, Albert, doncs moltíssimes gràcies per aquest resum i esperam el resum de la setmana vinent.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: I avui en el Sabies Què, els humans veiem una part molt petita de tota la llum que existeix, però hi ha animals que poden percebre longituds d'ona que nosaltres no podem detectar.
1: Sabies que...
2: Els humans veiem una part molt petita de tota la llum que existeix, però hi ha animals que poden percebre longituds d'ona que nosaltres no podem detectar. Un dels casos més sorprenents és el dels rens. Els rens viuen a regions àrtiques, on durant l'hivern la llum solar és escassa i el paisatge està cobert de neu. Investigacions científiques han descobert que els seus ulls poden detectar llum ultraviolada, una capacitat poc habitual entre els mamífers. Això els pot resultar especialment útil en el seu hàbitat. La neu reflecteix una quantitat important de radiació ultraviolada, de manera que alguns elements del paisatge poden presentar un contrast molt més gran per als rens que per als humans. Per exemple, els líquens que mengen poden destacar sobre la neu. També poden detectar millor determinades marques d'orina deixades per altres animals, perquè algunes substàncies absorbeixen o reflecteixen la llum ultraviolada de manera diferent. Aquesta capacitat és especialment interessant durant els mesos d'hivern, quan el sol es manté molt baix sobre l'horitzó i en algunes zones desapareix completament durant períodes de foscor.
0: I abans de la tertúlia, el Robert Fernández ens fa la seva recomanació musical.

l'has reconegut, suposo, no? Evidentment, és el cantautor rubinenc Jere, que demà, atenció, demà presentarà a Apolo el seu 6è àlbum en una nit que promet ser inolvidable. Ens asseguren que serà un viatge sonor on les emocions es desborden, les lletres s'atrapen i l'energia en directe fa que cada cançó vibri i cobri vida. Doncs, atenció, demà a la sala Almodóvar, atenció, Almodóvar, trobarem el Jere presentant el seu àlbum Apolo amb temes com aquest que estem escoltant, que justament es va estrenar abans de l'estiu. Porta per nom Bella i Bèstia. Bella, bella, bella, y yo bestia. En aquest nou treball, l'àlbum Apolo, doncs trobarem des de les melodies més íntimes fins a himnes que no podràs deixar de cantar. En aquest concert, que demà serà protagonista a Almodóvar, doncs trobarem aquesta veu del Jere que representa una generació que busca sentir, reflexionar i vibrar. Podràs viure l'experiència del nou àlbum Apolo, recorda, a la sala Rockville, Almodóvar. Encara resten entrades al preu de 15 euros, molt poquetes, eh? Recorda que obriran les portes a 8:45 de la nit i que l'inici del concert doncs serà a les 9 de la nit per gaudir d'aquest àlbum Apolo. Estem seguríssims que omplirà l'espai de l'Almodóvar sense cap problema i atenció, perquè després al desembre, també actuarà a Rubí. Actuarà al Casino de Rubí. Però anem a pams, eh? Primer omplim fins a dalt, fins a la bandera, la sala Almodóvar per gaudir del senyor Jere i del seu treball Apolo. I després ja pensarem en aquell concert i també omplirem el que faci falta, com no, per exemple, el Casino de Rubí. Què us sembla si escoltem un d'aquests temes d'aquest àlbum? Escoltàvem el tema Bella i Bèstia, doncs ara, Como un cometa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
10: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
9: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
10: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: 3 minuts i escaig d'aquest divendres 2 d'octubre. Per fi arriba el cap de setmana. Estem en aquesta segona hora de Rubí al dia, de Ràdio Rubí, d'aquesta plaça. Encara que no tenim el Joan Manel, està assenyant, està senyalitzant doncs, un rellotge que tenim a l'estudi que marca 4 minuts.
1: Manuel, avui t'aqueixes per tot.
0: No, 4 minuts. Doncs no, són 3.
2: I espera't, que és llarg el dia.
0: Sí, bueno, portem una setmana...
2: Però ja no hi seré aquí, no?
0: No? Portem una setmana el dilluns a Tertúlies, que has de demanar calma. Uf! Sí, sí, amb tot això de l'habitatge és increïble. Anem a desgranar, anem a escorxar la realitat d'avui i dels temes que ens proposa, alguns dels temes, la Pamela Martínez. Bon dia.
1: Pues bon dia, habitatge. Ja està, aquest és el tema.
3: No. Home, n'hi ha per parlar-ne llarg, eh?
0: Sí, sí, portem tota la setmana. Escolta'm, el primer tema arribem quan passen 40 minuts dels proposats. O sigui, ha començat aquesta setmana amb moltes ganes.
1: No rigueu, que sí, que sí, que vos propos que xerreu de la casolada que va haver ahir a Rubí davant de l'Ajuntament per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, però també volia comentar-vos que nosaltres ahir vam tenir aquí els grups municipals opinant a la Montse Soler i es feia una pregunta i era que com volem que tenir un creixement gran de la ciutat i fer tot això que diu ara el POM si abans no hem solucionat totes les mancances que hi ha de serveis, transports, bueno, totes les mancances que hi ha a la ciutat. Ella deia que, clar, quan més creixem, més serveis necessitem i els serveis no estan creixent de la mateixa manera que es necessitaria. Un altre tema que volia proposar-vos, els canvis que s'han produït a les 12 hores de la Rubí Rock, que al final, pel tema de la pluja, abans d'entrar a la tertúlia ho comentaven, que estava plovent molt cap al sud, però que aquí també plourà aquest cap de setmana i els del Rubí Rock han hagut de canviar la ubicació, han passat de Can Oriol a l'espai 14-13 per aquesta previsió de pluja i en lloc de 12 hores fan 6 i 6 per veure, a veure com veieu aquest camí. No sé si anàveu a anar, tampoc, eh? Però...
0: Hem tret el tema també per Joan Manel. Saps que més música... És rock.
1: Però el Joan Manel avui està molt enfadat amb la vida.
0: No, però això li posem el rock que li anirà bé.
2: Si posa'm algú de rock...
0: Vens calent, Joan Manel. Què?
2: Escolta.
3: És sufocat.
2: No, vinc normal, no.
0: Normal, estem aquí a la taula amb
2: sí,
0: el José Malagón,
2: sempre.
0: Que és el que jo crec que és el que té més seny aquí de tots, diu que sí, que us agafarà el telèfon si truqueu al 93-588-5960, 93-588-5960, per participar en directe aquí a la vostra tertúlia.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs som-hi, va, a la tertúlia que tenim. Carme Pumareda, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Joan Manuel Fernández, bon dia.
2: Ah, hola, bon dia.
0: Rosa La Torre, bon dia.
6: Bon dia.
0: Lídia Juste, bon dia.
7: Bon dia, què tal?
0: Bé, què tal aquesta setmana?
7: Ha estat una setmana interessant, molt interessant, no? Per dir-ho d'una manera suau. Una setmana en la que, no sé, que jo crec que tothom es retrata una mica. En situacions com la que tenim ara, tothom es retrata una mica.
3: Una mica del tot.
7: I home, clar, doncs com m'imagino que molta gent, no? Vull dir, entre indignada, sorpresa, enfadada, perquè crec que la política és una altra cosa, però... No sé, és... Sí, sí, tenim en un món allò regirat, no? Com era allò? En un món en moviment, doncs...
0: Sí.
7: Quina cosa...
0: Sí, ara me'n recordo, eh?
7: Ganància de pescadores, doncs això mateix.
6: Jo també diria que ha sigut una setmana tràgica, dins del tema de l'habitatge, perquè hi ha hagut dos suïcidis. No, perdó, tres suïcidis, dos a Hospitalet. Ahir, a l'últim, un senyor que l'anaven a desnonar del seu local de treball de feia més de 30 anys.
7: Sí, del seu modus vivendi.
6: Del seu modus vivendi. I això és molt dur. Mm. És molt dur.
0: Clar, ahir hi va haver una cassola de Rubí per exigir l'aprovació d'aquest decret Mari Carmen, i el lema és l'especulació mata. Hi va haver prop de 60 persones que es van concentrar dijous, plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, per exigir al Congrés dels Diputats que convalidi avui, divendres, els dos decrets d'habitatge aprovats dimarts pel govern espanyol. La concentració respon a una crida general del sindicat de llogateres a tots els municipis catalans, i que a Rubí ha estat convocada pel sindicat d'habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca.
6: Això no passarà.
0: Xivarri,
6: això no passarà perquè no surten els números.
0: Es va trencar amb els parlaments i el minut de silenci, el que deies, per l'Olga i el Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. Escoltem aquest soroll i després els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca i del sindicat de llogateres de Rubí.
5: El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero nuestros gobernantes lo han convertido en un activo financiero. Se ha convertido en un negocio que los fondos de inversión, los especuladores y también los bancos se aprovechan con beneficios millonarios.
8: Des del Sindicat d'Habitatge de Rubí constatem cada dia casos sagnants de persones que viuen amb por a ser desnonades, amb por que el lloguer no els prorrogui. Coneixem casos de persones que paguen fins a 700 euros per una habitació sense ventilació, i molt freqüentment, en gairebé tots els casos, hi ha menors que pateixen la violència del desnonament. I a Rubí hi ha sensellarisme. On són les mesures per evitar que la gent visqui al carrer?
0: Fa 20 minuts, dirigents del PSOE demanen a Sánchez que convoqui eleccions immediates si es tomben els decrets d'habitatge. La negativa de Junts, PP i Vox a aprovar els decrets d'habitatge fa plantejar diverses veus socialistes la possibilitat de convocar eleccions generals que podrien ser el 29 de novembre.
7: Bueno, ja se sabia, no? Ja es anava cap aquí, tot el que s'està movent anava cap aquí. Jo, de totes maneres, com que vaig viure fa 5 anys directament una persona molt propera a mi, un desnonament amb la comitiva judicial sense Mossos, evidentment, perquè la persona aquella no pensava presentar res, i jo al sindicat de llogaters no els vaig veure enlloc. És veritat que aquesta persona cobra una... és funcionària, però tenia molts problemes amb una persona amb problemes mentals a la seva família, i des d'aquell dia tot m'ho miro relativament. M'ho miro des de lluny, perquè penso, on éreu? Perquè això se sabia. Va ser Sant Cugat. Aleshores em vaig quedar molt sorpresa, i ara m'ho miro tot amb bastanta distància. Jo perquè hi ha coses que em costa molt creure-les, segurament estan fent una bona feina, però jo personalment no les vaig veure enlloc.
6: Sí, però s'hi van adreçar
7: no,
6: al sindicat.
7: Sí, tot estava arreglat, però no es va presentar ningú. Jo no els defenso ni res, però des de llavors hi ha coses que, bueno, que penso que no me les crec.
9: Clar, jo t'entenc, però crec que una ja flor està. No festiu, com es diu. I que
7: ja, segurament que sí, però que realment, quan et toca de prop dius, sí. A veure, uns sí i els altres no,
9: no
7: quan tots ho necessiten.
9: Sí, tots. I visquis a Rubí o a Sant Cugat o a Pedralbes, és igual. Està claríssim que això ha de ser així. Que jo crec que hi ha una reflexió més profunda, no, amb tot això, tot plegat, perquè estem parlant de casos de lloguer, però parlaríem de gent que ha estat desnonada per convertir la seva vivenda en pis turístic, sí. o posar-lo a uns lloguers que només poden pagar els expats. O sigui, a veure, parlem de la cobdícia humana? Parlem de la cobdícia humana? Perquè tota la vida hi ha hagut rentistes. Escolteu, hi havia gent que tenia propietats i les llogava, però les llogava d'una manera correcta, adient. Hi ha hagut gent que ha viscut tota la vida de lloguer pagant un lloguer més o menys adequat i amb uns preus de pujada de l'IRPF, allò lo justet. Si és que, o sigui, hi ha hagut un comportament dels arrendataris que ha estat correcte envers la gent a la que llogava el pis. passa que a la que comencen a canviar les regles del mercat, i això ho canvien doncs, des dels nous tenidors fins a les entitats bancàries, fins a, perquè són els que realment, perquè si parlem de petits propietaris estem parlant de gent que potser té un o dos o tres pisos, que com a molt, no? Que ja no sé si se'ls podria dir petits propietaris, però vaja, que sí, no? Aleshores, què ha canviat? Ha canviat la cobdícia absoluta de fer negoci. I et diuen, i això és lícit. Clar, hi ha un partit polític que et diu, escolta'm, és que això és lícit, és que la gent que té pisos té tot el dret del món a treure-li
3: el seu rendiment,
9: el màxim rendiment possible. Sí, sí. Dius, ja serà lícit, però no és ètic. Serà lícit, però no és ètic. Aleshores, davant d'això, qui pot posar ordre? Doncs, al final, les lleis. Al final, legislar.
3: Però mira,
9: legislar,
3: està passant.
9: Exacte, d'una manera correcta perquè aquests casos d'abusos no puguin passar. Aleshores, quan hi ha qui no vol legislar, perquè al cap i a la fi, a Madrid els correspon legislar. Sí, m'entens? Sí. Els ajuntaments no legislen. No. La Generalitat sí que pot legislar, però sobretot el govern pot legislar. Llavors, quan qui ha de legislar no legisla perquè igual doncs a nivell d'estratègia política ara no li convé, o perquè això a mi és el que em rebenta, perquè no estàs pensant en la gent, no estàs pensant en que la gent ha fet una crida i ha dit ei, posem en ordre amb tot aquest mercat que se'ns ha desfermat i que això és una borrada.
2: Jo només vull afegir que, com a mi, jo ho tinc clar, que aquest món no el tira endavant els governs, sinó el sistema. Vull dir, es parla, a veure, ara mateix escoltava els governants, una part d'ells sí que podríem dir recolzen tot això, no la majoria, hi ha de bons i de dolents com a tot arreu, però qui realment porta tot això endavant és el sistema. Vull dir, fins que no es canvi el sistema, res. I no té que ser a canviar el sistema a hòsties. Pots fer d'una manera un xic més pacífica. Uh-huh. I després convocatòries com les que s'han fet aquest dia són partidistes. Ostres, jo estic d'acord amb una sèrie de coses o amb moltes de les que es diuen a les dues, però no amb totes les que es diu a les dues, a la segona. I això em fa que jo em tiri enrere.
10: Però estan separades, no?
2: Sí,
10: decrets,
2: sí, estan separades. No, però dic que...
9: En els decrets.
2: La gent que convoca les manifestacions. Que són per les dues. Vull dir.
3: Què vols dir per les dues?
2: Per les dues convocatòries que n'hi han per aprovar o no els dos decrets. Aquests diuen que s'han d'aprovar els dos decrets. Això tira a gent que pot estar a favor de moltíssimes de les coses que es demanen, tirar-les enrere.
10: Però són dos decrets diferents. Estan separats perquè es puguin votar de forma diferent.
9: Pots aprovar-ne un i l'altre no.
2: Sí, però
3: ja està fet expressament així.
2: Però estic dient les convocatòries.
9: Per facilitar-ho.
2: De manifestacions. No estic parlant, ja sé que són diferents i pots votar una, pots votar les dues o pots votar cap de les dues.
9: Però la realitat és...
2: Però dir les convocatòries. Això passa el mateix que quan a l'independentisme hi ha gent que podia estar d'acord en que hi hagués un referèndum, però a les manifestacions independentistes aquesta gent que pensa això es queden fora.
9: Però escolta, estem d'acord que el problema és més enllà.
2: Jo puc estar en contra o no estic d'acord amb l'independentisme, però això no vol dir primer que sigui un fatge, ni segon que estigui la majoria de les propostes que es fan d'acord.
10: Després parlarem de... Perquè va ser l'1 d'octubre i es van incendiar... Es van incendiar contenidors. Després parlarem. Aquest és un tema que després en parlarem. Jo voldria continuar amb el que és l'habitatge. Recordar que ens podíeu trucar al 93-588-59-60... 93-588-59-60, i que Junts ha presentat un decret alternatiu d'habitatge. Insisteix que no es votin avui els del govern espanyol. Per part del govern espanyol no s'ha pronunciat després d'aquesta darrera proposta dels juntaires, però fins ara s'ha negat a retirar els decrets que preveuen més protecció davant del desnonament. El decret alternatiu de Junts hauria de servir, segons Junts, com a punt de partida perquè el govern de Sánchez avanci cap a una solució real, solvent, capaç de plegar amb un ampli suport
6: parlamentari.
10: La seva proposta de decret és una proposta, diu, àmplia, solvent, que pretén actuar contra el fons voltor i protegir les famílies. Una abstenció de la formació sobiranista hauria permès l'aprovació del primer dels decrets.
7: He aquí la qüestió.
10: I que ha provocat, doncs, aquestes acampades també de protesta que tenim aquí, doncs, a Madrid, a Barcelona, a diverses ciutats espanyoles, que de moment, doncs, aquí a Rubí no hi ha. A veure què passa als passadissos, perquè, bueno, són moments també de tensió i de negociacions de darrera hora, però ja veurem que succeeix, perquè recordem que hi ha aquesta pressió dels dirigents del PSOE, que dintre del mateix PSOE estan demanant que, si no s'aprova, que se'n vagi a eleccions immediates el 29 de novembre.
6: A veure, jo parteixo d'una base. Això és un problema molt greu que fa molts anys que està enquistat. Les normes o les regles del joc, com deia la Lídia, es van trencar quan es va modificar la llei i es va permetre que els fons voltors...
7: Govern Rajoy, eh?
6: Sí, sí, recordo. Govern Rajoy. Però abans... els fons voltors poguessin entrar a comprar pisos així.
10: Perdó, abans va ser, el primer decret va ser del... no sé si era del Boyer, després del govern de Felipe González, i amb el govern d'Aznar va ser quan va agafar molta més embranzida. O sigui, la primera llavor, amb el govern d'Aznar, sí que es va...
7: La primera compra gran de fons voltors va ser a Madrid.
10: Amb alliberar el preu del sol, però...
7: Era alcaldessa la dona de l'Aznar.
6: La senyora Botella.
7: La senyora Botella.
6: La senyora Botella. A veure... la Constitució reconeix, aquí ens agafem i ens fiquen la Constitució al davant sempre, quan interessa. La Constitució reconeix el dret a la vivenda, i a més a una vivenda digna. Ara s'estan posant al mercat vivendes de 20 metres quadrats, si això en diem vivenda digna. El cas que dèieu de la lloguer de l'habitació, jo conec una família, són un matrimoni i una nena. Què viuen? En una habitació, els pisos que hi ha darrere del mercat, el passatge Llobatera, sense ascensor, sense res, paguen 695 euros per l'habitació. ¿Vale? Si això és normal, a mi que m'ho diguin. Hi ha molts països de la Unió Europea, molts, i països avançats, estem parlant fins i tot d'Àustria i tal, que no tenen, tenen vetat la compra de vivenda, els fons voltor, per això els fons voltor venen aquí a invertir, perquè fora d'aquí hi ha molts llocs que no ho poden fer, fora d'aquí hi ha tot el tema dels contractes indefinits, que llavors ja ara està corrent la veu, oh, és que si fem contractes indefinits no podrem disposar mai del pis. Mentida, perquè si tu dius que el necessites per tu, per la teva família,
7: sempre,
6: que el vols vendre,
7: sempre,
6: que
7: sempre, així, així,
6: sempre, per això... es pot fer.
7: Sempre ha estat així.
6: Vale? Vull dir que no és veritat que si fessin els contractes indefinits això no es pogués fer. I llavors una altra cosa, hi ha països que està, fins i tot, fixa't el que et dic, Mèxic, ho conec de primera persona, a Mèxic un estranger no pot comprar una vivenda, no pot comprar una propietat, a no ser que estigui casada amb algú d'allà, amb algú... Vull dir que hi ha tantes coses per regular. No pot ser que et vingui un senyor... per si aquí es va arribar a dir, es donava hasta la nacionalitat si tu venies amb 500.000 euros, em sembla que era, o alguna cosa així, i t'instal·laves aquí. O sigui, això no pot ser. La gent ha de tenir un lloc on viure, i un lloc on viure digne. Vale? I a mi que qüestionin la senyora aquesta de Mari Carmen, jo no sé el que va voler fer amb la seva vida, però que a mi em qüestionin que si aquesta senyora ha tingut anys, molts anys per comprar-se una vivenda o no. O sigui, a veure, és que això
7: és terrible,
6: és que això és molt fort. O sigui, la senyora aquesta vivia allà, que qüestionin, és que què es pensava ella viure en aquella zona pagant això? No, punyeta, el que has de fer és queixar-te de que a les altres zones és més car, no que allà es pugui viure per aquest preu. Jo és un tema que m'indigna i que evidentment el vot negatiu és per interessos propis.
7: No s'ha regulat en tot aquest temps, per exemple, no s'ha regulat que hi hagi 15 persones donades d'alta al padró en una sola vivenda. Què vol dir això? Què vol dir? Que estàs llogant habitacions.
6: Clar.
7: Aleshores, fins i tot això És, seria absolutament, entre cometes, censurable, o però... dir que es podria regular. Tu no pots tenir 15 persones vivint en una
6: bueno,
7: casa.
6: Bueno, es veu que és un problema. Estan fent entrevistes a la televisió, a canals que són deplorables, estan fent entrevistes. Ahir va sortir un pobre noi, ahir o abans d'ahir, pobret, que tenia, amb 37 anys tenia 150 pisos. I que no vegis la... I no vegis la de problemes que tenia, perquè, clar, quan no s'espatlla una bombeta, no sé què, no sé quantos...
7: 150 home, per favor. Pisos, per l'amor de Déu.
6: Per favor. Això que 150 pisos es fan poden comprar. Normal. És que no es poden comprar ni dos pisos, perdó. Si t'estàs de fer, com et diuen, és que si t'estàs de fer viatges, si no sé què, no es poden comprar
7: veritat,
6: ni dos pisos.
7: No és veritat, però que no és veritat.
10: I molta gent no accedís ni a un... Carme, què volies dir?
11: No, jo vull dir que això del relloguer d'habitacions... A l'any 54 era molt normal. Els meus pares sí, anaven a viure de relloguer i jo hi vaig anar a viure.
10: Clar, és després, que si no pots arribar ni a pagar el pis, què pots
11: clar,
10: fer?
11: En aquell, ja, en aquell,
2: passava moltíssim.
11: En aquell moment, a Barcelona era així, però no passava res. Exacte. Era una família que anava a viure...
7: Era un relloguer
11: correcte. Fins que van poder trobar...
2: Quan als anys 60 va venir
11: la
2: gent
11: d'Andalusia
10: i te posen el contracte. Dintre de que fas el contracte t'ho posen perquè no vagi ser que tu vulguis guanyar diners i beneficis. No, és per poder pagar-te el lloguer, perquè els lloguers són tan alts que tu no arribes, però clar, si pots amb algú, amb alguna habitació de...
7: Però és
6: que la situació ha canviat molt, el tema està... O sigui, el que dieu vosaltres, quan va venir gent de fora, jo tinc família que va venir de Galícia, per part, diguéssim, de família política, que va venir de Galícia, i quan venien es ficaven a viure amb parents d'ells, no llogaven, però es ficaven, o sigui, diverses famílies en un pis, ¿vale?
2: No,
6: però és que ara hi ha un munt...
2: Que no sempre eren
7: parents. No, eren coneguts, familiars...
6: Però, és que el tema és diferent ara, és que la cosa ha canviat molt, perquè ara hi ha molta vivenda buida. Hi ha molta vivenda buida, molta vivenda amb pisos turístics. És que és totalment diferent. Llavors, que no es reguli això, que tinguin els sants pebrots de dir que... Ai, perdó.
10: Sí, que et vas encenent.
6: Vés baixant,
10: ens passa que... com dilluns, que surt la gent...
6: Que el decret, per mi aquests decrets és una xapussa, o sigui, que el decret et digui que fins al 2028 el Fons Voltor no podran comprar pisos, per la mort de Déu. No tens nassos de dir, aquí, com a Suïssa, com a França, com a Països Baixos, hi ha tota la llista, ho podeu buscar. No fotem.
10: Mira, ahir estava mirant Verificat les notícies falses i parlaven de... Hi havia notícies de diaris, el gran patrimoni no demostrat de Mari Carmen, que les xarxes aprofiten buits informatius per difondre dades no verificades. No?
7: I tant.
6: Però parlaven dels seus fills.
7: Parlaven de coses que... Penseu que...
10: Hi ha una publicació que s'ha tornat viral que assenyalava que Mari Carmen tenia un patrimoni que li permetia haver-se mantingut en el seu habitatge, i són afirmacions que no hi ha cap font que les puguin sustentar. No és possible accedir de manera general i oberta a la informació bancària d'una persona, ni saber les accions que figuren al seu nom, si no les facilita ella mateixa, i per tant són missatges
6: que
10: omplen aquest buit informatiu amb informació no contrastable, amb especulacions, per imposar aquesta narrativa de soroll, per qüestionar situacions i...
7: Tot el que surti...
6: Si van treure estar l'antic propietari del pis d'aquesta senyora per dir que era molt mal educada i li tancava la porta de l'ascensor als nassos, per la mort de Déu.
2: I que anava al bingo cada dia.
6: I que els fills molestaven. Senyora, i resulta que no té fills, no aquesta té senyora.
7: Ah, vull dir, no sisplau, no, sisplau, això de les 7 news...
6: Si diu Mari Carmen, diu... O sigui, a veure... A mi, els que s'han suïcidat, és
10: això,
6: horrorós, em treu de polleguera.
10: Al llarg de la història tenim la forma de... atacar les persones és desacreditar-les. Si tens això, què fas?
6: Però que hi hagi mitjans que visquin d'això, carronyeros, perquè són carronyeros.
10: Això ha passat al llarg de tota la història, ja sigui... amb família, amb la feina, amb polítics, amb estats, i es desacredita per tal de poder-lo atacar.
7: I a més a més, escolteu, apreneu a consumir mitjans, apreneu a consumir xarxes, vull dir, al final hem de retornar allò de dir, oi que no, uns anys enrere molts de nosaltres no ens creiem res del que llegíem perquè sabíem que uns ho explicaven d'una manera o altra.
11: Ara igual.
7: Doncs escolteu, ara és pitjor. No, no, vull dir ara, és molt pitjor. Sí. Primera, criteri propi. Dos, una informació, si pot ser variada, és el que deia el Joan Manuel, no us quedeu amb una sola font, però tingueu opinió prèvia. I sobretot, ja veieu els festivals que hi ha a xarxes i a tot plegat, no? I és cert que sempre s'ha desacreditat aquí la gent. Aquí a Rubí hem tingut casos molt concrets, eh? Vam tenir una alcaldessa que...
3: Buah!
7: Feina hi va haver allò... a poder... com podríem dir, van intentar desacreditar-la tant personalment, amb qüestions personals, a més, eh?
3: I brutes.
7: I brutes.
10: Sí, normalment és que s'ataca personalment.
7: Exactament, aleshores...
10: Per poder-lo desacreditar i llavors poder anar a un estament superior o a qui sigui amb aquella història.
7: Per tant,
11: sí, això, no?
7: Sí, senyors, una mica
11: la
7: de...
11: La gent de Rubí no se'n recorda massa d'aquest episodi.
7: Ah, una mica d'ètica, eh? Va ser molt greu. Una mica de...
3: Bueno, arrel d'allò van entrar després, o sigui...
7: Sí, clar.
3: A partir d'allà van entrar els que...
7: Entren determinades forces a allò...
3: Però allò era inaguantable.
7: A l'Ajuntament. Però vull dir, per això, vull dir, jo què sé, no podem perdre l'ètica. Jo sempre dic el mateix, no es pot perdre ni el seny ni l'ètica. I amb tot això, francament, veurem coses inversemblants, eh? Jo encara m'espero... Per la plantada de sol, encara m'espero alguna barrada de la Iusó, perquè ja n'està fotent i n'en farà més.
3: Era un diputat del PP en un programa de televisió, això ho he vist en vídeo, eh? No ho he vist perquè jo aquests programes no me'ls menjo. Un diputat del PP que explicava amb tota la seva pena que els seus pares estan apunta que els dos... Que
7: els desnonin.
3: Però que, clar, que ell tenia que votar que no, perquè no hi estava d'acord amb... O sigui, tu m'estàs dient que els teus pares d'aquí 4 mesos tenen a la vista de desnonament? O sigui, és que... Què hi pot passar pel cap d'aquesta gent?
11: No, és que això no és veritat.
3: No, va portar el paper i tot. Jo vaig veure el vídeo i llavors la gent, els de la taula, hi havia algú que li qüestionava i deia, per favor, i tu votaràs que no. Ja... Però és que jo, amb el que diu Altergate, no hi estic d'acord. Però si et foten... O sigui, entén-me el que vull dir. Fins a quin punt ha arribat el fanatisme i l'odi? Perquè això és odi al pobre.
7: Però més, l'habitatge...
3: En tots els sentits. Odi al pobre, a la persona pobra.
7: L'habitatge és un tema transversal. És que jo crec que hi ha d'haver gent... amb pensament, entre cometes, allò més conservador que es troba en aquesta situació. Gent que vota Junts, gent que vota el PP, gent que vota Vox, gent que vota... I què passa? Que es troben amb aquesta situació? És transversal, eh? Aquí no es coneix ningú, eh?
3: Hòstia, és que acabar-te sense casa...
2: És com en el seu moment la llei de casaments del mateix gènere, no?
3: Sí, que i el primer que es va casar...
2: I si fem un llistat un tant per cent
7: els que es casen...
2: de quina ideologia són els que més d'allò...
10: Sí, mira, portem tota la setmana mirant els pisos barats de... Posa, pisos barats. De lloguer a Rubí.
7: Buah. Ui, no. Et dic el que val una habitació.
10: Habitàclia. Mira, continuem amb el mateix. És que són els mateixos 7. 1.600 euros al mes barat.
7: Que no pot ser.
3: On?
10: Al mercat.
7: Que no pot ser.
10: 1.700 pis amb terrassa de lloguer a Passatge Bailent, el mateix amb ascensor de lloguer a carrer Nava Fructuosa.
3: I això que som zona tensionada, no?
7: Per favor.
3: Aquí som catalogats com a zona tensionada. Doncs a mi que m'ho expliqui.
10: 2.200 ja és un adossat. 2.200 un altre adossat. Una Canal Zamora, un Antoni Sadó i una casa de lloguer
7: perquè a més
10: 2.577 i acaba amb el de 2.800.
7: Però què pensen que guanya la gent cada mes?
10: De veritat, està
3: venint molta gent de Sant Cugat.
10: És un pis amb terrassa.
7: Mirem nòmines, vull dir, què guanya la gent al mes? És que...
3: Com que aquí encara és un pèl més barat que Sant Cugat, està venint gent de Sant Cugat, o sigui...
7: Clar, i gent de Rubí que ha de marxar.
3: Que ha de marxar, o que s'anava a anar a casa dels pares.
11: Jo vaig marxar de Sant Cugat fa 51 anys. Això ja hi era.
3: No, però ara, és que clar, aquí es poden comprar o llogar per 1.500 euros, el que allà els hi costa 2.000 i
7: pico. Però a veure, qui ve... Ja fa molts anys que ho sabem, això. Qui ve a comprar el mercat de Rubí entre altra gent? De Sant Cugat.
2: Jo cada
7: setmana. Plen, tu, que ets de Rubí, però vull dir que la gent es mogui, entre cometes, per trobar allò el millor preu a l'hora d'anar a comprar...
11: Pues això és que vulguis, lícit, no?
7: Ara... Jo no, Rubí no pot tenir la mateixa línia de preus que pot tenir Sant Cugat.
3: Rubí és més car que Terrassa i que Sabadell,
2: eh? I la qualitat també compta, eh?
7: I la renta mitja que hi ha a Sant Cugat no té res a veure amb la renta que hi ha a Rubí.
3: Rubí és més car que Terrassa i Sabadell, ojo, eh?
11: Hi ha de tot. Més car. Ja us ho dic jo, que hi ha de tot. El que passa que tenim, això, notícies que ens arriben, però que hi ha de tot, a tot arreu. Sant Quat també hi ha gent que ho passa malament.
7: Clar,
11: també
7: home,
11: hi ha gent
7: clar,
11: que va amb l'ai al coll.
7: I tant.
11: Ojo.
7: Sí, sí. No,
11: tenen parts, això sí.
2: Parlem
11: sí.
2: de tants
11: que se'ls va inundar un carrer, eh? Ojo, eh?
7: Jo, sí. I parlem de tants percents. I parlem de renta per càpita. Home, vull dir, no parlem de que tothom a Sant Cugat tingui una bona renta.
6: Parlem de renta per càpita.
7: Però hi ha una majoria. Això, mira, quin és el municipi més d'allò, més car?
6: No fa gaire, era Sant Quirze, deien.
7: Matadepera, Sant Cugat, Sant Quirze... Hi ha uns...
6: Renta per càpita.
7: Però això és renta per càpita, no és que tothom, ni molt menys.
6: Clar. Però hi ha gent que, o sigui, que Sant Cugat també els està expulsant cap a llocs més barats.
2: Però jo no estic en contra d'aquesta gent. Jo estic en contra que hi hagi gent que no tingui un habitatge on viure.
7: I la gent,
2: Mentre que tothom, per exemple, tingui un habitatge...
11: Que vagin on vulguin, que visquin on vulguin.
6: Que jo no estic discutint això, no m'esteu entenent.
7: Sí, que la gent tingui, a més, la llibertat de quedar-se allà
6: on vulgui.
7: Perquè la gent de Barcelona s'ha de poder quedar a Barcelona si vol viure a Barcelona.
6: Si ha viscut tota la vida en el seu barri.
7: I vol viure a Barcelona. I la gent que... I després, si tu vols marxar, ho has de marxar.
6: Clar, si te'n vols anar a la muntanya...
7: Treballes en un altre lloc, o te'n vas a dalt a la muntanya, jo què sigui, no?
11: I no són al centre de Barcelona, no?
10: Estem veient que són els de Barcelona que són expulsats de fa temps. I cada vegada les corones...
6: No, i de les ciutats
10: són...
6: també.
7: Tots els pisos turístics...
10: Estan arribant al Vallès Oriental, a Cardedeu, que ja era l'any passat, era notícia, i cada vegada s'estan expandint més,
6: clar,
10: perquè
6: normal.
10: No poden ni...
6: Però no per decisió perquè els hi agradi, sinó perquè no els hi queda una altra, no que potser poden... llavors tenen la feina a una, o sigui, a una hora de
10: ni
6: casa.
10: Ni les persones... adultes i amb una edat que no van poder comprar en el seu dia un pis, com els nostres joves
7: a part,
10: no poden comprar un pis ni com la gent de 30 anys que no pot comprar un pis i que a més
7: i la incertesa
10: i què us va semblar el que va anunciar Illa, que al final ja no ha comptat amb el suport de comprar un pis a aquells que siguin més grans de 40 anys, de que tu compres et financien com tu fas una meitat i la Generalitat
6: no
10: fa una altra
6: malament.
10: Meitat, pots estar allà 50 anys, bueno, el que és l'oposició no li ha donat suport, avui aquest matí membres del Partit Socialista del PSC de Catalunya deien que ho tirarien endavant també,
7: jo no sé si surten els números,
11: jo no sé si això és gaire normal,
7: no surten
11: els números.
6: No és una
11: estratègia
6: nova,
11: ja s'està
6: en algun lloc.
7: No, però
11: d'administrar entre tots, en tot cas.
7: Clar, jo partiria més de la base que l'administració el que ha de fer primer és construir vivenda pública.
11: Això sí.
7: Dos, tenir un parc de vivenda pública que tu tinguis, fins i tot que tu en siguis propietari de, com a Generalitat, no? D'un determinat nombre de vivendes per emergències habitacionals, etc. Tot això, no? Però que en realitat el propietari, evidentment, n'ets tu, evidentment, amb les condicions que es donin. Però el tema de l'habitatge públic, jo quan vaig sentir l'altre dia que hi havia 400.000 vivendes públiques a Viena, em van caure...
6: Sí.
7: I amb contractes... No us dic que a terra, perquè això estaria bé. Però... 400.000 vivendes públiques a Viena, que van començar a construir-ne després de, no sé si la Primera o Segona Guerra, ja no sé, i que van, perquè van veure la necessitat habitacional de gent i que no... I llavors van començar a construir vivenda pública i tenen un parc de vivenda pública impressionant.
6: A França també. Jo, la meva família sempre ha viscut a...
7: Gent que ha viscut de lloguer tota la vida, a molts països, i que passen a lloguer fins i tot de pares a fills, vull dir, això a Alemanya, a Països Baixos, vull dir, hi ha molts llocs que fins i tot tot el lloguer pot passar de pares a fills. Vull dir, els rentistes viuen molt tranquils, sabent que cada mes les caen tanto d'una manera correcta o normal, i a veure, no hem de patir. No és que no especulin. Clar que especulen, però especulen raonablement.
11: Dintre de la llei.
7: Sempre.
11: A veure... Es diu la llei, no poden especular més.
6: Jo, personalment, si hi haguessin vivendes públiques aquí, que poguessis viure tota la vida allà, jo no, segurament no m'hagués comprat un pis.
7: És que, a més, al llarg...
6: A més, els preus que hi ha allà, de la vivenda pública, dius... Ara ha pujat bastant, per exemple, però a Berlín fa 5 anys, la filla d'una amiga meva vivia en un pis de 2 habitacions al centre de Berlín i tal, i pagava 475 euros.
7: Nosaltres tenim coneguts a Alemanya, que estan vivint en una caseta. Una caseta, fins i tot una mica de jardí, i paguen 600 euros.
6: Per això et dic...
10: Sí, les construccions a Alemanya són molt de cases i molt d'organitzacions. També és bastant diferent del que és aquí.
6: Jo que era de la ciutat, però vull dir que potser molta gent optaria... optaria pel lloguer, per tant, si tinguessis aquesta certesa.
7: I al llarg de la vida canvia les teves necessitats, clar, de vivenda.
10: L'aposta de Salvador Illa, perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particular de més de 40 anys per facilitar l'accés a l'habitatge, això us sembla bé o
6: a
10: no
6: veure,
10: sembla bé?
6: És que aquí s'ha de veure sempre la lletra petita.
10: Els
6: o sigui,
10: que tinguin,
6: jo suposo,
10: mira,
6: que
10: te
6: hi hauria d'haver-hi... Sí?
10: Els que tinguin més de 55 anys, no en recordo, la Generalitat pagaria el 60%, els que tenen menys, doncs pagaria el 50%, i podries estar entre 40 i 50 anys, i després podries optar a si compres l'habitatge a la Generalitat, o bé la Generalitat l'incorpora.
6: Aquí, més que els anys, diguéssim, perquè, a veure, no és el mateix, són places de pàrquing, però aquí Rubí hi ha places de pàrquing de concessió, davant de la Mutua, un pàrquing que van fer, també són places de pàrquing de concessió. És a quin preu els comprarien. Home, penso jo. Clar, o sigui,
10: estem pensant en, si és la Generalitat, és que seria un preu...
6: S'hauria de veure.
10: S'hauria de veure, perquè ja us
6: dic... Veure,
10: perquè ja ho he dit diverses vegades.
6: Si tens un propietari que te'l ven a 400.000 euros i dius, hosti, sí, que me'l compra la Generalitat, habitatge, la Generalitat
10: diu habitatge de protecció oficial a Vallromanes, que has de optar a una sèrie de requisits per entrar-hi, per tant, és que no pots accedir al mercat públic, 358.000 euros.
6: Clar, això com
10: diuen,
6: es menja?
10: I tu dius, com és possible? Diu, no,
7: a més a més, habitatge públic.
10: Públic.
7: Per tant,
10: habitatge
7: tu ja necessites
10: no,
7: entre altres
10: habitatge
7: coses,
10: protegit.
7: Fa molta gràcia, perquè necessites unes condicions entre les quals ja que tu guanyis suficientment per saber que podràs pagar allò. Per
10: però tant, estàs limitat també,
7: moment,
10: perquè
7: llavors,
10: si no pots accedir.
7: Però llavors què vol dir? Quan has de guanyar per pagar un habitatge públic?
10: No pots entrar.
6: És que està tan mal
10: fet
6: tot.
10: Hi ha uns límits que si tu cobres més no podries entrar.
7: Primera,
10: llavors,
6: i si cobres menys, tampoc.
10: Això,
6: si cobres menys, tampoc.
7: Potser no podràs pagar.
10: Clar, és que no pots pagar.
6: Llavors, de què serveix? De què serveix?
7: Sí, és contradictori.
11: Jo aquí, Rubí, ho desconec perquè no m'ha tocat directament, però a Sant Cugat hi ha uns pisos per gent gran. És el concurs i has de presentar una nòmina, no? Jo recordo fa molts anys que una persona em va dir, vés a veure la llista, parlant d'això del senyor Illa, que vol comprar, vés a veure la llista, Carme, i vaig baixar a veure la llista, i els vaig dir a aquelles noies, si aquí hi ha uns senyors que els doneu un pis, sortirem als diaris, perquè, és clar, jo sabia aquella gent, les propietats que tenien, jo sabia tot, ho sabia, perquè ho sabia tot Déu. Llavors, aquesta gent, com podien demanar un pis de protecció de l'Ajuntament? Quan et feien presentar una nòmina, quan aquesta gent gran, a molts, els fills els van haver d'ajudar, perquè sí que els hi va tocar el pis, però al final va resultar que no podien pagar-ho del tot, no? I allà hi havia una gent en aquella llista, per això et dic que això dels pisos aquests que vol fer, jo també ho voldria veure a la llista de qui s'hi presenta.
6: Perquè el que fa és canviar el nom de les propietats abans d'accedir al pis, perquè això va passar aquí amb les promocions de Quirúrgica Prousa, i jo et podria dir noms.
11: Al cap d'uns dies es va treure gent de la llista, perquè és clar, que s'ha sortit als diaris, no els diaris, no.
7: Som un país encara que jo entenc que els
6: anem posant pagats.
7: Que els països, no, jo entenc que hi hagi països del nord d'Europa que no et dic pas que ells no ho facin, però que encara ens veuen allò de la picaresca, no ho sé, si digue-li com vulguis, però aquí és feta la llei, feta la trampa. D'acord? Amb això som encara una mica africans, no ho sé, però vull dir, a veure si m'enteneu, vull dir, clar, és que no dic pas que el nord d'Europa no facin trampes, que segur que
11: però
7: també...
11: Hi ha països que
7: però nosaltres tenim la tendència...
6: A mi els rentistes em fa molta gràcia...
11: Et diuen, sí, has fet un espanyol.
10: Espera, que estem fent tres converses al mateix temps.
6: A mi els rentistes ahir van sortir...
10: Espera, anem aquí. Un moment, Rosa, digue, Carme.
11: No, que hi ha un país que si fas alguna cosa a la carretera, et saltes un semàfor, et diuen, has fet un espanyol.
7: Espanyol, imagina't. Clar, hi ha països que si pagat la renta, si se s'assabenten pel que sigui...
11: Per bèstia grossa,
2: doncs a partir d'ara, en contra de dir et fas el suec, diré et fas el noruec.
10: El noruec. Noruec. Vinga,
6: ahir van sortir unes dades de fiscals que, bueno, perquè faci una mica la idea, no? Si tu cobres un sou brut de, posem, 30.000 euros l'any, tu pagues un... No. Tu pagues un 30, entre la declaració i tot, tu pagues un 30 i pico per cent a Hisenda. ¿Vale? Si un rentista ingressa 30.000...
10: Crec que és menys, És menys.
6: Bueno, ni que sigui 27.
7: És igual.
6: Si un rentista... No, però si tu has de comptar també a l'hora de fer la declaració de la renta. Una cosa és el que es retenen a la nòmina, però després a l'hora de la renta, si no tens res per desgravar-te, et surt això.
7: Sí, sí.
6: El que t'estic dient jo, O sigui, i un rentista que ingressi 30.000 euros a l'any de lloguer.
7: Sí, sí.
6: Paga un 12.
7: Per què?
6: Perquè és de rendes de lloguer, no és rendes de rendiments de treball.
7: Ah!
6: Rendiments de treball.
7: No rendimientos del treball.
6: M'entens? O sigui, perquè et facis una... Mireu, perquè és així, eh? Ah. O sigui, ja em diràs tu...
7: Això és injust.
6: Ja em diràs tu si no està tot fet... Em perdona, va dir mal... No ho dic. Molt fort.
7: Sí, sí.
6: Llavors, esclar, sí, per això em vaig ensenyar,
10: molt
6: perquè
10: m'indigno.
7: Sí. Clar, però és cert el que
10: diu... Però has fet bé, t'has controlat allà un moment. Sí.
7: És cert el que diu la Rosa, jo estic rescatant un pla de pensions i ho compten com a rendimientos del treball.
6: Sí, senyora. Doncs, pues, noia, tenies d'haver comprat... Tenies d'haver estat
7: no,
6: 3 o 4
7: de
6: anys de sense anar de vacances, que amb 3 o 4 anys sense anar de vacances no. I sense sortir a sopar, hi ha gent que diu que et pots comprar un pis.
7: Que si ho arribo a saber, simplement, els, jo què sé, els tinc en un altre lloc, saps?
6: Però
7: rendimientos del treball, un pla de pensions, aneu...
10: 93, 588, 59, 60, si voleu fer rendiments en aquesta tertúlia, 93, 588, 59, 60, us sortirà gratuït, eh? No, no
6: sí. Però tampoc desgravem.
10: No, tampoc.
7: No, sí. No cobrem, però fem teràpia.
10: Exacte. Esquerra Republicana considera que Rubí ha de resoldre primer les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic que planteja el nou POM. La portaveu municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Montse Soler, cap de l'oposició, ha situat el manteniment de l'espai públic, les urbanitzacions, els equipaments municipals i l'habitatge entre les principals preocupacions que la formació recull. Doncs la iniciativa, la Montse t'escolta. Anem a escoltar-la a ella primerament.
12: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta, i se'ls ha donat una resposta clara, i no se'ls pot seguir marejant eternament. Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte, i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic.
10: Manteniment de l'espai públic i el nou POM són contradictoris?
7: A veure, jo crec que escolto la Montse Soler i sí i no, saps allò? Per un cantó cal un POM? Sí, no, no pot ser que estiguem amb un POM de l'any de l'any de
6: 80,
7: la,
6: ja.
7: De la Picó, eh? De la Picó. Per necessitem, per tant, un POM que reguli i que especifiqui i tal. Una altra cosa és, dins d'aquest POM, ara mateix, o en la proposta de POM que hi ha, queda reflectir totes les necessitats que pugui tenir Rubí, i jo crec que ens falten moltes coses. D'acord? Per la informació que tingui, crec que falten moltes coses. Perquè, clar, és això, mentrestant, mentre no hem aprovat el POM, Rubí ha anat creixent.

0: I per tant, jo crec que no està prou afinat. Ara, què cal aprovar un POM? Clar, que hauria de ser amb el màxim de consens possible, que hauria de portar-hi tothom el que sigui, i que probablement pues això no seran a criteris de màxims dels que volen construir, que els que volen construir, en casos molts, no viuen ni a Rubí. Per tant, aleshores, no pateixen la densitat de trànsit, no pateixen moltes de les coses que ens fan falta als rubinencs que vivim aquí cada dia i que patim, no? Patim i gaudim la nostra ciutat, de les dues coses. No ho sé, senyors, jo els demano aquest exercici de consens, no? De seure i de realment allò parlar i dissenyar i intentar que la Generalitat t'aprovi un POM que sigui el més equilibrat possible. No l'interès només dels qui volen construir a dojo. I després hem de posar un sostre. Fins quan volem que creixi a Rubí? O sigui, a Rubí fins quin nombre? Perquè és veritat que anirà expulsant Barcelona gent. I això serà així. Vull dir, arribarà un moment... Bueno, ja fa molt de temps, no?, que això està passant. Però també hem de definir què en volem. 80.000? Quan som ara ja? 80 i pico mil? Què volem arribar?
1: 80.000 ja.
0: El 100.000?
2: Som 83, en cert.
0: Podem? No. Què suporta? Perquè el paper ho suporta tot. Però després el territori és el que és.
2: El POM diu que fins a 100.000. Això és inviable de totes.
0: Ah, 20.000 persones més ara mateix.
2: Sí. Que això vol dir, o sigui, perquè va, perdona, si no hi ha serveis suficients ara, perquè estem parlant de la piscina, però podem parlar també de que els caps no donen abast. A
0: el
2: mi
0: tren.
2: Em van donar hora ahir el 29 de novembre per fer-me una analítica, sí, que l'analítica passem de 20 en 20,
0: sí, sí.
2: Doncs em van donar hora pel 29 de novembre,
0: sí, sí.
2: El tren, lo de l'estació, o sigui, l'estació de Rubí és la més utilitzada i on baixa i puja més gent, però amb diferència. Jo què sé, sí. Moltes coses. Les entrades de Rubí estan col·lapsades. Si tu poses 20.000 persones més, no hi ha lloc per aparcar. Que jo, bueno, els cotxes és una cosa que tampoc em fa molta pena, però no hi ha lloc per aparcar. No hi ha... És que no hi ha els serveis. No hi ha un servei de bus que dongui cobertura a tot, la gent d'urbanització, nosaltres que perquè, mira, vivim al centre i jo el faig servir molt, el bus, i no m'ha malament perquè estic al costat del cap de la mútua que em paren quatre. Vull dir,
3: mira, estàvem parlant de la Montse Soler, perdona, i que deies del bus, que considera insuficient la nova línia L8 de bus, a demanda, la que es va aprovar en el ple, per unanimitat, al ple de setembre, el servei donarà cobertura a les urbanitzacions del nord-oest, combinarà recorreguts que són fixos i serveis sota demanda i que l'Ajuntament
2: el que passa que les urbanitzacions
3: al gener del 2027.
2: Si tens la sort de caure en els voltants d'on hi ha la parada, però si no hi ha urbanitzacions que has de caminar 20 minuts per arribar a la parada. I després que el pillis, perquè no sempre passa a l'hora.
3: Però és bus a demanda, també hi ha fixos, sí. I també hi ha demanda.
2: Però no, jo em referia al que tenim fins ara.
3: Si és un bus a urbanitzacions i hi ha 48 quilòmetres, el bus no pot passar per...
2: No, però jo dic que el que tenim fins ara no és suficient. Aquest del bus a demanda a mi em sembla bé, més fàcil, una cosa que s'havia demanat fa molt temps. Però que no tenim els serveis d'una ciutat de 83.000 habitants, ni de llarg.
0: I que tenim
2: no els tenim ara.
0: Tenim una ciutat...
2: Si no tenim ni cine.
0: Molt diferent. Tenim una ciutat molt diferent d'altres ciutats que tenim al voltant. D'acord? És una ciutat amb unes característiques que la fa diferent de Sabadell, diferent de Terrassa, diferent de... Rubí, hi ha tres Rubís. El Rubí dels polígons, el Rubí de les urbanitzacions i el Rubí del centre. I són necessitats absolutament diferents. I els de les urbanitzacions et diran estem abandonats, o sigui, quan nosaltres paguem els mateixos imposts, en fi, no sé què. Els polígons et diran, els empresaris, en fi, també podien posar, però bueno, que és veritat, els polígons estan envellits, obsolets, s'han de posar més al dia, s'ha fet molta feina per intentar això, no? Vull dir, fibra, molt,
2: sí.
0: Però és igual, tenim 11 polígons i alguns ha costat moltíssim que les entrades, sortides, totes aquestes, això. I després tens un Rubí del centre que has de començar a veure doncs també quina és la realitat, allò de dir, el que tu dius, no hi ha pàrquing. L'altre dia volien venir uns amics meus al casino a veure una cosa i no van poder aparcar. I no hi ha pàrquing. No, ja no és que sigui públic, és que ni privat. No hi ha res on aparcar. Havies de dir, intenta-ho al mercat amb una mica de sort i aleshores, no hem pensat en res de tot això. I clar, la gent ve de les urbanitzacions o ve de fora, és igual. Els treballadors de la ràdio que viuen a fora, quan arriben aquí al matí, es barallen a veure si troben una plaça de pàrquing. Hombre, bueno, per aparcar, vull dir. És que llavors, hem d'anar pensant, i són realitats molt diferents.
2: No tenim ni autobús directe a un dels

0: hospitals assignats aquí a la meitat de la població, que per anar-te'n a l'hospital de Terrassa fas una volta que te'n arribaríem abans al teu poble. Toni, ja t'ho dic jo.
1: Ara em sembla que dura una mica
2: més. No, si tens la P7, depèn de a quina hora marxis, ja t'asseguro que no arribes cap a Granollers.
0: Però que Rubí no té els serveis que hauria de tenir, és que jo et diria que ni per 60.000 persones, i són 83.000, imagina't tu posar-ne 17.000 més.
2: I ara què hem
0: passat? És impossible.
1: I Rodalies.
3: I recordem que la fisonomia de Rubí és poble.
1: Clar.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Vull dir que no...
0: No pots
3: créixer ni pots fer grans coses.
1: I perquè, a més a més, ens queda el terreny...
0: Per això
1: volíem
0: edificar la Riera.
1: Clar, ens queda el terreny que ens queda. És que això ens ho hem anat polint. Vull dir, ens hem anat polint les coses. I no, ara no tenim...
4: Queda el que queda.
1: Queda el parc de Can Oriol. Ai, ai, ai, que no me'l toquin. Queda, clar, per la gent que viu a la ciutat,
2: M'ha vingut també ara, has dit parc per anar també a sortir, m'ha vingut també la pesta porcina, que el Consell Comarcal demanava revisar les condicions que hi ha ara per poder sortir.
1: Deixa'm que digui una cosa, sisplau, feu bondat, no entreu als llocs on posa que no es pot entrar, perquè ja sé que estem fins al monyo de no poder anar cap a la zona del golf a passejar, però no entreu, que no entreu, que encara ens ho allargaran més. Ja està, només dic això.
2: 12 hores, va, que nosaltres que en aquesta tertúlia, no?, que som una mica més culturetes.
1: Ah, sí? No? Ai,
5: cada
1: dia,
5: mira-la amb ell, que si
3: menys
5: no...
3: Menys temps per la cultura.
2: Menys temps.
3: En aquesta tertúlia, eh?
5: Però això és a tot arreu, eh?
2: Cada ja vegada pitjor.
5: Bueno, jo us dic que diumenge, si teníeu criatures de 2 a 6 anys, heu d'anar a veure l'Umiero, perquè és una cosa que ens ha costat moltíssim, moltíssim, i en aquest cas, amb l'ajuda de l'Ajuntament, el podem portar. Aleshores, l'Umiero.
2: Explica'ns una miqueta de l'Umiero.
3: Ha costat moltíssim, però ho heu aconseguit, no?
5: Ho hem aconseguit, però ha costat, eh? Sangre, sudor i làgrimes.
3: Bueno, no, esforç i...
1: No hi ha manera, no?
5: Així explico una mica. Diu aquell, no, deia, la tierra para quien se la trabaja, no? Això ens passa a nosaltres. Jo ho sento en l'ànima.
3: Sí, sí, però n'hi ha que treballen i no els hi paguen.
2: No, bueno...
5: A mi tampoc no em paguen res,
2: I la producció és molt dura, eh? Perquè la producció té aquesta part que has d'invertir molt de temps. Ningú ho veu.
5: No es veu, no es veu.
2: T'has de barallar. En aquest cas, jo he intentat portar a l'espectacle de Leandra, que tinc un munt de... Hi ha una persona pel mig, però no pots accedir, encara que li demanis el telèfon. Ja tens una persona al mig. I llavors, tots els contactes es fan via 3, no? Tu li ha de preguntar...
5: Perquè hi ha gent que
2: és... I llavors li dius... Ja quan
5: més
2: portes,
5: important, hi ha gent clar, que és més...
2: Ja quan portes 8 o 9 interaccions... Clar, 8 o 9 interaccions... Però és aquí de Rubí, fa un espectacle per l'Euro.
5: Ja,
2: a veure de qui estem parlant. Més fàcil parlar... Bueno, no posaré exemples, no?
3: Dura.
2: Però que... Arriba un moment que totes aquestes coses no es veuen, que potser no surt, i t'has passat molt de temps per intentar produir allò.
5: Hores.
2: Perquè a més tens una persona al mig que no t'ho facilita.
5: Bueno,
2: ja ho saps, que moltes vegades... I dius, ostres...
1: Leandra, tens un problema de comunicació.
2: Sí, i llavors, o ha de ser d'aquella... Sí, ja t'ho dic jo. O ha de ser d'aquella forma, en aquell moment, aquella hora, deixa'm parlar, anem a veure què, deixa'm que no hàgim d'estar... No hi ha forma amb aquesta persona que està pel mig, i te passes... A mi t'has passat 3/4 d'hora perquè entre un i un altre email i venga i tal, i s'ha perdut. Llavors, quan tu dius, escolta, que això, sangre, sudor i làgrimes, allò
5: ho entens,
2: entenc
5: eh?
2: Perfectament, perquè ja. Dius... I no només pel que surt, sinó pel que no surt, també, que és un temps que, de persones que no estan cobrant, com és el teu cas, perquè fer arribar la cultura...
5: No cobrem ningú.
2: Per això, no? Per fer arribar la cultura aquí a la nostra ciutat.
5: Nosaltres ens pategem al territori mirant espectacles pagant-ho de la nostra butxaca. A vegades, a algun lloc, ens poden pagar el dinar, però el dinar és aquest.
3: Hi ha vegades que hi ha molta gent que també treballen i treballen i treballen.
1: Mireu,
3: i li diuen que per aquí.
1: Els que organitzen les 12 hores de rock, la nostra ciutat, que porta molt de temps treballant i que malauradament el temps els hi jugant aquesta mala passada, perquè certament que el Marc era el parc de Can Oriol i estava molt bé, amb 2 escenaris, etc. I en aquest cas, doncs, hauran d'anar al local de la 14-13, però clar, encabeixi totes les bandes que havien d'actuar, que és molt complicat, no? I per tant, aquesta nit i demà a la nit. Suport a totes les activitats que faci qualsevol entitat de la nostra ciutat. Parlem del rock, però parlaríem del blues, o parlaríem del jazz, o parlaríem...
2: De tot. I si parlem de música, de Rubí Rock, és per divendres i dissabte a l'espai 14-13.
3: Per què el rock sempre el foten a les timbambes?
5: Bueno, estava al parc de Can Oriol, és perquè estava bé.
1: Pel soroll.
3: Del blues,
1: però estan a Can Ramoneda,
0: El del blues ho fem a Can Ramoneda. Com és al costat de Can Ramoneda. Els diumenges al migdia, sí.
1: Fan uns vermuts. A Can Ramoneda.
0: A la plaça, no, a la plaça que ve normalment són els de l'Aurora. Sí, no som nosaltres.
2: Em sembla que us digui que a proper dijous tindrem el Carlos Pujante aquí, en la seva secció de blues, parlant de blues també. Que es farà a l'espai 14-13. Divendres 2 comença a les 8.
3: Molta mandra d'anar allà.
2: I dissabte 3 a les 8 també.
3: I això fa que retreu a molta gent de participar-hi. Claríssim.
2: Però és per la pluja,
3: Bueno, al casino, cony.
2: Però ja
5: sí,
2: ambient...
5: Ah, bueno, sí, clar. Bueno, està que, ocupat el casino.
3: Rock al casino.
5: Perquè deu estar ocupat.
3: Mira quina por fa el Joan Manel. Rock.
5: Joan Manel, vols escoltar? Demà a la tarda el casino està ocupat.
1: Estava ocupat.
5: Ja avall. Que ja està programat.
3: Bueno, doncs un altre lloc. En aquest pont...
0: Si no hi ha equipaments.
3: Això anava a dir-ho. En aquest pont tan famós que posin sala per rock.
0: El celler.
3: Pel rock.
0: El celler.
1: Ui, no, el celler, perdona? Perdona? Celler no s'hi pot fer pràcticament molt poca cosa.
0: Mira, si us explico que nosaltres...
1: Qui porta la gestió del celler... No, parlo de
0: nosaltres fa uns anys vam programar... Vam programar un concert allà al celler un diumenge al migdia. Vam tenir la mala sort que a meitat del concert va ploure i, evidentment, es va tenir que parar el concert una estona. Ho dic per això que dius el celler. Es va tenir que parar el concert una estona i, com que després es va allargar una hora més, ens reclamava la Casa Gran... Una hora que teníem de pagar, l'hora extra que li tenien que pagar al conserge del celler. Us ho dic perquè veieu les facilitats que donen.
2: Aquest cap de setmana hi ha la NU, també. Sí, Focus, a l'Ateneu Municipal, del 2 al 4 d'octubre.
5: Avui la inauguren.
2: Sí, per això.
5: Aquests també, Sangre, Sudor i Làgrimes.
0: També, però tots, les entitats aquí a Rubí...
3: Però se deixen fer, com a mínim.
0: Salvo honroses excepciones, que diuen els castellans.
1: Clar, però hauria de ser més fàcil, Joan Manel, sense entrar en la crítica...
3: No, si estem d'acord, és que n'hi ha altres que no els deixen ni fer.
1: Això sí. Però hauria de ser tot bastant més fàcil, més amable, bastant més...
0: Sí, no posar pals a les rodes, com passa moltes vegades.
1: Sí, ràpid, no? No, i
2: ràpid. Doncs ràpid, moltíssimes gràcies a tots quatre. A tots quatre, Joan Manel Fernández. Gràcies.
3: Rosa de la Torre. Vaig a veure la
0: moltes bola gràcies i disculpeu si m'és barat, però escoltem
2: no
0: l'habitatge.
2: Jo ja vaig aquí baixant ànims, que se'ns va pujar molt i després surt la gent tocada.
1: No. Un bon debat. Vinga, no ha de fer mai por.
2: Lídia Juste, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: Carme Pomareda, moltes
5: adeu,
2: gràcies.
5: Adéu, que vagi bé, cap de setmana.
2: El que farem serà deixar-vos amb les notícies de les 11. Jo ja he vist aquí a DJ Supremo. Sortia DJ Papi, però DJ Papi és un altre DJ de salsa, però que és d'una salsoteca, que és de Mataró. Tenim de DJ Supremo, perquè després parlarem de la primera festa dominicana que es fa, i també amb la Diana, aquí, a la nostra ciutat, com a comunitat en gastronomia i tot això. Us deixem amb els serveis informatius, va?

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia, molt pendents del que pugui passar a partir d'ara. Està previst que ara a les 11 comenci el Congrés dels Diputats al ple, que ha de servir per debatre i per aprovar els dos decrets de mesures sobre habitatge que dimarts aprovava el govern espanyol. Sabem que Junts anunciava ahir a la nit que els tombarà, que votarà que no, per tant haurem d'estar molt pendents del que passi a partir d'ara mateix i durant tot el matí al Congrés dels Diputats. Mentrestant, les protestes segueixen. Ahir, per exemple, aquí a Rubí, prop de 60 persones es van concentrar amb una sonora cassolada a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament per exigir precisament això, al Congrés dels Diputats, que convalidi avui aquests dos decrets d'habitatge. La concentració responia a una crida general del Sindicat de Llogateres a tots els municipis catalans i que Rubí va ser convocada pel Sindicat d'Habitatge i per la plataforma d'afectats per la hipoteca.
3: Les 12 hores de Rubí Rock reestructuren la seva programació i canvien d'ubicació per la previsió de pluja d'aquest cap de setmana. Així, ja no serà tot el dia de dissabte de concerts al Bosc de Can Oriol amb dos escenaris simultanis durant 12 hores, sinó dues nits, avui i demà, a l'interior de la sala 1413 del Pinar. Aquesta nit la música començarà a les 8 del vespre amb Sinónimo de Lucro. A 9:15 actuaran The Hard Groove Band seguits de On Air. La nit continuarà amb Innerful, Reultimatum i Carolinox. El tancament de la primera jornada anirà a càrrec del grup tribut a AC/DC Sin City a 1:15 de la matinada. I dissabte, el recinte del Pinar obrirà de nou les actuacions a les 8 del vespre amb Saturna. Posteriorment, pujaran a l'escenari The Grassland Sinners i Corazones Elèctricos abans de culminar el festival amb el concert de Ciclonautes a 1:15 de la matinada.
4: En esports, la cita futbolística de la Unió Esportiva Rubí davant del Manlleu marca el cap de setmana. Diumenge a les 5 visiten els d'Osona, un duel d'històrics amb el Manlleu, que ha començat amb dues victòries en les dues primeres jornades de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre rep un altre històric, l'Igualada. Diumenge al migdia a casa seva, en un partit en el qual busquen la primera victòria després de l'empat en els dos partits fins ara disputats, i el líder rep l'Olímpic de Can Fatjó. Dissabte a les 6 de la tarda es veuen les cares a Can Fatjó amb el Prat B al grup 4 de segona catalana.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Una fiblada sobtada em va fer cridar. Vaig obrir els ulls amb un sobresalt i em vaig aixecar d'una revolada. La vella m'havia picat just a l'engonal. Merda, vaig exclamar. Deixa-m'ho veure, va dir l'Eva, acostant-se ràpidament. Va deixar la copa a terra i es va ajupir davant meu. Amb un gest segur, delicat, va separar suaument la tela de les meves calcetes. Jo vaig contenir la respiració. El millor per a les picades és saliva, va afirmar, com si recités una recepta antiga. Jo anava a dir que havia sentit que era l'orina, però em vaig fer enrere en veure com treia la llengua, deixava caure un regalim càlid de saliva clara, segurament amb rastres de toc dolç i floral del moscat que encara li humitejava els llavis. Amb el palmell la va escampar sobre la meva pell irritada, vermella, i després va caronar-la amb gestos circulars, com si volgués calmar no només el dolor. Va bé? Va xiuxiuejar. No vaig saber què dir. El contacte de la seva mà em feia tremolar, el cor em bategava amb una urgència sorollosa i em moria de vergonya. Ara et trauré el fibló, va afegir, amb una veu més baixa, més arrelada, i s'ajupia entre les meves cames. No vaig entendre si parlava de la vella o del que feia mesos que em dolia, però ella va apartar amb més decisió la tela del biquini i amb una lentitud gairebé cerimonial va fer-hi una llepada, lleugera. La seva llengua va explorar la pell calenta, molla de suor, de desig, i va continuar. La seva boca em tastava com si volgués memoritzar cada nota, cada textura. Vaig gemegar sense voler. El cos em va cedir sol. Era ella qui m'obria per dins. «Estàs dolça», va dir, sense aixecar el cap. Li vaig acariciar el clatell i vaig notar-hi un somriure lleuger mentre continuava tastant-me, cada cop més profundament, cada cop més endins, com un xarel·lo vellutat que revela tard, però que deixa empremta. L'orgasme va pujar des de les cuixes una onada fresca, obstinada, i em vaig deixar anar, la carn dient allò que la boca no gosa. Però llavors, el cop sec d'una copa contra el terra. Vaig obrir els ulls. L'Eva encara geia a la gandula, la vella continuava rondant i el meu engonal no tenia cap senyal. Només la boca seca i una sensació de pèrdua, com si s'hagués acabat el vi massa aviat. El concurs de relats eròtics Amdeo és un certamen de narrativa breu en català que des de l'any 2017 convoca anualment la Fundació Futura Penedès amb l'objectiu de promocionar, de la mà de la literatura eròtica, el patrimoni natural cultural relacionat amb el món del vi. El 16 d'octubre es fa el lliurament dels premis. El fragment aquest que hem escoltat és Verema Tardana, i és que avui parlarem dels Premis Binari.

0: En aquesta tercera hora començarem per cinema, Manuel Andrés Barrancos, després farem una parada a la primera festa dominicana que passarà aquí a Rubí, a De La Boe. Tenim a Diana Encalada i ja tenim aquí el DJ Supremo esperant per parlar-nos d'aquesta festa dominicana en la que hi haurà gastronomia també. I acabarem també amb la secció dels Premis Binari, perquè avui es lliuren a Vilafranca del Penedès els Premis Binari, el gran reconeixement del vin català. I Rubí, recordem que té un paper essencial perquè el celler cooperatiu ha acollit per 14a vegada el tas final. Tot això en aquesta tercera hora.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Secció de cinema, Manuel Andrés Barrancos, que va estudiar cinema a Bande Apart, va ser jurat jove al Festival de Sant Sebastià 2024, selecció de l'SGAE, nova autoria al Festival de Sitges d'enguany. Manuel Andrés, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, aquí, amb ganes de parlar de cinema, que he portat unes quantes pel·lícules, no sé si donarà temps a tot.
0: A veure,
1: però
0: si,
1: bueno,
0: a veure si
1: ens
0: dona...
1: agradi el que porta.
0: Si ens... És la primera vegada, no? Tu vas ser estudiant de cinema, vas venir un dia a les 7 del matí per parlar amb mi i dir, escolta, que explica'm una miqueta de què anirà això del cinema, i amb molta il·lusió, i em proposaves també títols de la biblioteca, a més de les pel·lis de cartellera, veritat?
1: Sí, la meva idea era parlar de les pel·lis de la biblioteca i també d'una de cartellera, perquè una que no fos La Bola Negra, perquè tothom està parlant de La Bola Negra, i jo portava una que també és, que és diferent a aquesta i jo crec que interessant, molt popular, no, no és que porti aquí una cosa, un rara avis de la cartellera, Resident Evil, i volia parlar d'aquesta pel·lícula que em va agradar molt, i
0: doncs...
1: després de les pel·lis de la Bíblia.
0: Doncs anem a posar el tràiler, anem a escoltar uns segons.
2: Señor, tengo un besete, ¿sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
3: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
2: No, ya he acabado.
3: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
2: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
4: Voy a quedarme un ratito con Katie.
2: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
4: Sino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
2: ¿En serio? Estoy trabajando.
0: Manuel Andrés, Resident Evil.
1: Doncs vaig triar aquesta pel·lícula perquè vaig veure que estava la número 2 de terror dels últims 5 anys a Film Affinity i vaig pensar, ojo, perquè aquest any també s'ha presentat Obsession, Backrooms i Obsession, em va semblar un pel·lículon. I també tenia un set a Film Affinity i vaig pensar, he d'anar perquè pinta bé. I bueno, seguim aquest personatge, el Brian, que és un missatger que ha de portar una cosa que encara no sabem al principi, que anirem descobrint, ha de portar aquest paquet d'un punt A a un punt B i es troba amb inconvenients. Llavors, és una pel·lícula que no para, tota l'estona sorgeixen inconvenients i és un... És un surveillance boníssim que, clar, jo pensava, potser en algun moment para, no sé què, però no, no, o sigui, està molt ben lograda, és una hora i mitja de puro disfrute, de... vaig veure que la sala de cinema estava a tope, l'hora d'abans també estava sold out, i és una pel·li que recomano molt, a veure, si no t'agrada el terror o no t'agrada el gore, no vagis perquè potser acabes vomitant. Però...
0: Sí, és molt de gore.
1: Superguai. Bueno, força, o sigui, tampoc és la típica pel·li japonesa que es passa de frenada, però sí que hi ha situacions, hi ha una escena en un hospital a l'ala de maternitat que, joder, heavy. Però està molt guai. I a més és això, que no para en cap moment, una hora i mitja, com una muntanya russa.
0: I creus que la classificació del Film Affinity de posar-la en el número 2 dels darrers 5 anys és justa?
1: Home, jo crec que és molt, número 2, m'hauria de mirar totes les altres. Sí que em va semblar millor Obsession. O sea, bueno, no millor, però diferent i com més original. Això no deixa de ser un surveillance que a una persona no li paran d'aparèixer zombies, que és el... És un, és el ara, en el tràiler acaba xocant-se amb un zombi.
0: Sí, l'hem vist amb una noia.
1: Sí, sí. Però, home... Sí que és molt bona, i està molt ben lograda. Jo crec que sí, número 2 no sé, però en el top 10 sí que estaria.
0: Per tant, molt recomanable.
1: Està molt bé. Sí, sí. Jo animo a tothom que li agradeixi una mica d'acció, de... Que no... Home, si no t'agrada el cinema de terror, no vagis.
0: Vés a La Bola Negra.
1: Sí, sí. No. Té un toc d'humor.
0: Digue, que si no li agrada el de terror, que té l'opció d'anar a La Bola Negra.
1: Sí, home, que vagi a La Bola Negra, que també estarà bé, suposo. No l'he vist, però ja la veuré.
0: Que tu deies, escolta, que tenim també meravelles aquí a la biblioteca, això és les estrenes, però qui vulgui pot anar a la biblioteca de Rubí, i tu tenies diferents propostes.
1: Sí, vaig descobrir que es podia jugar pel·lícules a la biblioteca, s'ha de tenir un reproductor de DVD, però està també. I vaig triar tres propostes per presentar-vos, que eren Dalí, que és una pel·lícula del 2023, a Quentin de Pix.
0: Sí, anem a veure, anem a escoltar uns segons del tràiler.
5: ¿Estás mal de la cabeza? Molestarle así, ¿tú sabes quién es?
6: Dalí es probablemente el único artista que sigue vivo en este planeta.
5: La cámara, enorme, gigantesca.
6: ¡Acción! Lo único que odio todavía más que los niños son los dibujos de los niños. No puedo soportarlos.
7: Soy yo, pero más viejo.
8: ¿Usted de viejo?
7: Sí, muy viejo, horrendo.
0: Estem veient imatges de Dalí, de Port Lligat, de casa seva. És molt interessant.
1: Sí, és interessant perquè no és un biopic, perquè a lo millor podria pensar que parla de la vida de Dalí i tal, i no és això, sinó que amb l'excusa del personatge de Dalí fan una pel·lícula de comèdia absurda que molt surrealista, que és com un homenatge a Dalí, del Quentin Dupix, que aquest director ja ha fet coses interessants com Fumar provocators, que va guanyar el premi a millor guió a Sitges, i és una periodista que li vol fer una entrevista a Dalí per fer un documental, però mai arriba a fer l'entrevista, i és interessant com treballa el muntatge amb els somnis, va cap endavant, cap endarrere. El personatge de Dalí és interpretat per diferents actors, encara que sigui la mateixa línia temporal. O sigui, jo crec que s'ha de veure perquè presenta un cinema que no estem molt acostumbrats o que no és molt normatiu, i està allà a la biblioteca i jo crec que està prou guai.
0: A mi m'ha agradat molt les imatges. És una pel·lícula francesa, no?
1: Sí, és una pel·lícula francesa d'aquest director que ja està consagrat a... que, bueno, no és un director de Hollywood, però ja té una carrera, crec que són 20 pel·lícules, així que ha fet. I que és molt interessant.
0: Les imatges m'han encantat, eh? És a casa de Dalí, està molt bé, a Port Lligat, i que ens permet tornar a veure, doncs, en la casa, qui ho hagi visitat, doncs, aquesta pel·lícula, també el que és tota aquella zona, i justament el que tu deies, no?, que no és un biòpic, que ens ho podem passar bé en aquesta línia de Dalí del temps difuminat, eh? Una miqueta.
1: Sí, bueno, és això. Bueno, en un biopic també t'ho pots passar bé. Però que a lo millor amb el títol aquest et porta a pensar que és un biopic de Dalí
0: i
1: que veuràs allà una pel·li de, pues no sé, com més normal. Però no té res a veure en si amb la vida de Dalí, però sí amb l'obra de Dalí com a surrealisme.
0: Un altre que havies posat. El manuscrito, encontrado en Zaragoza. Anem a escoltar un fragment.
9: Me gustáis mucho, os quiero a mi servicio. Dad gracias al cielo por abrir ante vos infinitas posibilidades. Sin duda pocos nobles habéis conocido hasta ahora, ¿verdad? Os puedo demostrar fácilmente que recibí una educación propia de alguien bien nacido. Y el hecho de ser...
0: El manuscrito encontrado en Zaragoza. Manuel Andrés, digue'm.
1: Bueno, aquesta això película. És una obra d'art, ja.
0: És una obra d'art.
1: Sí, o sigui, això ja... Sí, això està a un altre nivell. pot ser com difícil o que posar-te a veure-la com un repte, perquè a lo millor dius, ostres, blanc i negre, un cineasta polac del 1965, però escriu una història ambientada en Espanya de bandolers a la guerra napoleònica. Bueno, és tota una cosa... que està basada en un llibre, també, d'un autor polonès. I la vaig posar perquè es pot relacionar amb la de Dalí, perquè té una estructura de muntatge molt interessant i em sembla com una bona doble sessió veure la de Dalí i la del manuscrito. Les dues estan a la biblioteca. I, bueno, aquesta pel·lícula té com dues parts, una com més... onírica, on veiem el personatge de Alfonso Van Borden, que s'ha perdut allà a Sierra Nevada, i com unes morisques no els agresten, però més o menys i comencen a passar situacions, però l'interessant d'aquesta pel·lícula és que la pel·lícula comença a fer flashbacks, comença a fer flash-forwards, que va cap endarrere, va cap endavant, i no entén res. No entén res de la pel·lícula.
0: I per què dius que és una obra mestra, llavors?
1: Home, perquè és interessant una pel·lícula que et vol confondre igual de confós que està el personatge. O sigui, el personatge està confós en aquell món i a tu et confon. Llavors, tu has de veure un parell o tres de vegades. Però, a més,
0: Necessites una marató del manuscrito encontrado en Zaragoza, ja, per veure-la tres vegades.
1: Sí, perquè, a més, avui dia que tot està masticat i que sembla que si no té res a veure amb Resident Evil, per exemple. Clar. Resident Evil, tu et pots anar a menjar com unes crispetes, pots anar al lavabo, tornes i veus una altra cosa i tu continues passant bé. Aquí el manuscrit en contra de Zaragoza has d'estar 3 hores d'atenció. Llavors, és un repte avui dia, no sé, jo crec que està prou bé. Animo a qualsevol que ho provi. És una pel·lícula que, a més, era la favorita de Buñuel, va ser i elogiada per Susan Sontag, Godard, o sigui...
0: S'ha de veure, el manuscrito encontrado en Zaragoza, que la tenim a la biblioteca. Mira, com ens queden 2 minutets, si vols, ens guardem d'Italian Job per la propera, i em deies, escolta, que jo vull parlar d'una rara avis també que recomanes, que és una peli de ciència-ficció catalana de 1976.
1: Sí. Memòria. És una espècie de Frankenstein a la catalana. És una mica com Poor Things del Yorgos Lanthimos, però més lisèrgica, com passada per l'LSD. I molt interessant, perquè hi ha poques pel·lícules, crec, de ciència-ficció així. A més, també utilitza com ja seqüències psicodèliques. Molt interessant de veure un Frankenstein català, la veritat.
0: Però del 76.
1: Aquesta és una restauració de la Filmoteca. Com?
0: Del 76. De 1976, sí, però, la pel·lícula. Bueno,
1: sí, però no passa res per veure és una pel·lícula antiga.
0: No, ho dic perquè...
1: Però sí.
0: Sí. Doncs ja ho sabem.
1: Hi ha coses interessants.
0: Per tant, Resident Evil, de la biblioteca, el Dalí, el manuscrito encontrado en Zaragoza, que és potser la joia que estàs dient, que s'ha d'agafar sí o sí, i després Memòria, aquest Frankenstein, de Francisco Macián, aquesta pel·li de ciència-ficció catalana que es va fer el 1976.
1: Sí.
0: Manuel Andrés Barrancos, moltíssimes felicitats per aquesta primera secció. Com ha anat? No,
1: gràcies. Bé, però a veure, la de sí o sí del manuscrito te l'has de veure ja, després de veure molt o... Jo primer em veuria Resident Evil o Dalí, que és molt més fàcil.
0: Vale, d'acord.
1: El manuscrito ja és...
0: Pels amants.
1: Final Boss. Sí.
0: Moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana.
1: Vale. Que vagi bé.

Fields of Gold, Sting. Avui recordem una de les veus més personals i reconegudes de la música britànica, Matthew Thomas Sumner, conegut com Sting, que fa 75 anys avui. Moltes felicitats d'aquesta trajectòria plena de cançons que formen part de la història de la música ja.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Hi ha coses que necessiten temps, una vinya necessita temps, un vi necessita temps i també necessita el paladar, per aprendre a reconèixer allò que té al davant i allò que té sobre la llengua. Que abans hem llegit un relat eròtic, també, que és de la fundació del Penedès, d'un concurs que es lliurarà el dia 16 d'octubre. Avui és la gran nit dels vins catalans. Aquesta nit a l'Auditori de Vilafranca del Penedès es lliuren els 14ens Premis Vinari, després d'un procés que s'han obert 900 ampolles, que han competit per aconseguir algun dels guardons. La gala es podrà seguir aquesta nit en directe a TV3, a partir de les 10, després al Canal 33, però abans que hi hagi guanyadors, hi ha moltes hores de tast, de criteri, de concentració, d'emocions, i aquí, en emocions, en tast, en criteri, apareix la nostra ciutat, que és Rubí. Per què? Perquè tenim una de les catedrals del vi més maques de Catalunya. Per 14a vegada, el celler cooperatiu de Rubí ha estat l'escenari del tast final dels Premis Vinari. Prop de 200 vins seleccionats després d'un primer tast van ser valorats a cegues per 5 taules de professionals. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquelles ampolles anònimes, què significa formar part també d'un moment molt especial. Ara en aquesta taula tenim a Zaida Torregrossa, que és la subdirectora dels Premis Vinari. Ja veurem si arriba el nostre sommelier rubinenc, en Maria Rosàs, de Bodegues Rosàs, que va participar en aquell tast final. Zaida, bon dia.
2: Bon dia. Què tal?
1: Primer, agrair-te que aquesta tarda estaràs a la gala dels Premis Vinari i estàs aquí.
2: Sí, sí. Sí. Bueno, al final, Rubí és una ciutat molt important per als Premis Vinari, perquè, bueno, el tast final és on es trien, on el jurat professional, entre el que Maria Rosàs també en forma part, és on es trien els guanyadors. I, per tant, Rubí sempre per nosaltres és molt important, i per tot el concurs també, no? Llavors, això, bueno, encantades de participar avui, que rubinencs també puguen seguir la gala en directe. És a les 10 per la plataforma 3CAT i després també a les 11 per Canal 33.
1: Nosaltres que estem molt contents de que continuem sent aquest tast final, és fer així el nostre celler, una vila que ha estat durant segles i segles lligada al vi des de l'imperi romà i que fins ben entrat al segle XIX, ara no només tenim de 3 vinyes, però en canvi tenim els Premis Vinari, tenim la Fira del Vi i que continua molt lligada a aquest vi, no? I vosaltres sou una part molt important, és una simbiosi que és preciosa. Què sent una persona quan està al darrere dels Premis Vinari i quan arriba finalment el dia de la gala? Perquè avui deus estar...
2: Sí, bueno, és molta emoció també, perquè al final el que es premien són vins, però sobretot és la festa del vi català, i també per als cellers és la seva gran festa, perquè al final reconeixes un vi, però reconeixes tot el que hi ha darrere. El vi és molt més que una beguda, és patrimoni, és història, és paisatge, i és també un reconeixement als elaboradors. Penseu també que nosaltres això ho destaquem molt. Podem tardar mitja hora, 40 minuts a veure'ns una ampolla de vi, però hi ha molta feina i molts anys al darrere. Fetes amb vinyes que potser venen dels seus avis, i imagina't quants anys porten de treball, o aquells vins que són de molta criança, que estan 10 anys cuidant-los i mimant-los perquè nosaltres podem gaudir-los. I això, al final, també volem que sigui un reconeixement per als elaboradors i per als cellers catalans, i que també, al final, el consumidor final, qui vegi la gala també,

0: que vegi que fem molt bon vi a casa nostra i amb molta varietat també de vins, vins tranquils, vins escumosos, per cada moment i per cada situació, i això també és molt important.
1: Clar, estàvem parlant dels cellers, són moltes edicions les que porteu ja. Què significa realment per a un celler obtenir un vinari?
0: Significa, és el que et deia, és un reconeixement, però també és un element de difusió i un element... Sí, és un element de difusió i és un element també de prestigi i també per vendre ampolles, no? També com a celler, no només el vi que ha guanyat, sinó també per posar-se a l'aparador del sector.
1: Estem parlant de la gala dels Premis Vinari, que tindrà lloc aquesta nit, aquesta gala. Gràcies també a aquest tast final que es va fer a Rubí. I vam tenir un tastador, un sommelier, que és aquí, Rubinenc, que el coneixem moltíssim, Maria Rosàs.
2: Bon dia.
1: Bon dia, encantat de saludar-te de nou.
2: I tant. Ah, ja feia dies, eh?
1: Feia anys.
2: Anys.
1: Bueno, sí, a veure, parlem, però em refereixo aquí.
2: Quins nervis, no?
1: Aquí, sí.
2: Per aquesta nit. Ah.
1: Mira, és el primer que li he preguntat, perquè sí. Li he dit, ostres, tu, sí, deus sí. estar, perquè clar, està complint aquí, sí. devenint a Ràdio Rubí, sí, sí. ha d'estar a Vilafranca del Penedès, i és la gran nit, no? Sí. I clar, és això. Que, tu que ets tastador, quan tens davant té una ampolla sense etiqueta, ets conscient també d'aquesta responsabilitat que tens? Perquè clar, aneu tastant un vi darrere de l'altre.
2: Sí, i no pas pocs.
1: El tas a cega, explica'm una miqueta.
2: No, és una activitat, bueno, molt, molt interessant. Bueno, ja són 13 edicions, no?
1: 14. Bueno, aquesta és la 14.
0: 14.
2: Però és veritat, la metodologia pràcticament no ha canviat, no? Des dels inicis, tot ha sigut a cegues, que jo, per mi, crec que és un dels grans valors d'aquests premis. Vull dir que, al final, la gran avantatge que té... Té avantatges inconvenients, no? Com tot, però la gran avantatge és que et deixes estar, no? Doncs, de certs estereotips, com són, per exemple, una denominació d'origen, o una marca, una etiqueta, un celler, un...
1: Un preu.
2: Un preu.
1: Un preu, que sí, exacte.
2: Sí, sí, que condiciona sí, sí. moltíssim. I realment dius i valores el que tu realment creus, penses i consideres que està bé. Mm. Per contra, clar, estic segur que aquesta gent té molts secrets de vins que són, no?, molt reconeguts, però que a vegades es puntuen, no?, potser no al mateix nivell. Mm.
1: Quan et parla un vi?
2: Com parlo?
1: Quan et parla un
2: vi?
1: Quan t'està dient... Clar, perquè estem parlant d'aroma, equilibri, textura, capacitat de sorprendre... Quan t'està parlant un vi?
2: Jo crec que el vi, o sigui, és un element que no va sol. Val? Per mi fa molt, no?, la companyia, el lloc on estàs, l'entorn, sí. la gastronomia... El vi, per si sol, és molt. Per mi és un producte que és màgic, no?, perquè mescla part de cultura, tradició, territori, projecte personal, moltes vegades... per tant, és un producte molt... Molt, molt ric a nivell de contingut, tant per disfrutar-lo com a nivell de contingut. Però realment per mi, quan em parla un vi, sobretot és quan, el que et comentava, no?, en una bona taula, en un bon ambient, i al final, sent sincer, al final, el primer que t'entra, a part de la vista, no?, que sempre analitzem, però sobretot és... No? El nas, l'olfacte, ja és com, no?, és quasi com una relació, saps?
0: És curiós amb això del tast, perquè és veritat que nosaltres que estem mirant, no?, els tastadors que no saben res, vull dir que això també és la rigorositat del concurs, no tenen etiqueta, no tenen marca, no tenen un tast de cegues total. I estan concentrats amb els aromes, estan concentrats, i de moment fan guau. I llavors diuen, no?, i aquell moment és molt xur, que diuen... Aquest vi m'ha emocionat, per el que sigui, no? I llavors ho posen, no?, les observacions. Sí. És veritat que hi ha alguns que sí que després de molts vins tastats, hi ha algun que te fa, no?, que te sorprèn o diu... Sí, i sense saber que estàs valorant, eh? Que això també és la màgia i també és la rigorositat, eh? Mm-hmm.
1: Zeida, què ens espera aquesta nit a la gala? Explica'ns una mica.
0: Bueno, aquesta nit el que ens espera és precisament, bueno, és el resultat també d'aquest procés de tastos, tant de tastos inicials com del tast final que van fer aquí a Cafè Rubí, i es presentaran les medalles, sobretot els grans ors, i també coneixerem el millor vi de Catalunya i el millor escumós de Catalunya. És important també destacar que aquest any tenim un territori convidat, que són les Illes Balears, i que vindran també a aquest de reconeixement, aquests premis, i que també reconeixerem, ja el coneixem, però recollirà el guardó el millor vi de les Illes Balears. Que això també, bueno, també tindrà un protagonisme, aquests premis binari 2026, les vins de les Illes Balears, que són molt mediterranis, i al final, bueno, deixen de ser una suma al concurs que ens agrada molt.
1: Però clar, aquest és el convidat, no? O sigui, aquests vins, suposo que s'ha fet també un concurs semblant, o no? Per,
0: és,
1: com?
0: És un territori convidat, no han entrat a competir amb els vins catalans, però tenen unes categories i uns reconeixements a banda. I sí que això els guanyadors es van publicar abans de l'estiu, també els vins joves, dels Premis Binari Catalans, però es van publicar abans de l'estiu, també perquè tingueren, bueno, tota la part dels mesos d'estiu, que al final pel seu context també és important per al consumidor final, però avui tindrem a Vilafranca del Penedès el millor vi de les Illes Balears, que vindrà el celler a recollir aquest guardó.
1: I després tindrem la setmana de la Fira del Vi aquí.
0: Sí. Després, bueno, això és una altra del... Tornem al protagonisme a Rubí i la sort també de rubinencs de per primera vegada poder tastar els guanyadors dels Premis Binari, tant a la setmana com a la Fira del Vi. Mm-hmm. Sí.
1: Per tant, Rubí, protagonista d'aquests vins, en la gala que condueix avui el McLari, no?
0: McLari.
1: Hi ha alguna cosa musical? Alguna cosa? Podem desvetllar alguna cosa o no? Es pot dir alguna cosa o no?
0: Bueno, que és el McLari, que el McLari sempre és una sorpresa.
1: Sí, potser fa algun numeret.
0: És una sorpresa fins i tot per a les persones que ho organitzem.
1: Sí, no, què faràs, no? Espera, que tenim la televisió.
0: No sabem què farà, però bueno, és tot un professional, ja a nosaltres ens encanta, ja no és la primera vegada que participa, i la veritat és que molt...
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Nosaltres ara escoltarem el que tindrem a Rubí el dia el dilluns i anirem portant els vins, els guanyadors d'aquests vins Gran d'Or aquí, com fèiem el Maria Rosàs, doncs convidar-los perquè vinguin des dels seus territoris a fer un tast en directe, si pot ser, els dies que pugueu acompanyats de vosaltres dos.
0: I tant.
1: I, doncs això, se'ns obre tota una temporada de tastar els millors vins. Moltíssimes gràcies a tots dos.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Us deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa i no desconnecteu de Ràdio Rubí. Rubí al dia, a partir de dilluns a les 9.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Els tres centres d'atenció primària de Rubí, Anton de Borja, Sant Genís i Mutu a Terrassa donaran el tret de sortida de la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid-19 dilluns. S'estructurarà en dues fases aquesta campanya. A partir de dilluns, que és 5 d'octubre, es vacunaran infants d'entre 5 i 59 mesos, persones més grans de 80 anys o pacients amb atenció domiciliària i professionals sanitaris. Després, a partir del 26 d'octubre, la campanya s'ampliarà a totes les persones més grans de 65 anys i a partir del 16 de novembre la gent es podrà vacunar sense cita prèvia. Precisament per demanar cita, cal fer-ho a través de l'aplicació La Meva Salut o bé trucant al centre de referència, al centre d'assistència primària, i també es pot demanar aquesta cita al web de programació, que és citasalut.gencat.cat. Rubí compta amb un nou recurs d'aigua no potable per als serveis municipals. La recuperació de tres pous a les urbanitzacions de Can Mir permetrà extreure uns 600 metres cúbics d'aigua diaris que es destinaran a la neteja de carrers i al rec de parcs i jardins. Les instal·lacions, que ja estan operatives, tenen com a objectiu reduir el consum d'aigua de xarxa i preparar la ciutat per afrontar noves sequeres. Les obres de rehabilitació d'aquests tres pous de Can Mir van començar l'abril passat amb un pressupost d'uns 126.000 euros finançats en part amb fons europeus PERTE. Tot i que aquesta aigua recuperada no és apta per a ús de boca, rep un tractament previ per utilitzar-la a la neteja del clavegueram i el rec d'arbrat. Això permetrà estalviar aigua potable domèstica. Aquests tres pous se sumen al que ja funciona al carrer Mallorca des de l'any 2024.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Quant als esports, dissabte a migdia per al Club Natació Rubí, que en nois rebrà a casa, tot i que juguen a Sabadell contra el Sabadell, a tres quarts d'una en la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Les noies juguen també la tercera jornada, però a Sant Feliu, en aquesta Divisió d'Honor, en busca dels primers punts. I pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí Femení visita dissabte a les 4 a la Penya Esplugues en segona nacional grup 2, els nois en tercera nacional grup 1, que visitaran diumenge tarda al Club Natació Caldes.
1: De moment, això és tot pel que fa a la informació local. Tornem, com sempre, en una hora i també podeu seguir informats a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Ràdio Rubí, fes la teva.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
3: molt,
1: sempre.
3: Molt contenta.
1: Què ens expliques avui, a veure?
3: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
1: Sí.
3: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
1: Ai, sí.
3: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que decía, nena, tu vales mucho.
1: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
3: Doncs això era de l'any 84.
1: Fixa't.
3: També hi havia aquest any La bola de cristal.
1: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
3: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
1: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
3: Em sembla molt bonic.
1: Vinga.
0: La Caixa Tonta.

0: sabor, la que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home,
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo,
1: I la Pantoja que deia, aquí tens les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, pues mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos,
1: Que fa uns vídeos molt xulos, L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo de nada.
0: Sí, no m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, és molt,
0: molt
1: bo,
0: molt, molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael,
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant,
1: que
0: com un
1: maco,
0: campió,
1: que maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius, ai, això m'ha arribat a l'ànima, i dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era
1: atent
0: dur,
1: i molt
0: sí.
1: Dur, molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio.
1: Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, elecciones e ingreso a la Comunidad Europea, posa aquí que trae bastantes escándalos a Televisión Española.
1: Mapa, mare meva.
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de media naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya
0: és
1: que sempre,
0: història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecessor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forte, no?
1: És forte, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay.
0: Això,
1: ay.
0: Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final... Ja
0: I, bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí. Molt
0: doncs
1: bé,
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta...
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora...
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa present una mica.
1: Una miqueta, però... I un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat
1: mira,
0: aquí
1: hem
0: fins a l'any 87.
1: Tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si
1: coses.
0: Si volen, sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa. Sí.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda, com no, per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, Ho esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem, no, ja, perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla, i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes, hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se'm anava a ser l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Ja, jo dic que a València no festival.
0: No, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el setmana vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar.
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que... Ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat. I no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè... No, allò era més... Era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem... I nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte, deixa'm escoltar... Sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat,
0: nena. Quina com maravilla. Ha canviat tot.
1: És que es veu
2: no, ha canviat la manera de fer les coses, però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí, eh?
1: Mira, l'altre
2: bueno,
1: dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, jo he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però jo he sentit
2: gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facint benaventer los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen
1: usar
2: i tirar.
0: Aquí està.
1: Sí. Sí.
0: Operación Triunfo mateix, per exemple.
1: Jo no sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: Gent de campanetes i aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar en un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí, jo trobo que ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia, eh?
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc de vinil. A 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte.
0: Mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. I nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser, doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Però no meus.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció
1: també
2: del Frank Sinatra,
1: sí,
2: i tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I tinc un
1: Michael
2: un
1: Jackson
2: germà,
1: té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, eh? Però molt. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, no, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió. Que
2: això... Està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: És
0: escolta'm,
1: que el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podria ser... que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou, i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret. Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria. El
0: de
2: que
0: bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Vingo.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt, molt, molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt, molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: La
2: no,
1: revista és de los no, dentistes, que quan
2: no
1: vas...
2: No li vull fer publicitat. Veus?
1: No.
2: Aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent, i llavors
0: no
2: posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Qué Dios.
1: Qué alegre, qué bonito.
2: Y llevarles, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: Y escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues, clar, escolta, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Perquè, escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic que la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra. Pues no
2: sí,
0: veig
2: aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha avui dia.
1: Hi ha molt mala idea.
0: Fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: ai,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: ja. Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, que sembla que porti dràpid.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados.
1: Antes, sí, sí,
2: jo perquè
1: sí.
2: No sé qui són els que ho ha fet, però penso, bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat. Ha canviat molt tot i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues, escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival de sonar,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està,
2: sé.
0: Aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està, aquí està, perquè ara premia el show, a la cançó. O sigui,
2: sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus, si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premios Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan alt.
1: Però és que jo no sé què tenia.
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però potser és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineriet.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: plataforma...
2: avui dia l'espectacle està molt
0: castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: i si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara. Clar. A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no posen l'IVA anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Sí.
0: Tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitacions.
1: El Dani Rovira, Alberto!
2: No, que estava de jurat a Tocar a Mesuena.
0: A Tocar a Mesuena.
1: Ah,
0: sí. Pot ser... Ah, sí. I el Carlos Latre.
2: És boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs escolta, una butaca val 34 euros.
0: Sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros una.
1: Sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A rap estira cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Clar, hi ha molta gent doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Mm. Doncs, coi, deixeu-se estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Ah.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és que en part és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, ja està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que
1: tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, clar. Aquests parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
0: No es ven.
2: Que si l'altre ja no fan gràcies.
0: No. I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima, sí. Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Home, hi ha un guió establert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries... Però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen.
1: No.
2: Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula si m'interessa. I després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, escolta, sí. Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Per això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat, i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre.

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? Ara. De nou amb vosaltres, sóc Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi han coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè sóc terra... Estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia. Que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, significa? És la deessa. És la deessa de la terra. Llavors aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys.

0: pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà: ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
0: Totalment, sí,
1: la
0: sí.
1: La gran Shakira.
0: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi, doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional, doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
0: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
0: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són els Temp Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan l'he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
0: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
0: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
0: Pues sí.
1: Sí?
0: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passes res, que tot té punt i seguit.
0: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant, i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs seguis la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
0: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que escoltin la que més els agradi.
0: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
0: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
2: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
2: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
2: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
2: Grande, importante.
1: Qué lentitud.
2: No, lentitud nada.
1: La caja grande que estará vacía.
2: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
2: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes? Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
3: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslong.
3: Sí.
1: Quants quilos peses?
3: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
3: No ho sé, Toni. Reconèixer
1: que estàs massa gros, eh?
3: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
3: Sí, justament aquest divendres pescaran un.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
3: Correcte, Toni, segueixen caient.
1: De quina edat cauen?
3: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
3: sí.
1: I què més?
3: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
3: A YouTube.
1: El canal de Toni Rovira, no?
3: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
3: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
4: Ui, les xarxes van que cremen, perquè ja volen... La xarxa, televisions locals...
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
4: Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
4: Però, ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
4: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
4: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno... Qui és?
1: La burbuja presidenta.
5: Sos el tapón codornio, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, pero qué mariquita que va.
5: Pero qué haces, Toni, qué haces, qué es una charcha. Me estaba vuelvo loco. Una charcha no es esa que se pone a cuatro patas.

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: això no em pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. El tenis.
0: Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho heu preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc convenat a tu l'Orlando, ja. Quiñones.
1: Ai,
0: estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
5: Marica, qui és? Marica, tu.
6: El racó de Toni Rovira.
5: Marica,
7: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estáis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: Vamos, ay, que me amo, no me miro.
1: Porque cuando me miras es agua la boca. Calma mi sentada.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, ara a veure.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatius de Ràdio Rubí.
2: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
3: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
4: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Continua el Congrés dels Diputats, el ple que està permetent debatre els dos decrets a mesures sobre habitatge que dimarts aprovava el Consell de Ministres. El govern no té els vots suficients després que Junts anunciés que avui votaria que no als dos decrets. Això significa que, a hores d'ara, no tirarien endavant. Junts demanava ahir al govern de Pedro Sánchez que el retirés i, fins i tot aquest matí, ha presentat un decret alternatiu propi. Recordem que Esquerra, Bildu, PNB, Podem, el BNG i Coalició Canària ja han anunciat prèviament que sí que hi votarien a favor, mentre que Partit Popular i Vox no. La situació és ara mateix tan complicada i tan incerta que aquest matí alguns mitjans de comunicació han publicat que Pedro Sánchez s'estaria pensant avançar les eleccions generals el 29 del mes de novembre. En un primer moment, l'equip del president espanyol ha dit que no estava sobre de la taula aquesta hipòtesi, però més tard no han descartat cap possibilitat. Mentrestant, les protestes ciutadanes segueixen a fora del Congrés dels Diputats, també a la plaça Catalunya de Barcelona i també aquí a Rubí, perquè ahir unes 60 persones es concentraven a la plaça de l'Ajuntament convocats pel Sindicat d'Habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. Aquest vespre es fa la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia a la NU. Serà a les 8 del vespre a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Esclusa i també amb una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de Rubí durant aquest mes d'octubre. Enguany el lema de la NU és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. El nucli d'activitats d'aquest festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu Municipal amb les jornades Focus. Durant demà i diumenge hi haurà, a més, una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de Fotografia Nocturna en Pantalla i també tallers de fotollibres infantils. A més, demà al matí s'ha organitzat una visita guiada des de l'antiga estació amb els mateixos autors, amb sortida a les 11 del matí de l'antiga estació. Es tracta d'un recorregut conduït pel director de la NU, Carles Mercader, que repetirà durant els caps de setmana del mes d'octubre.
2: En esports, la cita futbolística de la Unió Esportiva Rubí davant del Manlleu marca el cap de setmana. Diumenge a les 5 visiten els d'Osona, un duel d'històrics amb el Manlleu, que ha començat amb dues victòries en les dues primeres jornades de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre repa un altre històric, l'Igualada. Diumenge al migdia a casa seva, en un partit en el qual busca la primera victòria després de l'empat en els dos partits fins ara disputats, i el líder rep l'Olímpic de Can Fatjó. Dissabte a les 6 de la tarda es veurà les cares a Can Fatjó amb el Prat B al grup 4 de segona catalana.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: A 2026, això és l'any joc.
0: Joc. Amb Martí González.

Divendres 2 d'octubre, un cap de setmana sense un altre cop futbol de primera divisió masculina. Sí que tindrem jornada a la Lliga F, en què destaca diumenge a la tarda el clàssic, el primer de la temporada Barça-Real Madrid, que jugarà a l'Spotify Camp Nou, sisena jornada de Lliga F, amb les blaugranes líders no només de la Lliga F, sinó també de la Champions en solitari. El Madrid, que va jugar ahir, va empatar a 1, en aquest cas al camp del Manchester City, en la segona jornada d'aquesta Champions femenina. Parlem de futbol, també de la segona divisió, perquè també tampoc no s'atura, i de categories també inferiors, amb tot el que podrem veure aquest cap de setmana. Molt futbol a la xarxa més i a les televisions locals, però també de bàsquet. Avui torna a jugar el Barça partit d'Eurolliga masculina, després de la derrota de dimarts a la pista del Dubai. Els blaugranes deixen a Turquia per enfrontar-se avui al Besiktas, just abans, 48 hores abans, que tornin a jugar diumenge, en aquest cas a Múrcia, a la pista de l'UCAM Múrcia, en la segona jornada de Lliga ACB. També parlarem de motor, del Gran Premi del Japó de MotoGP i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.

0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra amb l'Alba Triadó. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, guerra de comunicats entre Barça i Madrid amb la UEFA pel mig.
1: Ahir la UEFA va comunicar que ha rebut un informe procedent del Real Madrid referent al cas Negreira, tal com havia anunciat a principis Florentino Pérez. Per aquella roda de premsa, de fet, el Barça va interposar una demanda contra l'entitat blanca per difamació. Un club blaugrana que va puntualitzar en un altre comunicat que el cas no s'ha reobert perquè mai no s'ha tancat, que l'expedient es va iniciar el 2023 i que des de llavors l'entitat ha atès sempre tots els seus requeriments.
0: Més enllà d'això, aquest cap de setmana, com dèiem, encara no tenim lliga a la primera divisió masculina pels partits de seleccions, ara en parlem, però sí a la Lliga F.
1: Demà obren la sisena jornada els partits de dos dels equips catalans. L'Espanyol rep a partir de les 12 del migdia l'Alavés, l'equip que té just per sobre de la classificació. I a la mateixa hora el Badalona Women buscarà tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho al camp del Sevilla. Diumenge es jugarà el primer clàssic del curs, un Barça-Madrid que es disputarà a l'Spotify Camp Nou.
0: El Madrid que hi va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. Parlant de clàssics, segons apunten ja diversos mitjans, el Barça ja ha decidit quin artista serà la samarreta del Barça-Madrid masculí del 25 d'octubre.
1: Sí, es tracta del raper Tyler, the Creator, que hauria estat l'escollit pel Barça per lluir a la samarreta del clàssic del Camp Nou, segons va avançar l'esport i confirma RAC1. El californià té 17 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat 3 premis Grammy. Tyler, the Creator, serà el nou artista que aparegui en una samarreta del Barça. En aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, els Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo.
0: Com dèiem, en partits de seleccions, demà torna a jugar la selecció espanyola absoluta.
1: El combinat estatal, amb 6 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto, rep demà a Oviedo, la República Txeca, en la tercera jornada de Nations League. D'altra banda, ahir el blaugrana João Cancelo va marcar la victòria de Portugal per 2-4 contra Dinamarca, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández van empatar 2 contra Grècia. També ahir, Xavi Espar va jugar sota la segona partit amb la selecció espanyola sub-21 en la golejada per 0-13 contra San Marino. I finalment, avui juga a França de Condé a 9:15 del vespre contra Itàlia.
0: Sí que hi ha jornada, recordem, a la segona divisió masculina, malgrat aquests partits de seleccions.
1: El Girona espera recuperar algun dels internacionals per rebre diumenge al Mallorca en el partit de la 8a jornada i demà el Sabadell rep a la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, l'Andorra. Serà a partir de 7:15 de la tarda.
0: Una 8a jornada de segona cobra avui l'Aldenc Oviedo, el dia en què s'ha fet oficial que la compra de l'equip d'Elda per part de Leo Messi, que també és propietari, recordem, ja del Cornellà. En bàsquet, avui el Barça afronta la tercera jornada d'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes, que venen de Dubai, on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Beşiktaş a partir de les 7. El Barça, que ve de Turquia, viatjarà cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornarà a jugar, en aquest cas, en partit de la segona jornada d'ACB diumenge a la tarda.
0: Una segona jornada cobra demà a les 6 de joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona al Moravan Andorra a les 6 de la tarda.
1: I també demà i també a casa el Nou Congost juga el Quinzanes Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de lo camp Murcia a Barça, que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, San Pablo Burgos i el Baskonia FIAC Girona.
0: I encara en bàsquet, demà comença també la Lliga Femenina, amb la primera jornada i amb els dos equips catalans jugant a les 6 de la tarda.
1: L'Espart Girona, que ve de la decepció de dimecres amb la derrota a Fontejau, que el deixa fora de l'Eurolliga, visita la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. D'altra banda, la catalana Mariona Ortiz ha anunciat que deixarà el Saragossa a partir de desembre.
0: En handbol, dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs.
1: L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pascual Pasqui, i amb un altre exblaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. El Barça torna a jugar demà, en aquest cas al Palau, i en partit de Lliga, Sobal contra l'Alacant.
0: Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, ha demanat l'ajornament del partit previst també per demà. En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El murcià Pedro Acosta ha estat segon i Marc Márquez tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el 8è millor temps. Torna a competir després de mesos de baixa per lesió el rosinc Maverick Viñales, que ha marcat el pitjor temps, 22 a més de 2 segons d'Àlex Márquez. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de la pràctica.
0: En tenis, Paula Badosa afronta aquesta matinada la segona ronda del 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa, que ve de superar la russa amb passaport australià Kasatkina s'enfrontarà contra la letona Yelena Ostapenko a partir de les 5 de la matinada hora catalana en el torneig xinès.
0: I un últim apunt, Mireia Belmonte formarà part a partir de l'any vinent del Saló Internacional de la Fama de Natació.
1: La badalonina rebrà aquest reconeixement en una cerimònia que se celebrarà el 10 d'abril del 2027 a Florida. Belmonte, amb 4 medalles olímpiques al seu palmarès, figurarà al costat de grans referents dels esports aquàtics catalans com Bernard Picornell, Manel Estiarte i Andrea Fuentes, entre d'altres.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, en què tindrem, Alba, quatre grans partits de futbol.
1: Sí, som-hi. Demà dissabte, a partir de les 4 de la tarda, duel català de la segona federació femenina entre la AM Lleida i l'Europa, el Requesens i a la xarxa Més amb Lleida Televisió, i diumenge, la també la plataforma de streaming i a Lleida Televisió, partit de la tercera federació masculina entre l'Atlètic Lleida i la Pobla de Mafumet. Això serà a les 5 de la tarda. I a les televisions locals, també diumenge, a partir de les 4, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs. I quan acabi, a les 6, duel català de la segona federació masculina, serà la corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.

0: Divendres 2 d'octubre, 12 minuts passant ja de la 1, comencem parlant de futbol. Demà comença la 6a jornada de la Lliga F amb els partits a dos dels equips catalans de cada categoria, l'Espanyol i el Badalona Women. El conjunt perico rep demà a la Ciutat Esportiva d'Anihar, que a l'Alavés, l'equip que té just per sobre a la classificació, amb un punt més. La intenció és retrobar-se en la victòria i mantenir la ratxa de partits sense perdre, que seria ja de 3. En parlava l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Ojalá sea así, sí que ho busquem. Nosaltres, al final, el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit. No, no vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival. Llavors, pues bueno, ojalá es puguem donar una altra alegria com aquesta. No cal, no? Tampoc un 5-1, però una altra vegada. Però bueno, que sí que crec que aquest any es veuran coses maques aquí, perquè estem veient un equip atrevit, un equip molt treballador, lluitador, i crec que a casa, sobretot, tenim que anar pels 3 punts.
0: Demà a les 12 aquest Espanyol a l'Alavés. També de la mateixa hora jugarà el Badalona Women, en aquest cas al camp del Sevilla. Les badalonines es troben en zona tranquil·la a la classificació, però encadenen 2 partits consecutius sense guanyar. D'altra banda, diumenge tindrem clàssic a l'Spotify Camp Nou, primera vegada que l'equip de Pere Romeu jugarà a l'estadi aquesta temporada, contra un conjunt blanc, contra el Madrid, que ahir va empatar a 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. El Barça, recordem, va golejar dimecres 0-6 a la Roma i és líder en solitari de la primera fase de Champions i també ho és d'aquesta Lliga F. En categoria masculina encara no tindrem lliga a la primera divisió aquest cap de setmana perquè continuen els partits de seleccions. Demà torna a jugar a Espanya, que rep a Oviedo a la República Txeca en la tercera jornada de la Nations League. Aquest vespre en parlen el seleccionador Luis de la Fuente i el lateral del Madrid, Marco Corella, i ahir ja va comparèixer en roda de premsa un altre dels catalans, l'extrem del Liverpool, Víctor Muñoz, que pot tenir opcions a jugar més minuts demà.
2: Como soy yo en el campo, que intente ayudar al equipo tanto ofensivamente como defensivamente, que intente ser vertical, que vaya por el uno contra uno. Bueno, lo que yo pienso que son mis virtudes y lo intento poner a disposición siempre del equipo. El poder jugar cualquier partido con esta selección, ya sea de inicio o de reserva, la verdad que es increíble. No sé qué intenciones tiene el míster, pero bueno, todo el mundo está entrenando bien, con ganas de jugar, y bueno, será un partido complicado y los jugadores que salgan seguro que lo hacen muy bien.
0: Demà a 8:45 del vespre jugarà aquest Espanya-República Txeca amb la campiona del món, el comitat estatal, liderant en solitari el seu grup de la Nations League després d'haver sumat el 6-6. D'altra banda, sí que tenim lliga aquest cap de setmana, la segona divisió masculina. Avui comença la 8a jornada amb un Aldenco Oviedo, el conjunt d'Elda, que ha confirmat en les últimes hores que l'ha comprat Leo Messi, que després del Cornellà ja és propietari també d'un club d'un equip professional. Pel que fa als catalans, el Sabadell rep demà la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra, l'equip de Ferran Costa, que podria recuperar el central brasiler Bonaldo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Per la resta, no hi hauria d'haver massa novetats per un centre d'esports que torna allà on s'està mostrant més infal·lible, l'estadi de la nova Creu Alta. De moment, 3 victòries en 3 partits i Ton Ripoll confia a allargar aquesta ratxa.
4: La sensació que tenim tots els jugadors quan sortim a la nova Creu Alta és brutal. Crec que, bueno, és que me n'he fet un fart de repetir les últimes setmanes. Ja venim des de la temporada passada, sobretot en el playoff, que crec que l'energia afició-equip és increïble i en aquests últims 3 partits s'ha notat molt.
3: Un Ton Ripoll que ha estat titular tots els partits de Lliga i apunta a ser-ho també demà contra un Andorra que ve de guanyar el camp del Granada l'última jornada. Un triomf balsàmic després d'haver encaixat 5 derrotes seguides i que es va forjar gràcies en bona part als gols de Jordi Cano. Aquí sentim.
5: Era jornada 6, no? I som de 41-42 jornades. O sigui que això és molt llarg, que tots els equips passaran per males dinàmiques i bé, ara hem tallat això i peus a terra sempre, que quan treus pit te l'enfonsen ràpid.
3: A la pretemporada, Sabadell i Andorra ja es van veure les cares en un partit sense ocasions, però força tens que va acabar amb empat a 0. El retrobament a Lliga, demà al Temple, a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. El Girona jugarà diumenge, en el que probablement és un dels partits de la jornada, Montilivi contra el Mallorca, 2 equips que fa uns mesos estaven a primera divisió. Més futbol, més agenda. Avui comença amb derbi madrileny de filials, el Real Madrid Castilla contra l'Atlético Madrileño, a la 6a jornada de la primera federació masculina. Demà jugarà el Sant Andreu, que rep l'Alcant Dragó a l'Antequera, i diumenge torna el Nàstic, que visita el camp del Múrcia i l'Europa, que jugarà a Osca. A la segona federació masculina, demà només tenim un partit del grup 2, l'Espanyol Benàixer, a les 6. Diumenge a la mateixa hora es podrà veure en directe un partidàs entre Terrassa i Girona B a les televisions locals i a la xarxa Més. Tornant a la categoria femenina, a la segona federació, demà tenim duel català entre M. Lleida i a Europa, que també es podrà veure a la xarxa Més amb Lleida Televisió, i també demà jugarà l'Ona Sant Adrià al migdia contra el Villaviciosa de Don i el Barça C, que rep el filial del Llevant. I encara seguint amb el futbol que podrem veure a la xarxa Més aquest cap de setmana, la Tercera Federació Masculina, diumenge a les 5 es transmetrà també a la xarxa Més amb Lleida Televisió a l'Atlètic Lleida Poble Mafumet. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat. Per no repetir-los amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al camp d'esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
7: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir. Y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
6: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guanya Tercera Federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit al camp d'esports diumenge a les 5 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. Parlem ara de bàsquet. El Barça afronta avui la tercera jornada d'Euroliga masculina. Els brunats que venen de Dubai, on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda a les 7 al Besiktas. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
1: L'equip ha millorat la plantilla respecte a temporada passada i han afegit talent i qualitat, jugant amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt des del triple, per tant aquestes són les coses que hem de controlar i entendre el que ens espera en aquest pavelló. Tot comença amb els generadors de joc, ells creen la majoria de tirs per als altres o per ells mateixos, així que hem de fer una bona feina com a equip, limitant els seus bases i escortes, el que volen fer i neutralitzant els seus punts forts. Serà un partit molt exigent per als nostres jugadors exteriors, sí.
0: Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Besiktas-Barça. Els blaugranes que venen de Turquia viatjaran després cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornen a jugar. En aquest cas, partit de la segona jornada de CB, una segona jornada que obre demà a les 6 de Joventut, rebent l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra. A les 6, també demà i també a casa juga el nou Congost, en aquest cas el Kids Anas Manresa, contra el Breogán. Diumenge, a banda de l'UCAM Múrcia-Barça, està que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, Sant Pau Burgos i el Baskonia Fiat Girona. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina, amb els dos catalans jugant a les 6 de tarda tots dos. El Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida, mentre que l'Espart Girona, que ve de, recordem, la decepció important de dimecres amb la derrota de Fontajau, que el deixava fora d'Eurolliga, visitarà la pista de l'Estudiantes. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Una patacada que encara és ben fresca i la ferida del club gironí encara és evident. Però segons el seu entrenador, Roberto Íñiguez, del vestidor no viu un moment de drames i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
3: Estamos bien. No, que nadie se preocupe. Nadie haga dramas. Tenemos que trabajar, les dije, desde el silencio y desde la humildad y ir mejorando, saber las deficiencias que tenemos y superarlas con trabajo, siendo más equipo que nunca. Y como he escuchado alguna cosa, todas van a estar aquí, todas se van a quedar. El entrenador se va a quedar, que también he escuchado tonterías de las hienas que siempre salen cuando huelen sangre.
2: L'entrenador ha reconegut que a l'equip li falten moltes coses i que cal corregir errors, com les cistelles fàcils que van concedir dimecres. Si l'equip millora, ha dit, arribaran les victòries. De moment la buscarà a la pista de l'Estudiantes, equip del qual n'ha destacat les jugadores interiors. El partit demà a les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Pau. Parlem d'handbol. Dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Vespre Mongarès, dirigit per Xavi Pascual Pasqui, i amb un altre exblaugrana, com és el porter Emil Dilsen, el danès, que l'any passat estava al Barça com a principal estrella. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
4: Estaba claro que no íbamos a ganar siempre. Una derrota estaba por llegar, pero la verdad que ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para ir, ¿no?, para acercarnos el marcador en el primer tiempo, perdiendo de dos y balón para ponernos a uno, y lo hemos desperdiciado ahí, y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
0: Això no s'atura i demà mateix ja torna a jugar el Barça, en aquest cas en partit de Lliga Sobal, a 6:15 de la tarda al Palau. Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, que ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament i se li ha concedit del partit previst també per demà. En motor ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP. Aquest matí i matinada s'han celebrat els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El petit dels Márquez ha superat de 76 mil·lèsimes el murcià Pedro Acosta i per una dècima el seu germà Marc, que ha estat tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el vuitè millor registre. Un Marc Márquez que deia ahir a DAZN que els problemes que va tenir a Àustria ja estan solucionats i mirarà d'apropar-se Martín a la general.
5: Lo que pasó en Austria preocupaba, pero han encontrado algo que no funcionaba de como tocaba. Al menos cuando tú tienes un problema y hay una solución, o se ve el porqué, deja al piloto más tranquilo. Entonces sabemos que eso, o intentaremos que eso ya no vuelva a fallar y poder centrarnos en pilotar y sacar el máximo.
0: Qui torna a competir després de força mesos de baixa per lesió és el pilot de Roses, Maverick Viñales, que ha fet el millor temps, 22è, el pitjor temps, volíem dir, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. Ell mateix explicava ahir, també a DAZN, la seva situació, tenint en compte que no té plaça a MotoGP per l'any vinent a la grella.
6: Obviamente voy a apretar al máximo que pueda, pero con la inteligencia de no vaciarme ya el viernes e intentar ya llegar con fuerza al qualifying y luego para la carrera el domingo. Pero bueno, yo creo que para mí lo más importante ahora es disfrutar de volver a estar en la moto, porque pensaba que no iba a estar más. Tenía la sensación de que no iba a volver más. Entonces volver a estar y volver a pilotar esta moto es siempre muy divertido.
0: L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica. Aquesta propera matinada, entre les 4 i les 5, tindrà lloc als entrenaments classificatoris i a les 9 del matí la cursa sprint. La cursa llarga es disputarà diumenge a partir de les 7 de la tarda, tota, evidentment, hora catalana.

0: I un parell de punts abans d'acabar. En rugbi, la Sant Boià afronta la segona jornada de la divisió nord masculina després d'un il·lusionant primer partit la setmana passada. El conjunt del Baix Llobregat visita diumenge al migdia a la camp del Huesitos la Vila. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: Després del debut il·lusionant que es va viure al Valdirileu, la Sant Boiana visita aquest diumenge a les 12 el camp del rugbi La Vila, que ve de perdre de manera contundent el camp del vigent campió, el BRAC. El jugador Marcel Carreras ens explica què s'espera d'aquest partit.
2: Sabem que La Vila és un equip que té un rugbi molt bonic, que és de jugar molt a les mans, intentar jugar des de tots els cantons del camp, és igual la zona on estiguin, i sempre intenten trencar la línia. Però jo crec que amb aquest partit podem superar-los tant físicament com a les melees o les tutxes, i jo crec que això ens podrà donar bastanta vida. Llavors jo crec que serà explotar bastant la part aquesta física al contacte, intentar castigar-los allí, però també estar molt atent com ataquen ells i saber una mica la de joc que tenim i respectar-lo.
1: L'equip dirigit pel xilè Ricardo Cortés buscarà sumar la segona victòria a Lliga. Ho farà a l'estadi de rugbi de la Villa Joyosa, on no ha jugat des del 2022.
0: Gràcies, Albert. I caiem a Calella, on aquest diumenge més de 3.300 triatletes participaran a l'Ironman, que recorrerà bona part de la costa del Maresme. Ràdio Calella.
3: Després de 12 anys, Calella continua sent la seu del triatló Ironman. I com no podia ser d'una altra manera, la prova comptarà amb una destacada representació local, amb esportistes del Club Natació Calella i del Creu Groga Triatló, entre d'altres. Al darrere hi ha mesos de preparació, esforç i sacrifici, però també moltes històries personals i de superació. Participants de totes les edats a partir dels 18 anys que afronten el repte amb un mateix objectiu, arribar a la meta. És el cas de la calellenca Paula Estreguer, que amb 24 anys diumenge correrà el seu primer Ironman.
4: Estic emocionada. Més que nerviosa, emocionada. Amb moltes ganes, després de tot aquest temps entrenant. La preparació me l'he fet a tot allò perquè vaig estudiar Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, llavors em veia preparada com per entrenar-me. Hi ha un component totalment psicològic. Les cames arriben al quilòmetre 10 de la marató, o el quilòmetre 15, llavors ja és el cap qui és el que tira. Sí que el que jo veig aquí, sobretot per part dels que competim localment, jo tinc moltes ganes de córrer la marató perquè sí que veiem a tota la gent del voltant i realment a nivell psicològic això ajuda moltíssim perquè veus a gent que coneixes, a la teva família. Llavors, a nivell emocional, psicològic, això és un punt molt gran.
3: El triatló arrencarà a les 7:55 des de la platja Gran de Calella i tothom està convidat a sortir al carrer i animar els triatletes.
0: Gràcies. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
8: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
9: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
8: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
7: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
9: Estan... Ríndete, putita!
10: No!
9: ¡Venga, ríndete ya!
10: No.
11: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
12: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
7: Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
9: Di algo. Di algo.
13: ¡Pudres en el infierno, Digger!
12: Eso no me lo esperaba.
7: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
14: Vamos a salvar el mundo.
6: Continguts en xarxa.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon divendres 2 d'octubre de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Divendres 2 d'octubre, avui amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Com sempre, sense futbol a la primera divisió masculina, però sí a la Lliga F i a les categories inferiors. En bàsquet també farem prèvia avui del Beşiktaş-Barça, tercera jornada d'Euroliga masculina que juga aquesta tarda a les 7 a Turquia. També repassarem la derrota del Barça d'handbol dura ahir a la final del Mundial de Clubs, motos, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Albatriador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, guerra de comunicats en les últimes hores entre Barça i Real Madrid amb la UEFA de pel mig.
1: Sí, ahir la UEFA va comunicar que ha rebut un informe procedent del Real Madrid referent al cas Negreira, tal com havia anunciat a principis d'estiu Florentino Pérez. Per aquella roda de premsa, de fet, el Barça va interposar una demanda contra l'entitat blanca per difamació. Un club blaugrana que va puntualitzar en un altre comunicat que el cas no s'ha reobert, perquè de fet mai no s'ha tancat, i que l'expedient es va iniciar el 2023 i que des de llavors l'entitat ha atès sempre tots els seus requeriments.
0: Més enllà d'això, aquest cap de setmana encara no tenim lliga a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Ara en parlem, però sí que hi ha Lliga F.
1: Sí, demà obren la sisena jornada els partits de dos dels equips catalans. L'Espanyol rep a partir de les 12 del migdia l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació. I a la mateixa hora, el Badalona Women buscarà tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho al camp del Sevilla. Diumenge jugarà el primer clàssic del curs, un Barça-Madrid que es disputarà a l'Spotify Camp Nou.
0: El Madrid que hi va empatar a un al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions. Parlant de clàssic, segons apunten diversos mitjans, el Barça ja ha decidit quin artista serà a la samarreta del Barça-Madrid masculí del 25 d'octubre.
1: Es tracta del raper Tyler, the Creator, que hauria estat l'escollit pel Barça per lluir la samarreta del clàssic del Camp Nou, segons va informar l'Esport i ha confirmat RAC1. El californià té 17 milions de seguidors a Instagram i ha guanyat 3 premis Grammy. Tyler, the Creator, serà el nou artista que aparegui en una samarreta del Barça en aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, els Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo.
0: Com dèiem, el partit de seleccions demà torna a jugar a la selecció espanyola absoluta.
1: El combinat estatal, amb 6 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol Roberto, rep demà a Oviedo la República Txeca en la tercera jornada de Nations League. D'altra banda, ahir el blaugrana João Cancelo va marcar en la victòria de Portugal per 2-4 contra Dinamarca, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández van empatar 2 contra Grècia. També ahir, Xavi Espar va jugar tota la segona part amb la selecció espanyola sub-21 en la golejada per 0-13 contra San Marino. Finalment, avui juga a la França de Koundé a 9:45 del vespre contra Itàlia.
0: Sí que hi ha jornada, recordem, a la segona divisió masculina, malgrat aquests partits de seleccions.
1: El Girona espera recuperar algun dels internacionals per rebre diumenge al Mallorca en partit de la 8a jornada, i demà el Sabadell rep a la nova Creu Alta un altre equip adscrit a la Federació Catalana, l'Andorra. Serà a partir de 6:45 de la tarda.
0: Una 8a jornada, per cert, que obre avui l'Aldenc Oviedo, el dia en què s'ha fet oficial la compra del club d'Elda per part de Leo Messi, que també, recordem, ja és propietari del Cornellà. En bàsquet, avui el Barça afronta la tercera jornada d'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes, que venen de Dubai on van perdre contra l'equip de Xavi Pascual, ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Beşiktaş a partir de les 7. El Barça, que ve de Turquia, ja ho dèiem, viatjarà cap a Múrcia, on en menys de 48 hores tornarà a jugar, en aquest cas en partit de la segona jornada d'ACB, diumenge a la tarda.
0: Una segona jornada cobra demà la 6 de joventut, rebent a l'Olímpic de Badalona el Morabanc Andorra a les 6 de la tarda.
1: També demà i també a casa el Nou Congost juga al Kitsanàs Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de lo Camp Múrcia-Barça, que tanca la jornada, es disputaran l'Ilerna Lleida, Sant Pablo Burgos i el Baskonia FIAC Girona.
0: Encara en bàsquet, demà comença també la Lliga Femenina, amb els dos catalans jugant tots dos a les 6 de la tarda.
1: Espar Girona, que ve de la decepció de dimecres, amb la derrota a Fontejau que el deixava fora de l'Eurolliga, visita la pista de l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. D'altra banda, la catalana Marion Ortiz ha anunciat que deixarà el Saragossa a partir del desembre.
0: En handbol, dura derrota ahir del Barça a la final del Mundial de Clubs.
1: L'equip de Carlos Ortega, que feia més d'un any que no perdia cap partit, va caure de nou, 33-42, contra el Veszprém hongarès, dirigit per Xavi Pascual, Pasquí, i amb un altre exblaugrana, el porter danès Emil Nielsen, com a principal estrella. El Barça torna a jugar demà, en aquest cas ho farà al Palau, i en el partit de Lliga Sobal contra l'Alacant.
0: Finalment no jugarà demà el Freaking Granollers, ja que el seu rival, el Conca, havia demanat l'ajornament, al qual se li ha concedit el partit previst també per demà. En motor ja tenim en marxa el Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: Sí, aquest matí i matinada s'han celebrat ja els primers entrenaments i Àlex Márquez ha marcat el millor registre amb un nou rècord absolut del circuit de Motegi. El murcià Pedro Acosta ha estat segon i Marc Márquez tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha fet el 8è millor temps i torna a competir després de mesos de baixa per lesió el rosinc Maverick Viñales, que ha marcat el pitjor temps, 22è, a més de 2 segons d'Àlex Márquez. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è després de caure en els primers minuts de pràctica.
0: En tennis, Paula Badosa afronta aquesta matinada que ve la segona ronda del 8000 de Pequín.
1: La tenista empordanesa, que ve de superar la russa en passaport australià Kasatkina, s'enfrontarà contra la letona Yelena Ostapenko a partir de les 5 de la matina d'hora catalana al torneig xinès.
0: I un últim apunt, Mireia Belmonte formarà part a partir de l'any vinent del Saló Internacional de la Fama de Natació.
1: La badalonina rebrà aquest reconeixement en una cerimònia que se celebrarà el 10 d'abril del 2027 a Florida. Belmonte, amb 4 medalles olímpiques, al seu palmarès figurarà al costat de grans referents dels esports aquàtics catalans, com són Bernat Picornell, Manel Estiarte i Andrea Fuentes, entre d'altres.

0: I com cada divendres hem de repassar també tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Un cap de setmana, Alba, en què tindrem quatre grans partits de futbol.
1: Vinga, ens hi posarem demà dissabte a partir de les 4 de la tarda amb el duel català de la segona federació femenina entre l'AM Lleida i l'Europa. El Requesens hi ha a la xarxa més amb Lleida Televisió. I diumenge, també a la plataforma de streaming i a Lleida Televisió, partit de la tercera federació masculina entre l'Atlètic Lleida i la Pobla de Mafumet. Això serà a les 5 de la tarda. I a les televisions locals, també diumenge, una hora abans, a partir de les 4, nova cita amb la Lliga Elite i l'enfrontament entre el Martorell i l'Argentona, en què els dos equips buscaran sumar la que seria la primera victòria del curs. I quan acabi, a les 6, duel català de la segona federació masculina, corresponent a la cinquena jornada entre el Terrassa i el Girona B, dos equips que arriben empatats a 7 punts i que es veuran les cares a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, des de l'Olímpic de la Cocapital Vallesana.

0: Divendres 2 d'octubre, 8 minuts perquè ara passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Demà comença la 6a jornada de Lliga F amb els partits de dos dels equips catalans de la categoria, Espanyol i Badalona Women. El conjunt pericú rep demà a la Ciutat Esportiva de Nijarque al migdia a l'Alavés, l'equip que té just per sobre la classificació amb un punt més. La intenció és retrobar-se en la victòria i mantenir la ratxa de partits sense perdre. En serien 3 ja. En parlava l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no? Un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, pues, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Vigilàncies molt controlades, saber molt bé quines són les coses que van bé a l'Alavés, i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc, i estar molt en camp contrari.
0: Demà a les 12 aquest Espanyol a l'Alavés, demà a la mateixa hora jugarà el Badalona Women, en aquest cas al camp del Sevilla. Les badalonines es troben a la zona tranquil·la a la classificació, però encadenen 2 partits consecutius sense guanyar. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: Les badalonines arriben al maig després d'haver patit una dura derrota contra el Granada el passat dissabte. El conjunt dirigit per Marc Ballester va mantenir un domini clar del partit, mantenint el 75% de la possessió i aconseguint generar fins a 16 ocasions de perill. Però un gol a l'últim minut de l'afegit va enfonsar totalment les badalonines. Les jugadores, però, ja han passat pàgina i aquesta setmana s'han centrat en el partit contra les sevillanes. El Sevilla també va perdre l'enfrontament de la jornada anterior per la mínima als últims minuts de partit i actualment es troba en la 9a posició de la Lliga F amb 6 punts. És un equip que en transició ofensiva genera perill perquè compta amb jugadores ràpides i que també té les seves files futbolistes amb molta experiència en l'elit. La davantera de l'ONA, Sheila Guijarro, explica que per endur-se la victòria hauran d'estar encertades.
3: Sí, yo creo que al final el equipo propuso, tuvo el mayor porcentaje de posesión, pero sí que es verdad que tenemos que afinar en la línea, al final en zonas de 3/4 para hacia adelante, porque al final el fútbol son goles y hay que marcar para podernos llevar el resultado.
2: El duel corresponent a la 6a jornada de la Lliga F es jugarà a l'estadi Jesús Navas.
0: Gràcies, Sílvia. D'altra banda, diumenge tindrem clàssic a l'Spotify Camp Nou, primera vegada que l'equip de Pere Romeu juga aquest a l'estadi aquesta temporada contra un conjunt blanc, el Madrid, que ahir va empatar a 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de Champions femenina. El Barça, que recordem, va golejar dimecres 0-6 a la Roma i és líder en solitari de la primera fase de Champions, també és líder en solitari d'aquesta Lliga F. En categoria masculina encara no tindrem partits de Lliga a la primera divisió aquest cap de setmana, perquè en què continuen els partits de seleccions. Demà torna a jugar a Espanya, que rep a Oviedo a la República Txeca en la tercera jornada de Nations League. Aquest estarà parlant amb el seleccionador Luis de la Fuente i també a la lateral del Madrid, Marc Cucurella. I ahir ja va compareixer en roda de premsa un altre dels catalans, l'extrem del Liverpool, Víctor Muñoz, que pot tenir opcions de jugar més minuts demà.
4: La verdad que tanto en los entrenamientos como en los partidos se puede ver siempre el nivel que da el equipo. La verdad que cada entreno es algo muy bonito de poder compartir con ellos, porque el balón, que el ritmo que tiene la pelota, los desmarques, esa química que hay entre los jugadores, pienso que es único y bueno, yo creo que se refleja en cada partido de la selección.
0: Demà a 9:15 aquest Espanya-República Txeca, un Víctor Muñoz que assegura també que té una molt bona relació amb Lamine Yamal, gran estrella de la selecció i amo i senyor també de la posició extrem.
4: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
0: Demà 9:15, com dèiem, aquest Espanya-República Txeca amb la campiona del món, el comunitat estatal, liderant el grup en solitari de la Nations League, que després d'haver sumat el 6-6. D'altra banda, sí que tenim lliga aquest cap de setmana, segona divisió. Avui arrenca la 8a jornada amunt el Denc Oviedo, el conjunt d'Elda, que ha confirmat en les últimes hores que l'ha comprat Leo Messi, que després de comprar el Cornellà ja també és propietari d'un equip professional. Pel que fa als catalans, el Sabell rep demà la nova Creu Alta a un altre equip adscrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra. El Girona jugarà diumenge en el que probablement és el partit de la jornada, Montilivi contra el Mallorca, dos equips que fa només uns mesos estaven a primera divisió. Més futbol, més agenda del cap de setmana. Avui comença amb derbi madrileny de filials. Real Madrid-Castilla, Atlético Madrileño, a la 6a jornada de la primera federació masculina. Demà jugarà el Sant Andreu, que rep a Can Dragó a l'Antequera. I diumenge torn del Nàstic, a visita del camp del Múrcia i de l'Europa, que jugarà a Osca. A la segona federació masculina, demà només tenim un partit del grup 2, l'Espanyol B Nàixera. Tornant a la categoria femenina, a la segona federació demà tenim un duel català entre l'AM Lleida, el líder de la categoria, i una Europa que ve de golejar 4-0 dimecres a un equip de segona categoria superior, al Villarreal, a la Copa de la Reina. En parlava dimecres, de fet, l'entrenadora del conjunt escapulat, Nani Aces.
5: Aquest és l'equip que jo vull veure cada setmana. No sé si es pot jugar a la Lliga o no en dimecres, però Real, que és que ens mola molt la Copa i avui ho hem tornat a demostrar. Avui estava l'estaf de l'AEM jugant amb l'avantatge de saber que arribarem com arribarem, perquè crec que han deixat molt clar que nosaltres avui no regulàvem minuts, sinó que anàvem a pel partit. Problemes de demà, començar a preparar, una, baixar l'eufòria, que serà important. Avui no, avui encara ho celebrarem, però demà baixar l'eufòria i ràpid tornar a ficar-nos en la realitat de la Lliga, que apreta, que no espera ningú i que dissabte tenim un partidàs complicadíssim contra les líders que voldrà manar a punt.
0: Demà ja arriba dissabte, aquest AM Europa es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Lleida Televisió a les 4 de la tarda. També demà jugarà l'Ona Sant Adrià al migdia contra el Villaviciosa de Odón i també el Barça C, que rep el filial del Llevant. I encara seguint amb futbol, que podrem veure a la xarxa Més, a la tercera federació masculina, diumenge a les 5 es transmetrà el partit entre Atlètic Lleida i Poble Mafumet, i a la Lliga Elite diumenge a les 5 tindrem a les 4, volíem dir, a l'Enjoc TV, el Martorell Argentona, Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
6: El primer equip del Club de Futbol Martorell afronta aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda la tercera jornada de la Lliga Elite amb la visita del Futbol Club Argentona al complex esportiu Torrent de Llops. Els blanquivermells arriben al duel després de perdre per 2-1 al camp de la Unió Esportiva Rubí i buscaran estrenar el caseller de victòries a la màxima categoria del futbol català. El conjunt d'Edu Berrocal suma un punt després de les dues primeres jornades, mentre que l'Argentona presenta els mateixos números. El partit, per tant, servirà perquè un dels dos equips pugui fer un pas endavant en aquest inici de competició.
0: Gràcies, Gerard. Tampoc no podrà disputar aquesta tercera jornada de Lliga Elite al Prat, que diumenge mirarà de segellar la classificació per la primera ronda de la Copa del Rei. Els Potalava van superar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa, en resultat que defensaran diumenge, com dèiem, el Sagnier. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat té a tocar una cita històrica amb la Copa del Rei. El diumenge, a partir de les 4 de la tarda, el municipal Sagnier viurà el partit de tornada de la fase prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa, en un duel on els potablaves defensen una renda gairebé definitiva. El conjunt dirigit per Cristian Gómez, recordem, va guanyar 1-5 en el partit d'anada. Tot i això, el tècnic pretenc no es refia per a la tornada.
8: Crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors, hem d'estar concentrats, ells són un bon equip.
7: I pel que fa al rival de la següent ronda, ahir la Reial Federació Espanyola va donar a conèixer la composició dels quatre grups i el Prat ha quedat ubicat en el grup 2, és a dir, que el Prat s'enfrontarà a un rival de primera d'aquest grup 2, que figuren l'Osasuna, l'Alavés, l'Espanyol i l'Atlètic Club.
0: Parlem ara de bàsquet, gràcies, Jonathan. El Barça afronta avui la tercera jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes que venen de Dubai, on van perdre, recordem, contra l'equip de Xavi Pascual, i ja són a Istanbul per enfrontar-se aquesta tarda al Besiktas. Escoltem el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic.
9: El nostre últim partit va ser una mica estrany pel fet de guanyar tres quarts i perdre el partit, la qual cosa ens mostra coses bones i coses dolentes. Volem aprendre de les coses dolentes i construir sobre les coses bones.
0: I en aquest mateix sentit s'expressava un dels nouvinguts, dels 11 nouvinguts aquest any a Can Barça, com és Stanley Umudé.
10: Va ser una derrota dura a Dubai, però vam lluitar-ho i ja estem preparats per afrontar.

0: Sí, almenys a 48 hores, diumenge a la tarda tornaran a jugar, en aquest cas partit de la segona jornada de Lliga CB. Una segona jornada que obre demà a les 6 de Joventut, rebent l'Olímpic de Badalona al Morabanc Andorra. A les 6, també demà i també a casa, el Nou Congost en aquest cas, juga el Quitzanes Manresa contra el Breogán. Diumenge, a banda de bloc amb Murcia-Barça, que tanca les jornades, disputaran també l'Ilerna Lleida Sant Pablo Burgos i el Baskonia Fiat Girona. I encara en bàsquet, demà comença la Lliga Femenina, que amb els dos catalans juguen tots dos a les 6 de la tarda, la primera jornada. L'Espart Girona, que ve de la decepció important de dimecres amb la derrota a Fontejau, que el deixava fora de l'Eurolliga, visitarà la pista d'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu jugarà a Salamanca contra l'Avenida. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
1: La Liga Femenina Endesa 2026-2027 aixeca el teló i una temporada més ho fa amb el Cadí la Seu com un dels equips participants en el màxim esglaó del bàsquet femení estatal. Un fet que, tot i normalitzar-ho, s'ha de posar en valor. Després d'una bona pretemporada i que va finalitzar amb la consecució de la Lliga Catalana Femenina, el Cadí la Seu viatja fins a una de les pistes més històriques de la competició i davant l'equip més exitós d'Espanya, l'antic Perfumeries Avenida, l'actual Mainz Avenida. Pepe Vázquez, l'entrenador del Cadí la Seu, deixava clar a UAU que l'equip afronta el debut amb la voluntat de guanyar a domicili.
2: Sí, sí, yo creo que es motivante, ¿no? Vamos probablemente, ¿no? A la pista más histórica de la liga, ¿no? Contra uno de, con el equipo más laureado, ¿no? De la competición enfrente y un rival que va a ser difícil porque ganar en Duisburg Silvia Domínguez siempre es muy, muy complicado, pero vamos con la ilusión y la ambición que tenemos que tener para intentar empezar bien. Nosotros queremos empezar bien, queremos empezar ganando.
1: El partit a la pista del Mainz Avenida demà a les 6 de la tarda.

Pràctica aquesta propera matinada, entre les 4 i les 5 tindrà lloc els entrenaments classificatoris i a les 9 del matí l'esprint. La cursa llarga es disputarà diumenge a partir de les 7 del matí. Evidentment, tot parlem d'hora catalana.

0: En hoquei patins, un apunt, pendents de l'inici del Mundial d'Asunción, de Paraguai. En parlarem, evidentment, aquest principis d'octubre, de tots els catalans que hi ha allà, no només amb hoquei patins, sinó també amb altres categories del patinatge, dels World Skates. El començament de l'hoquei lliga masculina femenina encara trigarà en arribar, però sí que està a punt disputant ja l'hoquei lliga plata masculina. Aquest cap de setmana arriba la segona jornada en què destaquem, per exemple, un espanyol, Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Martinelli Club Patí Manlleu masculí afronta aquest diumenge la segona jornada de la Lliga amb la visita al camp de l'Espanyol. Els manlleuencs arriben al partit després d'un bon debut amb una victòria per 5-1 davant del Mollerussa, al pavelló municipal. Ara el conjunt de Jordi Boada buscarà traslladar aquestes bones sensacions lluny de casa. Al davant, però, hi haurà l'Espanyol, que va començar la temporada amb derrota per 4-1 a la pista del Sant Just, però el tècnic del Manlleu considera que serà un partit molt exigent.
2: Doncs ve un partit molt exigent, com serà la tònica de tota la temporada, i encara més quan jugues fora de casa. Estem veient doncs, la dificultat de treure punts a domicili, i això nosaltres venim de fer un bon partit a la primera jornada, i ara doncs, volem consolidar aquest nivell a fora.
1: El partit Espanyol-Manlleu es disputarà aquest diumenge a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Eloi. Per cert, també en hoquei patins, ja sabem que els dies 17 i 18 d'octubre viurem la final a 4, la gran final, la fase final de la Fitzrabic Lliga Catalana, masculina en aquest cas, que tindrà el seu desenllaç a Santa Perpètua de Mogoda, a la final a 4 d'aquesta competició, que reunirà els 4 equips classificats després de la fase de grups, que es disputarà, com dèiem, aquest principi ja ha començat i acabarà de disputar-se aquest principi de mes. I un últim apunt, en tenis taula, ahir en parlàvem, avui arrenquen les superdivisions masculina i femenina, aquesta tarda, amb 3 equips catalans a la masculina i 2 a la femenina. Els 2 a la femenina, de fet, comencen tots dos amb dubtes de la situació econòmica. Ahir en parlàvem del Girbau Vic i avui farem del Miró Ganxets, la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
3: El Miró Ganxets Costa Daurada afronta una temporada marcada per les dificultats econòmiques, tot i la il·lusió sempre latent per la possibilitat de tornar a competir a la Superdivisió Femenina de Tenis Taula. La incertesa ara mateix és el gran repte a superar per l'entitat. Pel que fa al president del club, Joan Carles Virgili, l'objectiu esportiu és clar, poder seguir competint el mes de desembre.
4: La realitat que tenim econòmica, amb la situació que hem de conviure i amb l'expectativa més aviat no de quants títols o si guanyarem moltes competicions, és amb esperar que el mes de desembre encara existiguem, no? Aquest és el gran repte esportiu d'aquesta temporada.
3: La primera mala notícia va arribar amb la renúncia a la Champions League i ara estan a l'espera de poder mantenir la seva posició a la Lliga de la primera categoria. La seva visió, per tant, és anar partit a partit per poder alinear jugadores i esperar que la solució es resolgui al més ràpid possible. Després d'anys jugant amb els millors equips d'Europa, el context del club obliga a centrar-se a les ganxetes en la seva habilitat més immediata. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Aleix. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
3: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, avui és divendres, és 2 d'octubre. L'habitatge és el centre avui del debat tant a dins com a fora del Congrés dels Diputats. De fet, estem a l'espera de quina serà la votació final dels dos decrets amb mesures relacionades amb l'habitatge que dimarts aprovava el Consell de Ministres. En principi no s'espera cap sorpresa i amb el no de Junts els decrets no tiraran endavant. De seguida us ho expliquem, però abans repassem altres titulars de la jornada. Encara en matèria d'habitatge, ahir es concentraven al voltant de 60 persones a la plaça de l'Ajuntament de Rubí responent a la crida del Sindicat d'Habitatge i també de la plataforma d'afectats per la hipoteca demanant precisament la convalidació d'aquests dos decrets. I avui també us explicarem que els motoristes que circulin a Catalunya no podran utilitzar el voral dret per avançar durant els embussos, malgrat que la reforma del Reglament General de Circulació sí contempla aquesta possibilitat. I arriba un cap de setmana amb força activitat a la ciutat. Avui, per exemple, es dona el tret de sortida al Festival de Fotografia Lanú i també al Rubí Rock. Pel que fa al temps, seguim parlant de pluja avui també, igual que de cara al cap de setmana. Ens amplia aquesta informació el Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Fortes pluges i bones acumulacions d'aigua ja, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i on tenim constància que s'hi ha recollit més aigua fins ara és a l'Ametlla de Mar, gairebé 285 litres per metre quadrat. Però és que hi ha molts indrets del Montsià, de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, també del Baix Camp, que passen dels 100-150 litres per metre quadrat. Immediatament, aquesta pluja més intensa es desplaça al Camp de Tarragona i a gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot del Barcelonès i el Vallès Occidental cap al sud, del Vallès Occidental i Barcelonès cap al nord, aquesta pluja serà una mica més minsa, per bé que hi arribarà al llarg de les immediates hores i durant aquesta tarda. Podem dir que la Costa Brava molt poca aigua i algun xàfec també intens al Prepirineu de Lleida. Tot plegat amb un ambient bastant suau i amb mala mar. Cap de setmana regirat. Pluges que, sobretot demà a la costa, seran més insistents al migdia i la tarda. I el diumenge, fortes pluges, probablement entre les comarques de la costa barcelonina i de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Molt pendents del que està passant avui al Congrés dels Diputats, on el ple que ha començat a les 11 encara continua. Un ple que està debatent els dos decrets amb mesures sobre habitatge que dimarts, com dèiem, va aprovar el Consell de Ministres. Ara mateix, i pel que sabem, el govern no té els vots suficients després que ahir Junts anunciés que votaria que no als dos decrets. Això significa que, per tant, els dos textos no tiraran endavant. Junts demanava ahir al govern de Pedro Sánchez que retirés els dos decrets i fins i tot aquest mateix matí ha presentat un decret alternatiu propi. Recordem, d'altra banda, que Esquerra, Bildu, PNB, Podem, el BNG i Coalició Canària sí que havien anunciat prèviament que hi votarien a favor, mentre que Partit Popular i Vox, a més de Junts, no. De moment, cap sorpresa en la defensa de les postures de cada partit al llarg del debat, que, com dèiem, ha començat a les 11 del matí, i la veritat és que la situació política és ara mateix complicada, amb força incertesa, perquè aquest matí alguns mitjans, com el Diario.es, han publicat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'estaria pensant avançar les eleccions generals el 29 d'aquest mes, del mes de novembre. En un primer moment, l'equip del president espanyol ha dit que avui no estava sobre de la taula aquesta opció, però una miqueta més tard no han descartat cap possibilitat. Per tant, tot obert ara mateix i esperant doncs, què és el que passa amb la votació aquesta tarda i també en els pròxims dies. Mentrestant, les protestes segueixen arreu del país, a fora del Congrés dels Diputats, també a la plaça Catalunya Barcelona i aquí també a Rubí. Ahir, per exemple, a prop de 60 persones es concentraven en una sonora cassolada a la plaça de l'Ajuntament. Exigien al Congrés dels Diputats aquesta convalidació dels dos decrets que s'estan debatent, com dèiem, ara mateix al Congrés dels Diputats. La concentració responia a una crida general del Sindicat de Llogateres a tots els municipis catalans i que aquí a Rubí va ser convocada pel Sindicat d'Habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA. La cassolada només es va trencar amb els parlaments i també amb un minut de silenci per l'Olga i pel Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. Precisament s'hi referia un representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
3: El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero nuestros gobernantes lo han convertido en un activo financiero. Se ha convertido en un negocio que los los fondos de inversión, los especuladores y también los bancos se aprovechan con beneficios millonarios.
1: La reivindicació també va tenir una vessant més local amb la denúncia de situacions de crisi aquí a la ciutat i la presència de persones sense llar.
0: Des del Sindicat d'Habitatge de Rubí constatem cada dia casos sagnants de persones que viuen amb por a ser desnonades, amb por que el lloguer no els prorrogui. Coneixem casos de persones que paguen fins a 700 euros per una habitació sense ventilació i molt freqüentment, en gairebé tots els casos, hi ha menors que pateixen la violència del desnonament. I a Rubí hi ha sense llarisme. On són les mesures per evitar que la gent visqui al carrer?
1: No deixem encara de parlar d'habitatge perquè des del pròxim dimarts i fins al dia 21 d'aquest mes d'octubre s'ha organitzat el cicle d'activitats Parlem d'Habitatge per commemorar el Dia Mundial de l'Hàbitat, que és dilluns que ve. La primera activitat es farà dimarts a la biblioteca amb la projecció del reportatge Ahogados por el Alquiler, de Radio Televisió Espanyola, i un col·loqui posterior, divendres 16 d'octubre, hi haurà la jornada participativa central a la plaça del doctor Guardiet, amb diferents xerrades i també amb parades informatives de diferents entitats i institucions. Diumenge 18 d'octubre es farà una visita guiada a edificis emblemàtics de la ciutat. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la pàgina web de Rubí Guiem i tot plegat acabarà dimecres 21 d'octubre amb una altra conferència a l'edifici Rubí Forma titulada Habitatge i racisme immobiliari. Deixem una mica al marge doncs, l'habitatge. De moment hi ha l'espera que es faci aquesta votació al Congrés dels Diputats i parlem d'altres qüestions, per exemple, del nou reglament de circulació perquè els motoristes que circulin per les carreteres catalanes no podran utilitzar el voral dret per avançar durant els embussos, tot i que la nova normativa estatal ho permet en determinades circumstàncies. La reforma del reglament general de circulació que ha entrat en vigor aquest dijous permet aquesta maniobra a un màxim de 30 km per hora i sempre que el tram estigui prèviament senyalitzat. Però el Servei Català de Trànsit ha decidit no aplicar aquesta possibilitat a Catalunya, una decisió que també afecta els desplaçaments per carretera de l'entorn de Rubí. El sergent de la policia local de la ciutat, Albert Nieves, ha confirmat avui que els motoristes que facin aquesta maniobra poden ser sancionats i ha explicat els motius de la decisió.
4: El voral és una via que normalment quan els vehicles s'avarien automàticament surten de la calçada principal i es col·loquen al voral precisament per no entorpir-la i ens podem trobar que en el moment en què vulguin agafar el voral es trobin un motorista i li donin un cop o el llencin al terra o generin un col·lapse. A nivell estatal sí que s'aplicarà, però el Servei Català de Trànsit penso que amb bon criteri ha decidit que no la vol aplicar i no l'aplicarem.
1: La reforma incorpora altres canvis que afecten especialment els usuaris vulnerables. Els patinets elèctrics, per exemple, només els poden conduir persones a partir de 15 anys i és obligatori portar el casc. I d'altra banda, la mobilització pels antics cinemes de les Torres ha posat sobre de la taula un debat més ampli aquí a la ciutat, que és el que s'ha de fer amb els equipaments municipals que fa anys que estan tancats, infrautilitzats o sense un ús definit. És el plantejament del manifest per una Rubí viva, protegim els nostres equipaments públics. Una de les impulsores, Zaira Toran, ha assegurat a Ràdio Rubí que la reivindicació també té a veure amb la confiança del teixit associatiu en els compromisos municipals.
5: Hi ha hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les tres torres que hi ha va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del Castell, a los Supers, on es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils dels quals tampoc han sigut.
1: El moviment reclama ara un pla d'urgència dels equipaments municipals que permeti identificar els espais disponibles, conèixer les necessitats de les entitats i estudiar possibles usos. Toran posa el focus especialment en les entitats que treballen amb voluntariat i que necessiten espais molt més estables.
5: Que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, pues mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? O aquesta lluita que va iniciar ha sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, pues estic seguríssima que estarem supercontentes.
1: La reivindicació arriba en plena polèmica pels antics cinemes de les Torres després que el PEM municipal aprovés el 24 de setembre una moció de la UP per aturar-ne la venda i obrir un procés participatiu sobre el futur d'aquest immoble. I anem a repassar algunes de les activitats que podreu fer aquest cap de setmana a la ciutat. Per exemple, les 12 hores de Ruby Rock, que reestructuren la seva programació quan canvien d'ubicació per la previsió de pluja d'aquest cap de setmana, com escoltàvem a Lluïsmi Pérez. Ja no serà tot el dia de demà dissabte de concerts al Bosc de Can Oriol, sinó dues nits, avui i demà, a l'interior de la sala 1413 al Pinar. Ens explica tots aquests canvis el nostre company, el David García.
6: L'oferta manté l'entrada gratuïta i comptarà amb servei de bar, furgonetes de menjar, zones de marxandatge i fotocall, tal com estava previst. Però ja no serà la idea original de dos escenaris simultanis amb grups de rock durant 12 hores seguides al Bosc de Can Oriol, sinó dues nits dels mateixos grups, però a l'interior de la sala 1413. Per tant, els horaris, òbviament, s'han hagut de reprogramar. I queden així. Pel que fa a aquesta nit, la música començarà a les 8 del vespre amb Sinónimo de Lucro. A 9:15 serà el torn de The Hard Groove Band, seguida de la formació On Air a 10:15. La nit continuarà amb Inner Full a 10:15, Reultimatum a 11:00 i Carolinox a 12:45. El tancament de la primera jornada anirà a càrrec del grup tribut a AC/DC Sin City a 12:15 de la matinada. I dissabte el recinte obrirà de nou les actuacions a les 8 del vespre amb la banda Saturna. Posteriorment pujaran a l'escenari The Grassland Sinners a 10:15 i Corazones Eléctricos a 11:00. El festival culminarà amb el concert de Ciclonautes previst a 12:15 de la matinada de dissabte.
1: I aquest vespre es fa la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia a la NU. Serà a les 8 del vespre a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Esclusa i després hi haurà sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total es podran veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran els carrers de Rubí durant tot aquest mes d'octubre. Enguany el lema de la NU és el rostre com a mapa i reflexiona sobre què és el retrat. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu amb les jornades Focus. També hi haurà fira de fotollibres independents, el Premi Screen de Fotografia Nocturna en Pantalla, entre d'altres, i demà dissabte al matí, si el temps ho permet, s'ha organitzat una visita guiada des de l'antiga estació a partir de les 11. Es tracta d'un recorregut conduït pel director del festival, Carles Mercader. I per primera vegada, Rubí prepara Nadal i Reis amb la participació d'entitats i col·lectius locals. Ens ho explica la Mariona Jerez.
7: En les festes de Nadal d'aquest any, les entitats i col·lectius locals poden presentar les seves propostes per a unir-se a les activitats impulsades per l'Ajuntament. Així ho ha comunicat el consistori, que vol comptar amb el teixit associatiu per a fer de l'últim tram de l'any un temps de celebració compartida. Aquesta iniciativa d'obrir la convocatòria d'activitats a les entitats locals ja s'havia fet per la Festa Major de Sant Pere. A diferència de la convocatòria de Festa Major, en aquesta ocasió les activitats proposades pels col·lectius rubinencs han d'estar centrades en Nadal i Reis. La convocatòria estarà oberta a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fins al 13 d'octubre. Només podran optar aquelles associacions inscrites al registre d'entitats ciutadanes i als establiments comercials locals.

Res més per ara. La informació torna als butlletins horaris, com sempre. Ja sabeu també a radiorubí.cat i ens podeu seguir a través de les xarxes socials. I ara us deixem amb la informació esportiva i el Siscolara García.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvingudes i benvinguts. Ja en d'ahir posat divendres, encara en clau de prèvies en aquest programa d'esports, en horari de migdia i repetició al vespre, que mirem els partits que hi haurà el cap de setmana amb un resum final de la resta i ampliem avui els de futbol de Lliga Elite, Primera Catalana, Segona Catalana. També parlem de futbol sala i de waterpolo en aquest programa d'esports que té molta, molta, que té caixi, que vinga, va, arrenquem.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I ho fem per un partidàs, sense cap mena de dubte. Sempre ho ha sigut i sempre ho serà aquest Associació Esportiva i Cultural de Manlleu, Unió Esportiva Rubí, un camp en el qual el Rubí ha guanyat en alguna ocasió. A casa es va trencar fa un parell d'anys allò de que era el gran coco perquè el Manlleu sempre marxava amb els punts de Can Rosés. En aquesta ocasió, però, i en la tercera cita de Lliga Elite, visita a Osona per part de la Unió Esportiva Rubí, en una definició una mica llarga, però que ens explica perfectament el que ens trobarem diumenge, aspectes també sentimentals, l'entrenador del Rubí, Blai Martí.
2: Ostres, anar a Manlleu sempre és divertit, no? Per mi té un punt sentimental perquè jo sóc mig fill de Manlleu, perquè el meu avi havia estat metge a Manlleu i havia estat metge a Manlleu. Llavors, anar a Manlleu a mi em fa molta il·lusió. És un camp que jo de petit hi havia anat un munt de vegades i és un camp que fa molt de goig i que és un camp que els dies de gala respon i serà un camp complicat. Això primer. Però és que després a Manlleu, ostres, primera jornada contra el Vic, sí que és veritat que la primera part pateix una mica més, però té general bona, té una energia tremenda, és un equip que t'exigeix anar al límit. Serà un partit molt complicat, molt complicat. I tu deia, no, anar a Manlleu amb els punts és important, i anirem molt més tranquils, també podrem treballar durant la setmana amb més fe, potser, que a vegades, no, quan perds estàs més trist i potser et pots tenir algun dubte més. No ha estat el cas de la setmana, però amb dues derrotes podia passar.
1: La veritat és que el Manlleu de moment ha començat molt bé, com bé deia el Blai Martí, amb 6 punts, líder juntament amb Horta i Viladecans, un Viladecans que ja va guanyar a la Unió Esportiva Rubí, que suma 3 punts i es troba en la zona mitja de la classificació. Es torna a repetir horari de diumenge tarda. Enguany hem començat com un tro en aquest horari, perquè Viladecans jugant en aquest horari, Manlleu també és habitual, qui no ho és una Unió Esportiva Rubí, que la setmana passada, amb motiu del partit que es retransmetia a través de la xarxa, doncs també va jugar en horari de dissabte tarda. És la tercera jornada de la Lliga Elite i també tindrà David Burillo aquests altres enfrontaments.
3: Atlètic Sant Just, Sant Mauro, Singuerlín, Castelldefels, Can Vidalet, Vic, Horta, Sabadell, Martorell, Argentona, Viladecans, Valls i Prat, Turopeira.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
4: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
0: A peu de camp, tots fem esport.
1: A la Primera Catalana torna a casa, per tant, diumenge al migdia, 5 minuts passats de les 12, al Juventud 25 de Septiembre, tercera jornada de competició, i el 20 que busca la primera victòria. De moment, les coses han anat força bé quant al joc i ha optat en tots dos partits amb la victòria, tant en la primera cita a casa com el passat cap de setmana en la primera de les visites, però el gol no ha arribat, empat a 0, en tots dos encontres, un 20 que amb aquests dos punts es troba a la zona mitja de la classificació, però això només ha fet que comença i evidentment han d'arribar molts resultats, ho dic perquè amb tots empats no s'assoliria la permanència, és a dir, que toca buscar la primera victòria i fer-se forts a casa per part de l'equip que entrena el Santi Fernández i que aquest cap de setmana rebrà a un altre clàssic, com va fer en la primera jornada davant del Balaguer. Ara li toca a l'Igualada, equip que l'any passat entrenava el Dani Andreu, de Rubinenc, en quan ja no, i equip que vol estar immers en la lluita per l'ascens. Jornada número 3, Primera Catalana, grup 2 de competició, el 20 que té com a rival a l'Igualada en busca de la primera victòria, un Igualada, per cert, que ha guanyat els dos dos partits que ha disputat i, per tant, serà força complicat. La resta dels enfrontaments seran aquests.
3: Gimnàstic Manresa, Natació Terrassa, Joanenc Ripollet, Molletense Pirinaica, Alpicat Balàfia, Unificació Llafià Castellà, Balaguer Fundació Terrassa i Porreig La Seu d'Urgell.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: També jugar a casa, cita en horari habitual, doncs, a Can Fatjó per part de l'Olímpic. Can Fatjó serà dissabte a les 6 de la tarda quan rebi el Prat B, la tercera jornada del grup 4 de competició. Un Olímpic de Can Fatjó que ha començat força bé, hores d'ara és el sisè classificat amb 4 punts, una victòria a casa davant del Navàs i l'empat del passat cap de setmana al terreny de joc del Pallès ja, però atenció, es veu les cares amb un rival que encara ha començat millor, el filial del Prat, l'equip que es troba a Lliga Elit, es veurà les cares amb els nostres a Rubí. El Prat B, que ha guanyat els dos partits que ha disputat fins al moment amb un balanç de 8 gols a favor i només dos en contra. Per tant, doncs, que ha començat com un tro. L'actual temporada es tracta de l'Olímpic de Can Fatjó de ser igual de competitiu que ho van ser davant del Navàs, un gran rival en la primera jornada, al qual van poder remuntar un resultat desfavorable amb el 0-1. Per a la victòria 2-1, intentaran repetir-ho en aquesta jornada de competició amb un Richard Jiménez que continua confiant. La veritat és que ho han fet perfecte a les dues cites fins ara, per tant, cal seguir la línia de joc d'un equip que començava amb dubtes la pretemporada, però que tot plegat ha canviat força. Dissabte a les 6, nova cita, segona com a locals, en tercera jornada d'aquest grup 4, segona catalana. Els altres enfrontaments seran aquests, David.
3: Sallent, Navàs, Sector Montserratina, Gironella, Marianó, Poblet, Fundació Atlètic Sant Just, Terlenca, Barcelona, Salonista, Gavà, Corbera, Molins de Rei, Júnior Espluguenc i Planadeu Pallejà.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
1: Quant al futbol sala, cites per a diumenge i també dissabte de l'Esportiu Rubí amb les noies, que seran les primeres que juguin amb la segona visita de la temporada i mirant de mantenir el gran nivell amb què han començat la campanya, el grup 2 de segona nacional amb 6 punts de 6 possibles. Cita també com a prova important, perquè es veurà les cares amb un equip que té nom propi, el Penya Esplugues, un equip que com elles ha estat a la primera divisió i que ara es troben tots dos en aquesta segona nacional, amb els dos equips havent aconseguit els 6 punts. Partit molt interessant en el qual el Manel Cintas continua confiant en les seves, consideren que són un rival a batre.
7: No, jugarem a mig camp, a veure els vindre, nosaltres a fer duels individuals i aguantar el partit.
1: Un Manel Cintas que veu el seu equip sempre amb potencial per guanyar a qualsevol, tot i que és coneixedor que la plantilla d'enguany és potser una miqueta més pensant en el futur a mig termini que no pas per aquesta temporada, però en definitiva un esportiu Rubí que ha començat molt bé i que mirarà de donar un toc sobre un cop sobre la taula per tal de començar a marcar-se com un dels millors d'aquest grup 2 de la segona nacional, que ja ho són. El que passa és que després, entre acabar primera o quarta, disputar promoció o per sota, la qüestió és força diferent. Tercera jornada de competició en aquest grup 2 de segona nacional. Les nostres que juguen a les 4 de la tarda a la pista del Penya Esplugues, la resta d'enfrontaments...
3: Castellón, Les Corts, San Pablo, Santa Ana, Ripollet, Sabadell, La Villa, César Augusta, Aex Hospitalet, Entre Ríos, Túria Linyola i Les Glòries Mataró.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I l'equip masculí té la seva cita en horari de diumenge. Serà a 5:45 de la tarda quan en la segona jornada del grup 1 de tercera nacional visitin el Club Natació Caldes. L'equip que entrena el David Parrilla, que va començar amb victòria davant del Prosperitat en la primera jornada i com sempre donant molt espectacle, mirarà de superar en aquesta ocasió a un Caldes que va perdre per arrencar i que ara mirarà de fer-se fort a casa en la primera jornada que juguen com a locals, la primera derrota evidentment que va ser a domicili. Tenen a més el factor pista favorable, per tant no serà fàcil, ens ho confessa el tècnic de l'Esportiu Rubí, David Parrilla.
8: Pista complicadíssima, et diria, com una superfície de la més peculiar de la Lliga, juntament amb alguna més, però molt, molt peculiar, partit molt difícil, la temporada passada vam empatar allà, i bueno, les primeres jornades sempre són molt complicades perquè tothom ve amb moltes ganes, molta energia, i ningú entra en les dinàmiques, aleshores, a partir d'aquí, a intentar portar els 3 punts a Rubí.
1: Si es guanya, amb 6, es començarà a aixecar la mà com un dels candidats, ho volen ser, per la lluita per l'ascens a la segona divisió B pel que fa a aquest futbol sala masculí. Segona jornada, grup 1, tercera nacional, els altres enfrontaments.
3: Olímpic Floresta Castellà, Escola Pia Sabadell Arenys de Munt, Nou Barri Sant Joan de Vilassar, Manlleu Palafoll, Santa Coloma Arrels, Mataró Sant Quirze del Vallès i Pineda Montsant.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Quant al waterpolo, demà al migdia tenim les dues cites amb el Club Natació Rubí, que en categoria masculina a 3/4 d'una es veurà les cares amb el Sabadell. I, de fet, juguen a Sabadell gairebé com el conjunt visitant com a local, perquè el Sabadell és qui doncs, té la possessió de la piscina on juga els seus partits per obligació de normativa al Club Natació Rubí. Cita més, molt complicada per a un equip, el del Rui Tiago, que ell confia en el seu, pensant quan arribin els partits claus per la permanència a la divisió d'honor. Aquesta és la tercera jornada.
9: Tampoco tiene que ser un peso para nosotros. La verdad es que nosotros este año tenemos una equipa diferente, pero es una equipa que queríamos, un proyecto como nuevo, con otras caras, con caras más jóvenes y que nos ilusiona también. Que ens dona bona cara al futur.
1: Aquesta no és la Lliga, el partit contra el Sabadell per part d'un Club Natació Rubí, que arribarà en partits més importants en la lluita per la permanència a la Divisió d'Honor. Tercera jornada, 3/4 d'una Sabadell, Club Natació Rubí, Club Natació Sabadell, la resta dels enfrontaments.
3: Ceuta, Terrassa, Mataró, Mediterrani, Atlètic Barceloneta, Tenerife, Cheide, Real Canoe, Barcelona i Sant Andreu, Catalunya.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: 3/4 d'hora més tard, a 2/4 de dues de la tarda, jugarà el conjunt femení, en el seu cas, davant del Sant Feliu. Un rival que molts anys va tenir doncs, un nivell parell amb el respecte al Club Natació Rubí, moltes vegades per sobre el conjunt rubinenc. Ara les tornes han canviat i ho saben a les files de l'equip que entrena, el Carlos Ligero, qui escoltem.
10: Sant Feliu, un equip semblant aquest. Ja ens el vam trobar a Copa Catalana, ens van guanyar de molt, però sí que és veritat que a nosaltres ens faltaven 4 o 5 jugadores. Ara ja estem totes, estem treballant, bueno, són partits que al final, a priori, ara a principi de temporada no són de la nostra lliga, però ens han de servir per créixer, per arribar el millor possible als partits on ens juguem les castanyes, i si durant aquest període pues, sumem alguna cosa, serà fantàstic, ens servirà per reforçar-nos, però el nostre enfoque, el nostre treball ha d'estar en 3 setmanes vista, que és quan rebem el primer rival directe.
1: És a dir, que s'han de començar a preparar davant de rivals com el Sant Feliu, la tercera jornada de la Divisió d'Honor del Waterpolo femení, amb també, David, aquests altres partits que es disputaran.
3: Catalunya, Mataró, Tenerife, Cheide, Terrassa, Mediterrani, Sabadell, Real Canoe, Sant Andreu i Atlètic Barceloneta, Horta.
1: Ja volia jo que s'hagués acabat el cap de setmana, i quan arriba l'interessant és hores d'ara. De fet, ja aprofitem recta final del programa per recordar que en bàsquet el CEP Sant Jordi visita el Tona en categoria femenina dissabte a la tarda, mentre que els nois visiten Figueres i el Adepat Xots diumenge a la tarda en cites de bàsquet. En hockey patins en línia, el Tres Cantos, que rebrà els 100 patins en categoria masculina, i pel que fa a la tercera catalana, el 20B jugarà davant del Vallirana dissabte tarda. També visita dissabte tarda la penya blaugrana Sant Cugat, la penya blaugrana Ramon Llorenç, en un dia en el qual el vòlei rubí femení s'estrena com a local davant del Viladecans. Diumenge, cita pel que fa al Rubí B, en futbol de tercera catalana rebent el Sabadell Nord. Dissabte jugaran el mateix grup, el 20, davant del Vallirana, com havien dit, i l'Olímpic Can Fatjó, que rebrà el Sant Pere Nord. Tots dos partits en horari de diumenge a tarda, en un dia en el qual Cerdanyola serà el lloc on viatgi el vòlei rubí per disputar el seu partit pel que fa a la tercera catalana masculina, i l'handbol, que jugarà a casa diumenge al migdia, estrena com a locals davant del Vendrell. amb aquesta informació nosaltres que agafem el camí de sortida. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa, a Ràdio Rubí. Recordin que diumenge a la tarda tornem amb el directe d'aquesta emissora municipal amb el partit de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu i el seguiment durant tot el cap de setmana amb xarxes socials, informació també que en tindran a la nostra web. En definitiva, tot l'esport rubinenc en aquesta casa, Ràdio Rubí. David Burillo Sánchez, Sisco Lara García, us desitgem bon cap de setmana.

0: Esports de Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins a les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar el teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
1: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores. Gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on, de fet, anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
1: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
5: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
6: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
1: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
5: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
1: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de Castells.
5: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
1: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou. Joan Barberà.
8: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda. Encara queden entrades a la venda.
1: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
3: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
9: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
3: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
9: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
1: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana, molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou, què ens espera aquests dies?
4: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre mullat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
1: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
5: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
1: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
0: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que s'ha muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Mar Lleixa, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici. I ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
0: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions. Diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
1: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores. I passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez és l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, el prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
2: Notícies en xarxa.
1: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
6: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
15: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí. Sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
15: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar, a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
1: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
17: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
18: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
17: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
1: I reaccions també des del carrer, coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
17: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
19: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, i tan sols això ho podem aconseguir amb aquestes institucions, els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
17: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
1: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
17: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
20: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
1: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
21: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
22: Tive que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha.
3: i jo super, super contenta, perquè aquesta és mi casa. De moment és la meva casa.
21: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
8: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
21: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
1: Són 3:15 al setembre tancat, amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric. I els desocupats també han crescut, fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
23: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provenients del procés de regularització.
22: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
24: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
22: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
2: Notícies en xarxa.
1: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant

0: d'avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
2: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
1: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
2: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
1: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
2: Ha estat a Can Perellada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha tres persones detingudes.
1: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
3: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
2: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
1: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
4: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
5: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
4: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte, que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el

0: Clàssic de la Lliga F que vol omplir el Camp Nou.
1: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicte amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
2: Estan jugant molt bé, Mónica, molt bé. Crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més, i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar el 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
1: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina, demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
3: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
1: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació demà, Can Dragó, el Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la 5a jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al Camp d'Esports. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: Sí, bé, cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes. La disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat. Per no repetir-los amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al Camp d'Esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
5: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
4: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guanya a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit del Camp d'Esports diumenge a les 5 de la tarda.
1: A la Lliga Elite el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plana poliesportiva, en bàsquet a l'Eurolliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Plàstics, kits, dents, urban, fórmula...

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest vespre es fa la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia La Nu. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manuel Esclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de la ciutat durant l'octubre. Enguany el lema és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte al matí s'ha organitzat una visita guiada a l'antiga estació amb els mateixos autors, amb la sortida a les 11 del matí allà mateix a l'antiga estació. Es tracta d'un recorregut conduït pel director i curador de la NU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana de tot l'octubre.
2: Des del pròxim dimarts 6 d'octubre hi haurà un nou cicle d'activitats, parlem d'habitatge, per commemorar el Dia Mundial de l'Hàbitat, que és dilluns 5 d'octubre. La primera activitat serà de fet dimarts a la biblioteca, amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler de Radio Televisió Espanyola i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. Divendres 16 d'octubre hi haurà la jornada participativa central a la plaça del doctor Guardiet, on es debatrà sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i els models alternatius. També hi haurà xerrades, una sobre el bo social elèctric i l'altra sobre els ajuts i recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. També hi haurà parades informatives a la mateixa plaça del doctor Guardiet. I diumenge 18 d'octubre es farà una visita guiada a edificis emblemàtics de la ciutat. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la pàgina web de Rubí Guiem. I finalment, dimecres 21 d'octubre, a l'edifici Rubiforma es farà la conferència Habitatge i racisme immobiliari, barreres, discriminacions i accés efectiu a drets.
3: En esports, la cita futbolística de la Unió Esportiva Rubí davant del Manlleu marca el cap de setmana. Diumenge a les 5 visiten els d'Osona, un duel d'històrics amb el Manlleu, que ha començat amb dues victòries en les dues primeres jornades de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre rep a un altre històric, l'Igualada. Diumenge al migdia a casa seva, en un partit en el qual busca la primera victòria després de l'empat en els dos partits fins ara disputats, i el líder rep l'Olímpic de Can Fatjó. Dissabte a les 6 de la tarda es veuen les cares a Can Fatjó amb el Prat B al grup 4 de segona catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua, volverlo germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como con micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, aquest enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet lo que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme, vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Sí! Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels Bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, xicots dissabte a la tarda, castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de la Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem doncs, d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio El Picat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer les Arenys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: Un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
3: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent de Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
3: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com et van escollir a tu?
3: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, doncs voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en que heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
3: Mhm.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
3: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
3: Pues això és poquet.
2: És poquet.
3: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
3: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar l'oportant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla... bueno, la colla no. El món geganter de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
3: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí s'ha hagut de tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
3: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la Cesa Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
2: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
3: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000, primer els van regalar a la sardana es va passar en el barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
2: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
3: Correcte, del Salt del Rossí.
2: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
3: Bueno, és una mica l'inventiva d'en Galzeran i de l'Amanci Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
2: I d'aquí els heu convertit en gegants. Mm-hmm. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
3: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podíem fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, uh-huh. Al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla de l'Ens Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom. Perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014, quan vam sortir, el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
2: Doncs és una història molt bonica, que estigui sempre, ja per sempre més amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
4: Fins una altra.
3: Fins una altra.
4: Gràcies.
5: Estàs escoltant Rambla 54.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
6: És un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure
6: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar.
6: No, esteu escoltant millor.
5: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
8: Lambda 54 de la ciutat de Tarragona.
2: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
9: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
2: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
9: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magíser Itjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
10: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Ronan va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com una mica com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
9: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
10: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que es aniran ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
9: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
10: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear la ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
9: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
9: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
10: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més, te permet una cosa que només el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
9: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el patrimoni mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
9: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà a obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res, i feia molta vida allà a la cuina, i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir l'afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines, i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, doncs mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre més o menys havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig, i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Un verb més bonic.
2: Escolta, Josep, per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, pues em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, que va de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi han rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, i hi ha diverses fustes. La gent agafava feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb l'eina.
1: I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
3: Sí, sí.
1: L'aixol.
3: Sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què
3: seria,
1: és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi. Uh-huh. I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant, ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé ho tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo

0: dia fas un escop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, en un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble, són 8 o 10 escops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
0: Sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicava, són unes sabates que a començament del segle XX doncs, utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
0: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart d'ensaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar. Molts, al final, acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
0: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes pallaries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb esclops. No perquè no els mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven a les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que em fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara em fas, no fa una mica de ràbia?
0: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiosques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiosques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
0: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí està clar, una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que

0: costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré, però vull dir, hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
0: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
0: Molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
0: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
0: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
0: Va, gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
6: Ríndete, putita!
5: No!
6: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
5: Di algo. Di algo.
9: ¡Pudres en el infierno, Digger!
10: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
11: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
12: Vamos a salvar el mundo.
2: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest vespre es fa la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia La Nu. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manuel Esclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de la ciutat durant l'octubre. Enguany el lema és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte al matí s'ha organitzat una visita guiada a l'antiga estació amb els mateixos autors amb la sortida a les 11 del matí allà mateix a l'antiga estació. Es tracta d'un recorregut conduït pel director i curador de la NU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana de tot l'octubre.
2: Els tres centres d'atenció primària de Rubí, Anton de Borja, Sant Genís i Mutu a Terrassa, donaran el tret de sortida a la campanya conjunta de vacunació contra la grip i la Covid-19 el pròxim dilluns. S'estructurarà tot plegat en tres fases ben diferenciades. A partir de dilluns, que és 5 d'octubre, es vacunarà a infants d'entre 5 i 59 mesos i a persones més grans de 80 anys, a més de pacients amb atenció domiciliària o persones que estiguin ingressades a residències. A partir del 26 d'octubre, la campanya s'ampliarà a totes les persones més grans de 65 i també a partir del 16 de novembre la vacunació es podrà fer sense cita prèvia. Precisament per demanar aquesta cita ho podeu fer a través de l'aplicació La Meva Salut, trucant al vostre cap de referència o bé demanar hora al web de programació que és citasalut.gencat.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Quant als esports, dissabte a migdia per al Club Natació Rubí, que en nois rebrà a casa, tot i que juguen a Sabadell contra el Sabadell, a 3:15 en la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Les noies juguen també la tercera jornada, però a Sant Feliu, en aquesta Divisió d'Honor, en busca dels primers punts. I pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí Femení visita dissabte a les 4 a la Penya Esplugues en segona nacional grup 2, els nois en tercera nacional grup 1, que visitaran diumenge tarda al Club Natació Caldes.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 2 d'octubre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment seguim recordant que hi ha diverses vies afectades per inundacions, és el cas de la C-12, tant a Amposta com a Entre Tortosa i Roquetes, i tres carreteres locals del Murcià. Pel que fa a la mobilitat d'aquesta tarda de divendres i també a operació sortida del cap de setmana, comentar que hi ha molt moviment ja a la AP7, a Granollers hi ha retencions per un vehicle alboral en sentit Girona, en el tram a Barberà hi ha retencions en sentit Martorell i a Badia en sentit a Girona. A la B30 al seu lateral també hi ha aturades, i a la C33 i a la C58, que les vies que venen de les Llesos, doncs també amb aturades. A la part sud, a la 2, a Sant Joan de 5 quilòmetres, i a l'entrada i sortida de la Diagonal també veiem força moviment. La tarda es pot veure complicada per la pluja i per això us demanem cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui divendres al Connectats coneixerem la trajectòria de Jordi Esteban, un pretenc que durant molts anys ha estat vinculat al sènior B del Club Bàsquet Prat. Conversarem amb ell per obrir el programa. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Ho farem de la mà dels companys de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs, abans d'entrar en matèria, fem el repàs habitual a l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada de Terrassa. Els fets han succeït al voltant de les 10 de la nit, segons testimonis presencials del fet, al carrer d'Europa, just davant del camp municipal. Els guàrdies civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La persecució es va iniciar a la P7, a l'àrea de servei Porta de Barcelona, al terme municipal de Castellbisbal. Els lladres han sortit de l'autopista i han entrat a Can Parellada, on hi ha hagut el tiroteig. Un dels agents ha estat operat d'urgència al Parc Taulí de Sabadell i en un principi no es tem per la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra i fins ara els Mossos han detingut 3 persones per la seva presumpta relació amb els fets, tot i que la investigació continua oberta. L'Ajuntament de Terrassa, a través d'un comunicat, ha condemnat fermament els fets ocorreguts aquesta passada nit al barri de Can Parellada i ha desitjat i ha donat el suport als dos agents desitjant la seva ràpida i satisfactòria recuperació.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Els castells de Sabadell portaran el seu castell insígnia el 7 de 8 al concurs de castells de Tarragona. Són la colla castellera que més vegades ha portat aquesta construcció a la plaça. Completaran aquest castell amb 2 més de 8, el 3 i el 4 de 8. De fet, la cap de colla de Saballuts ha explicat que encara en les cites amb bones perspectives.
3: Ens hauria agradat més diumenge, està clar, amb les colles més grans, però és veritat que dissabte també estem acompanyats de colles molt grans. La nostra actuació, més enllà del dia que participem, depèn una mica també de nosaltres mateixos. Per tant, ens alegrem de participar en el concurs, com sempre. Independentment del dia que fos, això sí, faríem la millor actuació que poguéssim.
2: Els Saballuts preveuen anar molt ben acompanyats a Tarragona. La previsió de la colla és poder-hi traslladar més de 300 castellers.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut debuta demà a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es pengi al sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Krak, però recupera Soleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre, El Indiaye, assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Pues ha sido genial de venir una semana y de ganar una Supercopa. Me están ayudando mucho todo el equipo para adaptarme mejor y yo para ayudarle también para en todo, para mejorar el equipo, para la defensa y jugar mejor, apoyar en ellos y nada, tenemos unos talentos increíbles que podemos hacer cosas.
4: El tècnic Dani Miret vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb vells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovoy, que venen de perdre casa contra l'Obradoiro en el primer partit de Lliga.
0: Gràcies, Martí. Continua al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
7: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
6: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El regidor de Junts per Castellà a l'Ajuntament de Castellà del Vallès, Joan Juní, ha pres possessió aquest dijous com a nou conseller comarcal de Junts per Catalunya el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Juni assumeix aquesta nova responsabilitat amb el compromís de representar els interessos de Castellà del Vallès en l'àmbit comarcal i participar en l'activitat política i institucional del Consell Comarcal, segons ha fet públic en un comunicat. El nou conseller comarcal ha assenyalat que assumeix també aquesta responsabilitat amb il·lusió i amb ganes de treballar i ha destacat la importància que Castellà tingui veu i participi activament en les decisions que afecten el conjunt del Vallès Occidental. En l'acte de presa de possessió ha estat acompanyat pels seus companys de grup municipal de Junts per Castellà, Lluís López i Olga Arpal, regidors a l'Ajuntament de Castellà.
0: Gràcies, Oriol. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquest vespre és a Rubí la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia LANU. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Aclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de Rubí durant aquest mes d'octubre. Enguany, el lema de LANU és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu Municipal, amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte s'ha organitzat una visita guiada, un recorregut conduït pel director i curador de LANU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana del mes d'octubre.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
10: Bona tarda. El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
11: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen 4 gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
10: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Poni Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
12: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Aquest estiu coneixíem la notícia de la separació de camins del Club Bàsquet Prat i del que ha estat durant molts anys capità del Sènior B, Jordi Esteban. Avui volem repassar la seva trajectòria esportiva des dels seus inicis, els moments més destacats de la seva carrera esportiva, les dificultats que ha hagut de superar i els aprenentatges que el bàsquet li ha deixat tant dins com a fora de la pista. I ho fem marxant al Prat. Al Prat en ràdio en tenim ja a punt el Jonathan Marín González. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tot plegat ho farem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja veig que tens dades, anotacions, una miqueta... Hi ha molts anys, per tant, moltes dades, molta trajectòria, no?
2: Sí, Jordi Esteban es un jugador de bàsquet que ha estado 29 temporadas en el CB Prat, desde categoría base hasta ahora como amateur, o sea que intentaremos repasar un poquito, poco a poco, su trayectoria.
1: 29 anys, Manolo, en aquest estudi tenim persones que no havien nascut i el Jordi ja estava al CB Prat, o sigui que no sé si fa una miqueta de vertigen aquesta dada. Ara li preguntarem perquè ja el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Jordi? Com va?
3: Hola,
1: tot?
3: Bona tarda, molt bé.
1: 29 anys, és que es diu ràpid, però és tot una vida.
3: Sí, la veritat és que sí, sincerament m'han preguntat a mi diverses vegades quants anys porto al CB Prat i no ho sé, no ho sé. M'ho heu de comptar vosaltres perquè sincerament intento a vegades comptar, a vegades dic, aquesta categoria existia, no existia, i bueno, li vaig preguntar una vegada a la meva mare amb quina edat vaig començar, ella tampoc ho tenia clar, va intentar treure fotos antigues, a veure si ho aconseguíem esbrinar, però ni així. Per tant, 29 em sembla un bon número, i diem, doncs 29 temporades.
1: Com va començar tot? Com comences en el món del bàsquet? Comences per amics, per l'escola?
3: Començo per la meva mare, bàsicament. De fet, abans li comentava que primer vaig fer un any nou de futbol a la Terlenca. Suposo que, com tots els nens de petits, tots podem jugar a futbol i li seria molt passat. I vull fer futbol, òbviament no em va agradar. I la meva mare, que sí que li agradava molt el bàsquet, doncs em va apuntar. I així vaig començar en aquest món. I la veritat és que és de les millors decisions que va prendre la meva mare, la veritat.
1: I si... És complicada la pregunta, però si haguessis de definir la teva trajectòria com a jugador de bàsquet al Club Bàsquet Prat, com la definiries o quina seria la paraula?
3: Jo diria que... compromís. Ha estat i una etapa molt, molt maca de la meva vida, la veritat, que m'ha permès conèixer un munt de persones, he fet un munt d'amistats, fins i tot la gent que potser no li dius amic, però com a company ja el consideres de la teva família, encara que potser no te'l... Durant anys no te'l trobis, però te'l trobes un dia pel carrer i és aquesta sensació d'haver format una família durant tots aquests anys.
1: Perquè per tu el Club Bàsquet Prat, què significa?
3: Bueno, bona pregunta. Home, durant tots aquests anys ha estat casa meva. Realment és on he passat... Potser, de fet, he passat més hores al pavelló del Club Bàsquet Prat que a casa, per tant, és això, és casa, és família.
1: I prova d'això, no? I ara em comentaves fora de micros perquè parlàvem, no?, una mica de quines havien estat la decisió o els motius d'això, de tancar una etapa al Club Bàsquet Prat. És el sacrifici, no?, que has hagut de fer durant els darrers anys i que ja ha arribat a un punt en què, doncs, havia de prendre una decisió i doncs, evidentment, has decidit, doncs, posar punt i final.
3: Sí, totalment. Bueno, perquè no conec la història, durant el Covid ens vam anar a viure a Canyamars, que és un poble prop d'Argentona, i clar, el viatge des d'allà és gairebé una hora en cotxe. I bé, abans de tenir la criatura, doncs encara ho portava bé. Ja una vegada amb la criatura, que es posa malalta, no dors les nits, està matinant, no tens temps per descansar. Sobretot era un tema de salut. Ja al final, quan tornava del bàsquet, sentia que m'adormia el cotxe i era... necessito parar. I bé, i també, a part, ja no arribava a temps al físic, no podia donar el meu 100%, jo sempre he estat una persona que el meu compromís he intentat que sempre fos el màxim, i ja aquests últim any, sobretot, ja veia que no podia donar el meu 100% i no era just.
1: Quant de temps portaves rumiant aquesta fi, i també com va ser el moment en què vas dir, doncs vinga, va, sí, faig aquest pas i ho comunico al club de no continuaré la propera temporada.
3: Doncs la veritat és que això sempre dic, m'ho penso quan acabi la temporada. Durant la temporada no hi vull pensar, i sí que ha estat aquest últim any que ja, sobretot a partir de Nadal, que vam passar un temps complicat amb el nen, que va haver d'estar ingressat, ja vam dir, bueno, potser aquest any sí que hem de fer un pensament més seriós. Només ho vaig comentar amb la meva parella, vaig dir, mira, comento això, possiblement aquest any sigui el meu últim any al Prat, però veiem a veure què ens porta la temporada. I ja un cop acabat la temporada vaig estar una o dues setmanes passant-ho més seriament, i ja vaig decidir-ho i li vaig comunicar primer als companys, després a l'entrenador, i si l'entrenador vol intentar, bueno, i si potser vens a entrenar un dia menys, no, decisió presa. Per això no volia comunicar tampoc abans, perquè sé que aquestes coses passen, que t'intenten convèncer d'intentar seguir, i jo dirà, si acaba, s'acaba, ja està.
1: Sí, perquè esportivament la temporada anterior no va anar malament. Sí, és veritat que us vau quedar, no, amb aquesta petita passa d'un partit o dos més i lluitar per aquest ascens, no va ser el cas, però suposo que, bueno, aprofitar la temporada passada de l'embranxida per aquest curs era, doncs, a veure si aquest any sí es pot fer. No sé, també en aquest sentit fa una miqueta de ràbia, no, de no haver acabat l'any passat, doncs, amb aquesta possibilitat de jugar a l'ascens, i no sé si, a veure si aquest any pujarà ni m'ho perdo.
3: Realment em fa més ràbia no haver pogut donar el meu 100% durant la temporada. Al final, quan portes tants anys, has viscut ascensos... Si haguéssim pujat, doncs m'hagués encantat, òbviament, ja hagués estat la mar de feliç per tot l'equip, però sincerament tampoc és... No em sento tampoc malament per no haver assolit l'objectiu. Espero que aquest any l'aconsegueixin, la veritat. Home, han fet un bon fitxa. El meu recanvi em millora realment. Hem passat d'una persona que no sap putar gaire bé a una persona que sap putar i tirar amb les dues mans, com en Gorka. Per tant, jo espero que aconsegueixin l'objectiu, la veritat.
1: Suposo que l'estiu no ho vas notar molt, però imagino que potser ara ja per aquestes dates ho notes, et faltar-te el bàsquet, el dir, doncs ara ja hauria de començar la lliga i no estic a casa el cap de setmana, ho estàs trobant ara a faltar? No sé si a l'estiu ja ho notaves, però almenys ara?
3: Bueno, lo bo és que segueixo jugant a bàsquet, o sigui, he deixat el Prat, però em vaig buscar un equip prop de casa, ara estic a la Ginesta del Vallès, primera territorial, però sí que és cert que trobo a faltar el Prat. Des que vaig comunicar que ho deixava, sí que vam fer un parell d'entrenos post-temporada, però fins aquesta setmana no havia tornat. La veritat que entrar al pavelló, veure l'equip jugant i tu veure't allà a peu de pista a la taula retirat, sents molta nostàlgia, la veritat.
1: Estrany, però, no?
3: Sí, una mica.
1: Manolo, quines són les dades del Jordi Esteban? Són moltes, són 29 anys?
2: Bueno, yo he estado calculando los partidos que ha podido jugar Jordi en el CB Prat. Si cada temporada hubiera jugado 34 partidos, que entra dentro de lo lógico, ya sea de liga, de copa o de lo que sea, serían un total de 986. Y si los partidos hubieran sido 35 cada temporada, pasaría de los 1000 partidos con el CB Prat, que es una cifra importante, importante. Jordi, no sé si tú has hecho algún cálculo, yo creo que no, ¿no?
3: La veritat és que no. I, de fet, et podria dir alguna cosa més. Ja han hagut temporades que he jugat amb tres equips a la vegada. O sigui que potser aquest número s'hauria de pujar una mica i tot.
2: Sí, entonces seguro que pasa de los mil partidos en el CB Prat. Hay pendiente por parte del club un homenaje y el colgar la camiseta con el número 11 en el pabellón Joan Busquets.
3: Bueno, això no depèn de mi, la veritat. Jo el que m'emporto és tot el carinyo de la gent del CB Prat. Si volen fer un homenatge, semblarà bé. Si no el fan, també em sembla bé, la veritat. Perquè realment el que jo trobo a faltar és que gent que s'ha retirat abans que jo, que ha donat més pel club que jo, com, no sé, ve al cap Xavi Vázquez, que ha estat entrenador, ha estat jugador, també molts anys, ha estat a l'escola. Gent com aquesta gent sí que mereixeria un homenatge. I més ara que també fa poc per dir que es va retirar també de l'arbitratge, doncs podria haver estat un bon moment. la meva opinió.
2: ¿Tú no has tenido nunca ganas o el gusanillo de entrenar a equipos de base del club?
3: Mai. Mai. No, no. Sincerament, quedarà una mica lleig el que diré, però no aguantaria entrenar adolescents. Patiria massa. No sabria com gestionar. Una altra cosa potser seria sèniors. Aquí potser... Sí, però adolescents o nens petits ho veuria complicat.
2: Bueno, decías que has jugado alguna temporada en hasta en tres equipos a la vez y algún partido con el primer equipo también has jugado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Va ser una temporada que estava en Roberto d'entrenador, que com que em coneixia sabia que em podia trucar a qualsevol moment i em deia, Jordi, pots venir a entrenar? Jo, sí. I aleshores, a final de temporada, doncs em va donar el premi de poder debutar amb el primer equip una estoneta. Vaig poder treure de banda un parell de fotos i puc dir que he jugat a l'Eport.
2: Uh-huh. En noviembre del 2017 recibiste una beca del club por acabar los estudios.
3: Sí, correcte, sí, sí, sí. No sé si això ho fan ara en el club, però la veritat és que era molt bona iniciativa que feia el club, que era tots els estudiants que acabàvem estudis universitaris rebíem una beca, ens la donava l'Arseni durant la presentació del club, i si no es fa, tant de bo es segueix fent, perquè sobretot els que juguem a aquest nivell que no ens dedicarem al bàsquet professionalment, hem de seguir amb els estudis sí o sí. El bàsquet no ens traurà de pobres ni res. Els estudis ens donaran per viure.
2: Bueno, he pedido a uno de tus excompañeros que me dijera algo sobre ti y te voy a leer lo que me ha dicho y seguramente cuando te lo lea ya sabrás quién es. Dice, hombre, déjame que piense, dice, porque el Jordi es una persona muy correcta. Dice, no se olvida de las cosas, incluso a veces trae alguna cosa por si alguien se le olvida. Dice, es un tío muy listo y muy organizado. Pero de mi parte dile que lo he hecho horrores de menos, sobre todo cuando los jóvenes la liaban y hacían cosas y él y yo nos mirábamos y nos reíamos. Dice, y pregúntale por la tarta de queso.
3: Ostras.
2: Dice que cuando cumple alguien trae pica pica y las tartas de queso son épicas, croquetas y tortilla de patatas, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién te hablo, ¿no? Es un jugador 10, capitán y de persona. Lo he hecho mucho de menos en cada entreno.
3: Marín, ¿podría ser Marín?
2: Otro del que has hablado hace unos minutos y que también decía que se iba a retirar.
3: O si no, Jordi Brunat també.
2: El Buru.
3: Buru. Sí, sí.
2: Que también dice que se va a retirar, sí, pero que al final sigue, ¿no?
3: Sí, li agrada que... Bueno, ens va dir fa uns anys que es retirava, però és que això del bàsquet enganxa massa. Enganxa massa i és molt complicat deixar-ho. I més quan en Buru, que està físicament increïble, doncs encara li deu costar més.
1: Has tingut molts companys, has jugat molts partits. A veure, et faré una mena de bateria de preguntes ràpides, però pots prendre el teu temps per pensar-ho. Comentaves, no?, el tema que havies pogut jugar amb el primer equip. És aquest el partit més especial que has viscut, o quin ha estat?
3: No, el millor moment va ser quan vaig debutar amb el Copa, que, bueno, el senyor B o senyor U, o com li vulguem dir, amb en just entrenador, que diria que va ser contra l'Andorra. Aquell sí que va ser el moment, perquè al final això és... Jo sabia que com amb el meu nivell aquest seria el meu màxim. Debutar a l'Eport va ser simplement un premi pel compromís, com comentava abans, tenia amb el club.
1: Moment més dolç, el moment més agre, més difícil, com a jugador del Club Bàsquet Prat?
3: Doncs els més agres és quan algun company et diu que ho deixa, o que marxa de l'equip, o quan fan fora un entrenador a mitja temporada. Aquest és el pitjor moment perquè sents que com a jugador has fallat a part de l'equip i a part de la família.
1: Mm-hmm. Un company, el que més t'ha impressionat com a jugador?
3: David Haro.
1: Per què?
3: Perquè tècnicament era increïble. És que, de fet, fins i tot amb gent que ha entrenat al LEP, d'evitar-ho era millor que alguns d'ells.
1: I amb el que has tingut més química, no només a la pista, sinó pista, dins del vestuari també?
3: És que aquí no et podria contestar perquè és que...
1: Un parell.
3: He tingut tants. No, Dani García, Albert Garriga, Fermín, Cabrera... És que podien ser tants. Segur que ara algú m'escriurà algun WhatsApp i em dirà, no m'has dit...
1: Havíem comentat també que et preguntés per com va anar, un moment especial, el pujar amb el Copa, i m'han dit, pregunta per Platja d'Aro, a veure si recorda com va anar allò.
3: Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat.
1: No?
3: No, ara tinc aquí... Abans deien que me'n recordava de tot.
1: Alguna celebració a Platja d'Aro, tema Copa...
3: Hòstia, és que potser me la vaig saltar, aquesta celebració.
1: Sí?
3: Podria ser.
1: A mi m'ha dit que no te la vas saltar, No. No? Però bueno.
3: Ja, doncs, després em dius a veure què t'han dit, perquè... potser és això, potser per això no me'n recordo.
1: Per això t'anava a dir, que potser per això no te'n recordes. Jordi, que vagi molt bé i molta sort.
3: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: I nosaltres, que arribem ja a poc menys d'un minut per arribar a 3:15, i anem tancant el programa d'avui.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellar, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Segur que heu identificat la sintonia d'aquest espai que arriba sempre els divendres aproximadament a aquesta hora. Si teniu intenció d'anar als cinemes, millor que reviseu abans la cartellera cinematogràfica per conèixer quines són les estrenes. Ens donen tots els detalls els companys de Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, acabat el mes de setembre, comença el mes d'octubre, però el que no canvia és aquesta secció de cinema del Connectats, que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reputat, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs farem una repassada a les estrenes d'aquesta setmana. Millor que l'anterior, Jordi, que la passada vam dir
1: sí,
0: una mica fluixet.
1: Sí, una mica millor.
0: Una
1: no
0: mica
1: hi ha cap
0: millor,
1: pel·lícula
0: com... Si més no, veiem actors més coneguts
1: sí.
0: que la setmana passada i després recordarem un personatge relacionat amb el cinema i la literatura que va morir el dimarts. Comencem amb Verity, la sombra d'un engany, un thriller fet als Estats Units. Què m'expliques?
1: És una pel·li que ens explica la història d'una escriptora que fa del marit d'una escriptora que contracta com a escriptora fantasma a una altra dona perquè escrigui les novel·les que la seva dona, Verity, la Verity del títol, no pot fer, que és una autora de bestsellers, perquè ha tingut un accident i està impedida. Aquesta escriptora que contracten es passarà a viure amb la parella a casa seva i allà es desencadenarà tota una sèrie de històries. És una pel·li...
0: Precipitaran els aconteixements.
1: Sí, és una pel·lícula que... El títol original és Verity, aquí li han afegit un d'allò que és La sombra d'un engany, que són aquests.
0: Cas, no,
1: sí,
0: no...
1: però a més és un títol bastant estúpid perquè són aquests de La sombra de la traïció, que no volen dir
0: la
1: res.
0: Duda, la sí, sombra la... de la duda, sí. La duda de la sombra.
1: És una cosa així. Els protagonistes són Anne Hathaway, que ha fet moltíssimes pel·lícules aquest any, crec que 5 fins i tot, sí. Dakota Johnson també, Josh Hartnett, és a dir que té un repartiment bastant
0: un bon
1: interessant. Està ambientada en d'una novel·la de Colin Hoover, i el guió el firmen diverses persones. El director es diu Michael Showalter.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset de Verity, la sombra de un engaño.
1: Vinga.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Doncs aquesta primera pel·lícula de la qual el Jordi ens ha fet 5 cèntims, Verity, la sombra d'un engaño. Passem a una pel·li que jo crec que també pot ser força interessant, una comèdia dramàtica, podríem dir, feta als Estats Units, que es titula, em sembla que surt Tom Cruise, ara ens ho diràs.
1: Diger. Sí, sí, sí. És potser l'estrena més important de la setmana, una pel·li de 128.
0: Perquè el trailer no convidava a fer les destacades.
1: La pel·lícula és bastant impactant. Com deies, el protagonista és Tom Cruise, l'altre Tom. També surt Riz Ahmed.
0: Tom i Jerry seria el tercer, o no?
1: John Goodman, que torna a fer coses. Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, gent així bastant important.
0: Gran,
1: sí, sí. Explica la història de l'home més poderós del món, personatge que interpreta Tom Cruise, que s'embarca en una missió frenètica, és un boig paranoic, per intentar demostrar que ell pot salvar tota la humanitat abans que hi hagi un desastre que ho destrueixi tot. És una pel·li que és una sàtira, evidentment, d'aquest personatge grandiloquent, sobre el canvi climàtic, el negacionisme, tot això. És una pel·li del director mexicà Alejandro González Iñárritu, aquí recordareu, per exemple, d'Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Beautiful, Birdman o Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, que és la pel·li que va estrenar fa 4 anys. Veurem, és una pel·li que, veient el tràiler, crida l'atenció. Sí, sí, sí. Tot i que les últimes coses que ha fet sí que és veritat que no...
0: Ha fluixejat.
1: Sí, però té pel·lícules molt interessants, com el Beautiful aquest amb Javier Bardem, Amores Perros, entre d'altres.
0: Molt bé, doncs ja sabem cosetes d'aquest Digger de Tom Cruise.
1: Tom Hanks.
0: I marxem, continuem als Estats Units, en aquest cas una pel·lícula de temàtica bèl·lica que porta nom de Paquet de Tabac, Lucky Strike.
1: Exacte, és una pel·li de guerra de les d'abans, és una pel·li clàssica d'acció, està basada en fets reals, ambientada a la Segona Guerra Mundial.
0: Bombes, tirs...
1: Sí, sí, de tot. És la història d'un soldat nord-americà que cau greument ferit i és la història de la seva lluita per sobreviure. Està ambientada a la Batalla de les Ardenes, a Bèlgica, i després de... ell està darrere les línies enemigues, una Bèlgica devastada absolutament per la guerra, està aïllat i haurà d'enfrontar unes condicions extremes i se les haurà d'enginyar amb el seu entrenament militar i la seva capacitat per intentar sortir d'allà amb vida. És una pel·li així força angoixant, protagonitzada pel fill de Clint Eastwood, Scott Eastwood, a banda de Colin Hanks, que si no és fill de Tom Hanks
0: s'hi assembla molt. Però bé, el fill de Clint Eastwood, clar, té una espasa a sobre, perquè clar, sopar el seu pare és complicat. És el que els hi passa, doncs, passa amb els esports també, doncs que clar, l'ombra del pare
1: és allargada,
0: en aquest cas la de Clint és molt allargada. Et sembla bé escoltar una miqueta de Lucky Strike?
1: Sí, no ho he dit, dirigida per Rod Lurie, un bon artesà.
0: No.
4: La contraofensiva alemana lleva 3 dies sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
5: Sí, sí, señor.
6: Andando. Vamos, vamos.
5: Murphy.
6: Lo siento, señor.
7: ¿Sabes que llevamos 200 kilos de...
0: Doncs aquest Lucky Strike, que diuen que la seqüela es dirà Malboro. Acudit dolentíssim, però bé. El Jordi, el nostre tècnic, li ha encantat aquest acudit. Escolta, marxem a Paraguai. Continuem als continents americans, però marxem a Paraguai, un drama també thriller, que es diu Narciso.
1: Sí, intentem portar sempre alguna pel·lícula més... outsider, diguéssim, la cinematografia paraguaiana no és molt habitual.
0: No.
1: Una pel·li dirigida per Marcelo Martinez, paraguaià ell, dirigida per Diro Romero i Manuel Cuenca, a banda de Margarita Irún, que explica, està ambientada l'any 1959, a finals dels 50 del segle passat, al Paraguai, sota el règim militar asfixiant, és una pel·li biogràfica, també basada en fets reals, del general Alfredo Stroessner, el carismàtic i misteriós Narciso, del títol, és un senyor que torna a Buenos Aires amb el rock and roll per bandera i es converteix ràpidament en una sensació radiofònica. És un radiofonista i molt reputat i és un símbol de la llibertat per aquella gent que viu sota la dictadura de Stroessner, desitjat per homes i dones. És un home cautivador i finalment el troben mort, brutalment assassinat, i s'haurà d'investigar qui l'ha matat, què ha passat en un país on el silenci i la por són... pa de cada dia.
0: La impunitat, sí. Desgràcia. Doncs marxem de Paraguai, ja venim, farem la primera i última estació, però en aquest cas la primera també i última a Europa, a Gran Bretanya, una comèdia que es diu Sunny Dancer, on surt una actriu que a mi m'agrada molt, que és la que ha protagonitzat The Last of Us, que és una sèrie que, si no l'heu vista, encara no s'ha acabat, falta una tercera temporada, que és una sèrie magnífica.
1: Sí, a HBO teniu les dues primeres. Es diu l'actriu Bella Ramsey, té una cara peculiar, ho deixem aquí, no entrarem més en disquisicions, és peculiar. També protagonitzen Daniel Quintoy i Ruby Stokes. La pel·lícula està dirigida per George Jacks i és la història d'una noia, la Bella Ramsey en aquest cas, que té 17 anys, té càncer i no vol anar amb el campament que li diuen que hi vagi per joves pacients de càncer, finalment hi va i contra tot pronòstic es fa amiga d'un grup de nois bastant especial i peculiar i viurà un estiu inoblidable. Sunny Dancer és la història d'aquest estiu. Una bona pel·lícula.
0: Doncs el que farem serà escoltar un trosset d'aquest Sunny Dancer per continuar aquí a la secció del cinema del Connectats.
8: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
9: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
8: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
10: ¿Campistas? ¿Qué pasa?
9: Ella. Ivy.
0: Doncs aquest Sunny Dancer per acabar aquest repàs a les 5 més destacades que ens proposa el Jordi Guillem, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple, La llegenda de la ballena cantora, que no sé si aniràs, una d'animació...
1: No crec que pugui.
0: Fet a Alemanya. Nuda propietat, una comèdia feta a Espanya, també un drama fet aquí, Sombra nòmada, una d'animació feta a Xina, que es diu The Umbrella Fairy, que voldrien dir que és el paraigües de la fada, XY9, un drama fet a Espanya, i un documental fet aquí també, que es diu Les Mujeres de Negro. Per tant, aquí teniu tota la llista de pel·lícules que podeu seguir, tot i que, si vols, un dia parlem, un cop l'hagis vista, i m'agradaria veure-la també, l'impacte que està tenint la bola negra.
1: Sí.
0: No? Ara, precisament, parlàvem amb el Ramon Vilajosana, que és el que està al Cinema Catalunya d'aquí de Terrassa, i ens comentava l'èxit que està tenint, que és brutal. A qualsevol xarxa que entreu voleu que la gent en parla, és a dir, vull dir que és... Bueno, ja en parlarem, no l'hem vista, per tant no podem jutjar.
1: Està exaurint totes les entrades i està sent un fenomen més enllà del que és cinematogràfic. No és habitual que per una pel·lícula hi hagi cues i cues i cues.
0: Sí, no? A més ho dèiem, que l'única crítica, entre cometes, alguns que diuen potser és una mica llarga, però ningú no llegi cap crítica que digui que
1: és dolenta,
0: que tothom diu que és... Hi ha gent que s'aventura, clar, són gent més jove, que diuen la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol. Aquí, clar, entraríem ja amb els debats típics de que cadascú, com ho hem dit mil vegades, Jordi, cadascú té els seus gustos i preferències. El que sí que és inevitable és que, dissortadament, dimarts va morir, als 92 anys, Gonzalo Suárez Morilla. Qui era Gonzalo Suárez Morilla? Doncs un escriptor, literat, guionista i director de cinema, Jordi.
1: Sí, sobretot és conegut per la seva faceta de director de cinema, però també va escriure, va pintar fins i tot, va produir...
0: És un artista.
1: Un artista, sí, sí. És un... és l'autor d'una de les pel·lícules que a mi més em va impactar de jove, de més jove, que és una pel·li que es diu Remando al viento, que la va dirigir l'any 1988 i que li va valdre nombrosos premis.
0: El Goya.
1: Entre ells el Goya a millor direcció, també a millor fotografia pel seu germà, Carlos Suárez, i en fi, últimament estava, ja no feia massa cinema, però és autor d'alguns dels títols més importants de la història del cinema espanyol, des de Remando al viento, el 88, passant per Don Juan en los infiernos, La reina anónima, amb Carmen Maura i Marisa Paredes, El detective y la muerte, amb Javier Bardem i Carmelo Gómez, Mi nombre sombra, també, sí, sí.
0: La regenta, Epílogo, que li va valdre el 1984, que va ser guardonada a Cannes.
1: Sí, sí, tingut reconeixements. El portero, una pel·li amb Carmelo Gómez, Maribel Verdú, en fi.
0: I relació bastant destacada amb Barcelona, no? Ell, en 1960,
1: sí, va viure.
0: Arriba a Barcelona, treballa de periodista, sí, amb un pseudònim que es diu Martín Girard, i va, bueno, aquí va començar a publicar les seves primeres novel·les, que sobretot es destaca la intriga i una mica un humor aquest absurd. No?
1: Sí, sí, sí. I va saltar al cinema, va fer el debut com a director a la dècada dels 60, creant, doncs, una filmografia eclèctica, personal, independent, basada en un cinema més aviat realista, i en fi, tenia 92 anys, va morir d'un atac de cor.
0: Va néixer a Oviedo, eh?
1: Sí, sí, ell és d'Oviedo, és nascut a la capital, i després va viure també un temps, va passar la infantesa entre Astúries i Madrid, va viure a Barcelona, com hem dit. En fi, és un personatge interessant, si podeu recuperar alguna de les seves pel·lis. Ja et dic, jo em quedo amb aquesta de Remando al viento, que és una revisitació del mite de Frankenstein, parlant dels poetes romàntics. En fi, és una pel·li molt, molt, molt interessant.
0: A més a més, va fer més cosetes, pintava, va participar en coses de ràdio, va fer teatre,
1: sí,
0: quan estava a la universitat. És a dir, que una persona molt... Sobretot es destaca, bueno, una persona molt, amb una personalitat molt acusada i molt independent, no? Vull dir que, bueno, una persona d'aquestes que... Igual ara faríem una enquesta pel carrer. Vostè sap qui era González Suárez Morella? La gent diria, no, no. En canvi, si dius qui és Tom Cruise...
1: Sí,
0: clar, no. Sí, sí. Però que, bueno, també el cinema, jo sempre documento, es forja amb aquestes gent menys, no tan coneguda, però com tu deies, Déu-n'hi-do, la filmografia, i no entrem ja en la producció literària que podíem estar...
1: Sí, també va adaptar...
0: Podíem estar fins la setmana vinent.
1: Teatre,
0: bueno, de fet, ell va fer el guió de La colmena, el guió de la pel·lícula de 1980, que la va dirigir Mario Camus, vull dir que, a part de tot, doncs, la relació amb el cinema no s'acaba actuant o dirigint, sinó que hi ha molts més, molt més papers. Tu et quedes amb Remando al viento, i en aquest cas, no la recordo gaire, Remando al viento, l'hauria de recuperar, però sí que, ja que va ser guionista La colmena, a mi La colmena m'agrada molt, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt, i bueno, jo em quedo amb La colmena, tu amb Remando al viento, però... el que heu de fer és els que no

0: les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: Arriba el moment de saber quines són les propostes que us oferim des del Connectats per aquest cap de setmana. I comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a Terrassa. Demà, de 11 del matí a 8 del vespre, quarta edició de la Fira del Llibre en Català, que se celebrarà al Raval de Montserrat. I també dissabte, però a les 7 de la tarda, representació de l'obra de teatre Perfectes Desconeguts de David Salves i Paolo Genovese al Teatre Principal.
2: Gràcies, Sergi. Anem a les propostes de Sabadell. Pol Peiró.
4: A Sabadell aquest cap de setmana està farcit de propostes. La Sala Malo enceta avui un cicle estable de concerts en directe que s'allargarà fins al pròxim mes de gener. El tribut Estopa per part d'Estopa Parte dona el tret de sortida a una programació farcida amb un total de 13 actuacions. Continuem amb teatre, ja que a Sant Vicenç estrena dissabte La Gran Defunció, un espectacle que barreja por, paranoia i deshumanització i que es podrà veure fins al 15 de novembre. També aquest dissabte a les 9 del vespre a la Cava Orpí acull dintre del cicle de paraula l'espectacle Dos Senyoros de David Verdaguer i Òscar Manchancoses, una autoparòdia a ritme de música que permetrà veure el David Verdaguer més musical. Pel que fa a diumenge, el Teatre Principal de Sabadell acull una idea genial, una comèdia d'embolics protagonitzada pel sabadellenc Lluís Villanueva, Xavi Mura, Susana Garachana i Anna Azcona. La història gira al voltant d'Arnau, convençut que la seva dona té una aventura amb el seu agent immobiliari.
2: Gràcies, Pol. Quines són les propostes de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Carme. D'aquest cap de setmana destaquem, per una banda, la Fira Modernista de Badalona, que tindrà lloc a la plaça de Pep Ventura els dos dies. De cara a dissabte, la Verge de Fàtima sortirà en processó des de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià. Per primera vegada, la Verge processarà en dissabte i ho farà a partir de les 6 de la tarda. I de cara a diumenge, els geganters de Badalona pujaran a peu a Sant Jeroni de la Murtra amb els gegants Jeroni i Badamar en el seu 80 aniversari. El recorregut s'iniciarà a 9:45 del matí a Cal Amigó. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Martí. I ara és el torn del Prat. Sara Vecino, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui té lloc la projecció del curtmetratge En Fuera de Juego, dirigit pels pretencs Francesc Cànovas i Àngel Roldán. L'acte serà a l'Auditori del Cèntric a 8:45. Una hora més tard, a 9:45, en Andreu i la seva bateria i violinista, Marina Rufat, oferiran a la Capsa l'últim concert al Baix Llobregat de Vigília, el seu darrer àlbum. D'altra banda, diumenge les aus del Delta del Llobregat seran protagonistes. De Pana commemorarà el Dia Mundial dels Ocells als Espais Naturals amb una visita guiada, observació d'aus i un joc interactiu per a tota la família a partir de 11:45.
2: Gràcies, Sara. I a Castellà, quines són les propostes? Guillem Plans, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Doncs mira, aquest dissabte al matí se celebra un esdeveniment que fa moltíssima il·lusió a Castellà. Són les Resolimpiades, són unes proves en què diferents usuaris de residències de Castellà competeixen en proves com el bàsquet, el voleibol i també la reminiscència musical. Una prova en què doncs, es competeix per diferenciar diferents peces musicals i, per tant, els residents s'han de rascar la memòria. Tot això serà aquest dissabte al matí, al pavelló Puigverd.
2: Gràcies, Guillem. A Rubí, Mariona Jerez, què ens proposeu? Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana a Rubí es celebra la jornada d'intercanvi de música i cultura senegalesa Bok Shalat a la plaça Doctor Guardiet. L'activitat comença a 4:00 PM i acaba a 8:00 PM. A més, la jornada tindrà

0: pica-pica i música combinats amb debats oberts al públic per parlar de temes diversos com la convivència o la immigració. També el dissabte per al matí hi haurà la visita guiada de l'exposició de fotografia Nu, un recorregut del curador Carles Mercader per les diferents obres de fotografia exposades als carrers de Rubí. Dos plans per omplir el dissabte de cultura i diversió.
1: Gràcies, Mariona. I a Sant Cugat torna el Festival de Música Petits Camaleons durant tot aquest cap de setmana. Aquest any el festival celebra 15 anys plenament consolidat i convertit en una cita imprescindible per a les famílies amants de la música. El cartell d'enguany està encapçalat per caps de cartell com els Amics de les Arts, els Pets, Miqui Núñez, Sidoní, Triquell, la Ludwig Band, el Pony Pissador o el Petit de Caleril. Les entrades i els abonaments ja estan disponibles a la web del Teatre Auditori. I si us agraden altre tipus de propostes, doncs sabeu que se celebra al llarg de tot el cap de setmana la festa del barri del monestir de Sant Francesc. Comença avui amb el pregó a càrrec de l'Escola Pública i un concert a càrrec de l'Aula de So. Acabarà diumenge amb un migó musical, una paella popular i un impro show. Fins aquí arriba aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Ja sabeu, tornem dilluns amb l'edició del primer dia de la setmana quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots, bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de només 11 aturats més que a l'agost, una pujada, un augment mínim del 0,28%. La dada contrasta de manera significativa amb el comportament del mercat de treball rubinenc durant l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta en un agost de la darrera dècada a la ciutat, amb més de 200 persones afegint-se a la llista. Així, al setembre, confirmà una frenada en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha registrat una evolució positiva al setembre, i és que la comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una baixada d'un 1% i unes 400 persones respecte a l'agost. En l'àmbit català, el mes de setembre s'ha tancat amb uns 330.000 aturats, amb un lleuger augment del 0,2% respecte al mes anterior. I al conjunt d'Espanya, l'atur registrat ha augmentat en unes 23.500 persones al setembre, que percentualment també és un increment que volta l'1% respecte a l'agost. Amb aquesta pujada, el nombre total d'aturats a l'estat espanyol supera ja els 2.300.000 persones.
2: Les 12 hores de Rubí Rock reestructuren la seva programació i canvien d'ubicació per la previsió de pluja d'aquest cap de setmana. Ja no serà tot el dia de demà de concerts al Bosc de Can Oriol, sinó dues nits, és a dir, avui i demà, a l'interior de la sala 14-13 del Pinar. L'oferta manté l'entrada gratuïta i comptarà amb servei de bar, furgonetes de menjar, zona de marxandatge i fotocall. Però ja no serà la idea original de dos escenaris simultanis en grups de rock durant 12 hores seguides al Bosc de Can Oriol, sinó dues nits, com dèiem. Per tant, els horaris s'han hagut de reprogramar i queden de la següent manera. Pel que fa a aquesta nit, la música començarà a les 8 del vespre amb Sinónimo de Lucro. A 3:15 serà el torn de The Hargrove Band, seguida de la formació On Air a 10:15. I la nit continuarà a Mirrorful a 10:15, Reultimatum a 11:00 i Carolinox a 12:15. El tancament d'aquesta primera jornada d'avui anirà a càrrec del grup de tribut a AC/DC, Sin City, a 12:15 de la matinada.
3: En esports, la cita futbolística de la Unió Esportiva Rubí davant del Manlleu marca el cap de setmana. Diumenge a les 5 visiten els d'Osona, un duel d'històrics amb el Manlleu, que ha començat amb dues victòries en les dues primeres jornades de Lliga Elite. El Juventut 25 de setembre rep a un altre històric, l'Igualada, diumenge al migdia a casa seva, en un partit en el qual busca la primera victòria després de l'empat en els dos partits fins ara disputats, i el líder rep l'Olímpic de Can Fatjó. Dissabte a les 6 de la tarda es veuen les cares a Can Fatjó amb el Prat B al grup 4 de segona catalana.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
5: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
4: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Radio Rubí.
7: Continguts en xarxa.
8: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
9: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats musicals i també una entrevista. Avui serà amb la formació Terra i Sal, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball, que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Comencem Actualicat.
10: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
9: Comencem, doncs, i ho fem amb les efemèrides, avui les que van del 5 a l'11 d'octubre. Pamela Martínez.
11: Fem un viatge apassionant per la memòria sonora del nostre país, un repàs que connecta generacions, grans veus, projectes pioners i comiats inoblidables. Començam amb força el 5 d'octubre, una dada carregada de grans noms. Ens remuntam primer al 1959 amb el naixement de Toni Jiménez, un dels nostres animadors infantils més veterans. Anys més tard, al 1981, bufava les primeres espelmes Joan Pons, l'ànima darrere del petit de Calaril. I si xerram d'indústria que ens fa arribar la música, hem de celebrar que el 5 d'octubre de 1995, Salvador Cuffí va fundar la discogràfica Música Global. A més, el 2021 van viure un comiat històric. Després de més de mig segle de trajectòria, Falsterbo va publicar el seu darrer disc, Adeu, Paf, donant pas a una gira memorable amb Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Maquillas. El ritme continua el 6 d'octubre, quan el 1953 va néixer el pianista i compositor Jordi Vilaprinyó, i el 1994 es va fundar l'estimat grup Glaux, una data que, a més, ens du directes al 2011 amb la primera edició d'un festival de referència per a tota la família, els Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès.

0: Avançant fins al 7 d'octubre, una jornada daurada de guardons i grans estrenes. El 1967, Ràdio Barcelona i la revista Ondas van premiar talent de la talla del pianista Tete Montoliu pel seu disc A tot jazz, la soprano Victòria dels Àngels i a un jove Joan Manuel Serrat. Exactament 21 anys després, el 7 d'octubre de 1988, el Teatre Victòria de Barcelona es va omplir de la màgia de Degoll de Gom en l'estrena històrica del musical Maricel, obra d'Àngel Guimerà amb adaptació de Xavier Brudassala i música d'Albert Guinovart. El 8 d'octubre ens aturam per recordar el naixement a Barcelona l'any 1909 d'una de les nostres veus líriques més il·lustres, el baríton Manuel Ausensi i el balat. Arribam al 9 d'octubre, data de naixement del guitarrista i compositor Xavi Vidal, al 1963, i d'una nit irrepetible al Gran Teatre del Liceu l'any 2011. Allà, la incombustible Núria Feliu va celebrar rodejada d'amics els seus 50 anys dedicats a la música.
1: Mestre.
2: Sota un cirerer florit

murmuri d'abelles que m'adormim, com si s'estronqués la vida

ja em va enfonsar l'enyorança i vaig perdre l'esperança. Creia que no tornaria i així vaig viure.

murmuri d'abelles, murmuri d'abelles, sota un cirerer florit, murmuri d'abelles que m'adormí. Però el temps d'estimar és tan fràgil, quan menys te dones es trenca, se'n va donant-te una espenta, deixant-te un regust amarg. Avui que els teus ulls em miren, he tornat a sentir pena, ell se t'ha girat d'esquena i penses que tornarà. Dius que és un somni,

0: bé que s'hi està.
1: El 10 d'octubre de 2021, la Fira Mediterrani de Manresa va retre un merescut homenatge al músic i compositor Jordi Fàbrega, reconegudes arrels de casa nostra. I acabam en l'11 d'octubre, una jornada d'allò més prolífica. El 1950 va néixer el guitarrista i compositor Josep Maria Verdagí. Anys més tard, el 1963, el Palau de la Música Catalana va viure la presentació d'un trio històric, Rafael Subirachs, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, els quals van mostrar al públic com la novíssima cançó catalana. Ells van ser els darrers membres dels 16 jutges. Més recentment, l'any 2019, Feliu Ventura ens presentava el seu llibre disc convocatori, mentre que el 2023 havíem de lamentar la pèrdua del gran rumber i percussionista, el petitet Joan Ximénez Valentí, a qui enviem un record entranyable. Fins aquí les efemèrides d'aquesta setmana Actualicat. Seguiu endollats a la ràdio per descobrir molta més música del nostre territori.
2: Notícies Actualicat.
3: Lluís Llach reflexiona sobre la situació actual de la cançó catalana. Serà el proper dimarts, dia 6, a les 6 de la tarda, a la seu d'Esgae de Catalunya, aquí a Barcelona. Sota el títol La cançó catalana ahir i avui, la sessió comptarà amb la participació, com dèiem, de Lluís Llach, president de la Fundació Lluís Llach, i també del jurat del Premi Miquel Martí i Pol del Certamen Terra i Cultura. Lluís Massaguer, catedràtic de literatura de la Universitat Jaume I de Castelló i autor del llibre La nova cançó, estudis de literatura i música, i de Chantal Rodríguez, cantant del grup Remei de Calafresca, finalista del 18è Premi Miquel Martí i Pol 2025. La conversa estarà moderada per Maria Cussó, periodista i cap de cultura de RAC1, i proposarà una mirada compartida sobre l'evolució de la cançó catalana, des de les arrels i el llegat de la nova cançó fins a les veus, les formes d'expressió i els reptes de les noves generacions.

0: L'agenda de la música en directe.
1: L'agenda de la mà del nostre company Robert Fernández.
2: Benvinguts a un cap de setmana més a l'agenda d'actualitat, el vostre punt de trobada amb el batec de la música en català. Som al cap de setmana del 2 al 4 d'octubre i avui us portem un recorregut radiofònic colossal, un viatge sonor per tot el domini lingüístic que demostra com de viva i potent es manté la nostra cultura a cada escenari del país. Obrim el taló al Cor de Catalunya amb una arrencada monumental. Al Priorat, el dissabte dia 3 d'octubre a 8:45 del vespre, el Teatre L'Artesana de Falset rep la calidesa i la profunditat de Judith Nederman presentant el seu treball Brota. Sense moure's del dissabte, viatgem a Osona, a l'ETC de Vic, on acollirà l'univers hipnòtic i pop de Ferran Palau, mentre a les comarques gironines els catarres posaran potes en l'aire Riu de Llots de la Selva amb la seva festa incombustible. I això no s'atura aquí, ens movem cap a l'epicentre del festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès, que celebra el seu 15è aniversari amb una programació de luxe. El dissabte 3, la jornada arrenca amb el Poni Pisador a les 11 del matí, Triquell a 12:45, les propostes familiars d'en Bauca i Alosa i els directes dels Amics de les Arts a 17:45 i Miquel Núñez a les 7 de la tarda. El diumenge 4, el Ritme continua amb el Petit de Caleril a les 11 del matí, Sidoní i a 12:45, Renaldo Anclara, Pol Bordàs i els esperats tancaments dels Pets a 17:45 i la Ludwig Band a les 7.

0: difícil enganyar-te.
1: Continuem amb l'agenda. Més enllà dels festivals, al territori 8 de directes de proximitat. El diumenge 4 a 2:15 del migdia, la sala del Castell de Botarell s'omplirà amb el concert íntim La Dharma a un pam de la companyia Elèctrica Dharma dins del festival Accents. I a la mateixa hora, l'Urgell acollirà Borja Penalba i Meritxell Gené a l'Olivera Cooperativa de Vallbona de les Monges. A més, el dissabte 3 de les 7 de la tarda, el Parc Fluvial de Torrent de Llorenç del Penedès vibrarà amb el folk rock contundent de Fetus dins del Perifèria Cultural. A l'apartat de clubs i sales del Principat, el divendres 12 d'octubre, la Vitalitat de Sud trepitja l'Ut de Gas de Barcelona a les 9 del vespre. Sexeni posa a saltar la sala Red Star de Valls. Joan Colomo connecta amb el seu públic fidel a Sant Feliu, als Pagesos a les 7 de la tarda, i l'Anna Andreu presenta les seves lletres intimistes a la capsa del Llobregat a 9:15. El dissabte, la mítica sala Estroica de Manresa tremolarà amb Strombers a partir de les 10 de la nit.

0: I per acabar, creuem ràpidament cap al País Valencià, on la música pròpia trepitja amb una força inqüestionable. Gaudirem de la potència festiva del Diluvi a Altea i ens endinsarem en la quarta edició del Festival Nòdul a la Vall del Xúquer del 2 al 4 d'octubre. Prengueu nota, la Lupi van a l'Amfiteatre de Sallent el divendres a 10:45, l'Arenà al Càntera de Xúquer i el projecte de música d'arrel Terrae a Cotes el dissabte. I el diumenge a 6:45 de la tarda, l'Església de Rosari de Beneixida acollirà un directe íntim d'Anna Andreu i Anna Ferrer. A disfrutar de la música!
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Un repàs a novetats discogràfiques que han sortit en aquests darrers dies. Després del primer senzill Entretenme, Guillem Gisbert ha publicat ara Les coses anaven bé, el segon avançament del seu nou disc que, com ja vam anunciar, sortirà el 13 de novembre. La cançó melancòlica amb tocs electrònics compta amb la veu convidada de Giulieta Vidal de Losa i també de la bateria de Rodri Hernández.

Ho tenen tot a punt per encarar un final d'any frenètic. Els Lluna Plena han sortit de l'estudi amb les mans plenes després d'un estiu de molta feina i sobretot de fer molta música. Ara arriba el moment de començar a servir tot allò que han cuinat. I el primer plat en forma de senzill ja es pot degustar. L'han anomenat Ets una enganxina i és el primer tastet del menú degustació que en forma d'àlbum sortirà el pròxim dia 23 amb el títol de Per si no ho sabies. 2020.

Alba Grassa profunditza la seva nova etapa artística amb el segon avançament, Ningú mai sabrà, un tema que parla de l'amor caducat i de la por a deixar anar allò que ja no et pertany. Alba Grassa és una de les noves veus del pop català, cantant, actriu i creadora.

L'artista gironina Jules publica una més, un nou senzill que neix d'aquella frase que es repeteix al final de tantes nits. Va, una més, una última copa, una última cançó, una estona més abans de marxar.

Acabem el repàs a novetats discogràfiques d'aquests darrers dies amb Macros. Després d'aquest estiu especialment intens, Macros no s'atura. Ara arriba Faixenda, una nova proposta que manté l'esperit festiu que ha definit Festuc, però que també obre un univers propi a través de l'humor, l'exageració i una clara reivindicació de la llibertat de demostrar-se tal com un

0: Avui parlem amb una de les components de la formació Terra i Sal, la Lídia Pérez, guitarra, percussió i també cantant, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball en discogràfic, un disc que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Benvinguda aquí a Actualicat, Lídia.
1: Moltes gràcies.
0: Lídia, heu definit el projecte nascut al 2020 a les Illes Balears, el vostre espai, com un espai de debat constant. De fet, el títol d'aquest disc ja és tota una declaració d'intencions, no? Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Què s'amaga darrere aquest concepte?
1: S'amaga molts anys de converses, de controvèrsies, de veure què passa al nostre voltant i com nosaltres ens sentim reflectats davant d'aquests conflictes, no només a nivell personal, sinó també amb la societat que ens envolta i com està el medi ambient i les polítiques que es donen a terme amb ell. I sobretot, és una manera també de definir-nos com a grup d'amics que sempre estem en constant debat amb el que passa al nostre voltant. I bé, també és una forma polida que tenim de dir com som. Som persones que ens entenem molt bé, ja fa molt d'anys que som amics, però alhora també tenim punts en els quals xocam, però que alhora sempre acabem trobant un punt en camí, i aquest disc crec que és com la via perfecta que hem tingut per manifestar tots els nostres dubtes, tots els nostres sentiments amb tot el que hem fet fins ara, abocats en paraules prou punxants, però que alhora també tenen una vessant polida que és a través de la música i aquestes melodies que hem creat en conjunt.
0: Parlem de Terra i Sal. És moment també per saber quins són els components de Terra i Sal, a part de la Lídia Pérez.
1: Bueno, a banda d'això hi ha la Paula Gorrias, que ella representa un poc més la part de Menorca, té família Ciutadella i ella és una de les veus principals del grup, a banda també toca el teclat, i una de les coses més importants és que és la gran lletrista del nostre grup.
0: Continuem parlant de Terra i Sal com a grup. El nom del vostre projecte ja condensa una mirada molt clara a Terra com a vincle amb la natura i els sabers arrelats del territori, i Sal com a element essencial de les illes, envoltat de mar i travessat també per influències exteriors. Com s'enllaça, Lídia, l'arrel tradicional amb un llenguatge tan contemporani i crític?
1: A veure, nosaltres agafem la tradició per posar-la també en dubte. No només l'elevam i l'homenatjam, sinó que també expressam quines són les nostres idees al voltant d'aquests temes, per exemple, amb el feminisme i com s'han tractat les dones fins avui dia, quina importància tenen a la nostra societat, també en com ha canviat el territori. I nosaltres, sobretot, aquesta part folk de Terra i de Sal que tenim al nostre grup, l'expressam d'una manera d'estima i alhora també crítica en com s'ha tractat la nostra terra i la nostra cultura.
0: Folk en discòrdia o l'art del fracàs s'articula a través de 10 cançons que exploren la relació, doncs, entre territori, memòria i present, i també dibuixant un recorregut, podríem dir, entre la intimitat, la crítica i també la reflexió col·lectiva. Com ha estat el procés de composició d'aquests 10 temes?
1: Ha estat un procés complex, perquè ara mateix el grup està molt separat geogràficament. Hi ha la Júlia a Mallorca, la Paula i jo som a València i en Carlos a Eivissa. Per tant, hem hagut de fer-ho molta distància. Però alhora també sempre hem estat molt comunicatius, anàvem passant idees i al final, com que nosaltres tenim petits estudis a casa nostra, hem anat treballant alhora. I la veritat és que, malgrat la distància, ha estat un procés prou xulo, sobretot de moltíssima comunicació, i després ja quan varen gravar a Mallorca tots junts ja va ser com a el clímax final.
0: I què ens pots explicar de la feina de producció al costat del Roger Pistola?
1: Amb en Roger va ser un treball molt guai, la veritat. Jo el coneixia, no personalment, perquè som del mateix poble, però sí que mos el varen recomanar, i tot una que varen xerrar amb ell i va haver un feedback boníssim per la seva part. Mos hem entès superbé des del principi. Hem pogut gravar-ho a casa seva, per tant, l'espai era molt comunitari, era molt personal, per així que estàvem en família sempre. I la veritat és que ha estat un procés molt divertit, ell també ha aportat molt, sobretot el loop de sol, va fer un loop xulíssim. I sí que és la seva arrel també de Manacor, la seva estima cap a la música se veu molt reflectida en el nostre disc.
0: Els primers avançaments han arribat amb els senzills Esclat i L'art del fracàs, que obren aquesta nova etapa i defineixen el to emocional i també estètic del disc. A més, el llançament ve acompanyat de dos videoclips que amplien el vostre univers visual i podríem dir que també narratiu. Com heu concebut aquests vídeos, Lídia?
1: A veure, aquests vídeos teníem molt clars quins volien que fossin. Esclat, per una banda, reflecteix un poc aquesta fi del món, entre cometes, que mos du el turisme a les illes, com queda tot absolutament buit i destrossat quan se'n van els turistes i com està demassificat quan hi tornen. I per això també intentaven reflectir un poc aquestes cares més veges, de les poques que queden. I l'altra part, tan gentrificada, de manera de crítica i alhora també com una, entre comates, manifestació que fèiem amb els nostres amics de com els mallorquins i en general la gent de les illes estem reclamant el nostre espai i poder fer-ho en companyia de la gent que estimant també és important per nosaltres. I de l'altra banda, l'art del fracàs, volíem seguir aquesta línia d'amistat, de companyia, de gent que mos estima, i ho varen dur cap a una cosa més quotidiana, de com nosaltres ens sentim entre nosaltres mateixos,

0: també són unes cracs i estem molt contents amb aquest procés.
1: Terra i Sal ve d'una trajectòria sòlida. Recordem que van guanyar el Premi Enderroc per votació popular al millor disc de folk, el 6è Premi Enderroc de la música balear, amb el disc Un Crit. I heu també trepitjat escenaris com, per exemple, l'acampada jove. Lídia, com veieu la consolidació del projecte dins l'escena del folk contemporani?
0: A veure, nosaltres aquests esdeveniments no ens esperàvem gens. Nosaltres recordem el dia dels premis que tremolaven quan pujàvem a l'escenari, a més perquè estaven nominades en Marala i Namà Grimal, si no record malament. Eren dues propostes molt fortes i que de sota guanyéssim nosaltres va ser una empenta molt important per seguir fent música, per seguir fent el que estimam. I després d'anar a l'acampada jove també ens va ajudar molt veure com el nostre projecte podia sortir a les illes i alhora transmetre el mateix missatge, i va ser molt polit. Nosaltres creiem que estem fent una carrera polida, sobretot molt familiar, i creiem que ara amb aquest segon disc se demostra qui som nosaltres, la nostra personalitat al 100%, què és el que volem dir, com ho volem dir. També ho reflectim amb el nostre nou logo, que ja l'haureu vist, és un card mig florit, mig sec, que mos el va fer Mare Folla i representa també aquesta unió, aquest arrelament a la terra, que tant si fa fred com si fa calor, sempre hi són, i per molt que els hagi vist, sempre hi s'agrancen, i també nosaltres creiem que en la nostra carrera anem per aquesta via.
1: Ja per acabar, Lídia, on us podrem veure en directe ben aviat presentant aquest nou disc?
0: Idò, aquest dissabte farem una presentació de disc a Quart Creixent, a Palma, que el presentaran a Abel Villalonga. Després, dia 17, anem a Menorca, el presentam a Bar de Llibres, i dia 24, en el Bar La Unió, també farem una presentació més aviat acústica a la Cabaneta, per Marratxí, i per novembre encara estem tancant dates, però bé fort.
1: Bé, recomanem a tothom que s'endinsin en aquest nou disc de Terra i Sal de 10 temes, que la veritat és que no té pèrdua. Gràcies, Lídia, per haver estat amb nosaltres, i també molts d'èxits amb aquest Folk en Discòrdia o l'Art del Fracàs.
0: Moltes gràcies.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu i feu tot el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.
3: Continguts en xarxa.

0: diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
1: I never left my side.
0: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Rubí ha tancat setembre amb 3.945 persones inscrites com a demandants de feina a les oficines de treball de la Generalitat. Es tracta de només 11 aturats més que a l'agost, una pujada, un augment mínim del 0,28%. La dada contrasta de manera significativa amb el comportament del mercat de treball rubinenc durant l'agost, quan la desocupació va experimentar la pujada mensual més alta en un agost de la darrera dècada a la ciutat, amb més de 200 persones afegint-se a la llista. Així, al setembre, confirmà una frenada en la dinàmica de l'augment de l'atur. A diferència de Rubí, al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha registrat una evolució positiva al setembre, i és que la comarca ha tancat el mes amb unes 42.000 persones aturades, cosa que representa una baixada d'un 1% i unes 400 persones respecte a l'agost. En l'àmbit català, el mes de setembre s'ha tancat amb uns 330.000 aturats, amb un lleuger augment del 0,2% respecte al mes anterior. I al conjunt d'Espanya, l'atur registrat ha augmentat en unes 23.500 persones al setembre, que percentualment també és un increment que volta l'1% respecte a l'agost. Amb aquesta pujada, el nombre total d'aturats a l'estat espanyol supera ja els 2.300.000 persones. Aquest vespre es fa la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia La Nu. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manuel Esclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de la ciutat durant l'octubre. Enguany el lema és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte al matí s'ha organitzat una visita guiada a l'antiga estació amb els mateixos autors, amb la sortida a les 11 del matí allà mateix a l'antiga estació. Es tracta d'un recorregut conduït pel director i curador de la NU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana de tot l'octubre.
3: Quant als esports, dissabte a migdia per al Club Natació Rubí, que en nois rebrà a casa, tot i que juguen a Sabadell contra el Sabadell, a 1:45 en la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Les noies juguen també la tercera jornada, però a Sant Feliu, en aquesta Divisió d'Honor, en busca dels primers punts. I pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí Femení visita dissabte a les 4 a la Penya Esplugues en segona nacional grup 2, els nois en tercera nacional grup 1, que visitaran diumenge tarda el Club Natació Caldes.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
5: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
4: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Rubí Sau amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: El rubinenc Pol Amador retorna al Rubí Sound amb el seu àlbum de debut, Som. És un compendi de cançons electròniques que es mouen entre el bass house, drum and bass o el pop dance, entre d'altres gèneres. Allà hi trobarem 10 emocionants cançons plenes de ritme que reivindiquen molt més que omplir sales i festivals. Una aposta per trobar una identitat per la música electrònica des de Catalunya i en català. Entrevista amb Aquarela per desgranar l'àlbum al complet de seguida, aquí, al Rubí Sound. També obrirem l'agenda per fer-vos recomanacions musicals en viu i en directe de, per exemple, les 12 hores de rock al bosc de Can Oriol o d'artistes com Jere i Sergi Estella, entre d'altres. O, per exemple, allò que fan també a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, la CGT. Ho tenim tot preparadíssim. Tercer capítol de la temporada. Aquí ens retrobareu, aquí ens trobareu rebentant el tòpic de que no hi ha música rubí, no hi ha música rubí. Qui ho diu? Doncs qui ho digui, com sempre, li recomanem que s'ho faci mirar. O millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: El nostre protagonista d'avui no és pas un desconegut per la família del Rubisound. Les seves aventures musicals, les seves produccions electròniques han protagonitzat moments del nostre programa. De fet, probablement alguns de vosaltres sabeu que en Pol va fer les pràctiques del grau superior de so a la nostra emissora i això li va donar un passaport molt especial per visitar aquest programa. Però en Pol Amador no està aquí perquè sigui un bon col·lega ni perquè desinteressadament, tot s'ha de dir, ens va fer una versió remix de la mítica sintonia del Rubisound. No pas. Ha vingut per presentar Som, el seu primer àlbum de música electrònica de ball. Aquest treball de debut és la confirmació de que es pot fer música de ball a Catalunya i en català. Un projecte que vol demostrar que el català pot conviure amb l'electrònica contemporània en tota la seva amplitud. Aquarela, què tal, Pol? Com estàs?
1: Hola, bé, genial.
0: Benvingut. Benvingut de nou a casa.
1: Igualment. Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me. Jo estic encantat d'estar aquí, la veritat, com sempre, ja ho saps, i superben acollit.
0: És un plaer, tu ja saps que ets com de la família i, a més, doncs, un artista com tu que hem vist néixer, créixer, bueno,
1: sí,
0: i evolucionar,
1: sí.
0: Perquè, clar, fa uns quants anys d'allò que tu vas venir aquí a fer les pràctiques.
1: Fa uns quants anys.
0: Tres, quatre?
1: Tres. Jo diria que tres anys.
0: Més o menys sí, per allà la cosa, no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Ha plogut molt.
1: Ha plogut molt.
0: Ha fet molta calor, també.
1: També ha fet molta calor.
0: Fins i tot han donat temps per fer doncs, una entitat musical, un festival. Ai, és que no has parat.
1: No, podem dir que no he parat absolutament en res. O sigui, ha sigut sortir dels estudis i posar-me completament a volcar-me a fer música.
0: Som ja és aquí.
1: Ja és aquí. Va arribar fa res. O sigui, el diumenge 27 de setembre va sortir, es va llançar i la veritat, durant tot l'any he vist molt bona rebuda i ja quan el vaig treure ja va ser com, uau. No sé, moltes felicitats per part de molta gent. No sé, petites passes, no?, que camines i dius, uau.
0: Quin feeling, quina sensació deus tenir encara, no? Perquè, clar, quan va sortir diumenge, que és un dia poc usual per fer una estrena, no?
1: Sí.
0: Perquè habitualment solen ser dijous, divendres, però bé, em sembla molt bé, va tocar diumenge i ja està, no? Ja el tens allà al mercat i tothom ho sap i tu ja dius, bueno, ja hem arribat on havíem d'arribar, que de fet podríem dir que és el punt de partida.
1: Bueno, sí, de fet...
0: Que no és el final del camí.
1: No, és just el fet... O sigui, Som és obrir la porta, no?, cap a un futur d'electrònica en català, que no faci falta dir, ei, jo escolto música en català, sinó que es normalitzi el fet de, ei, jo escolto música. I la música, doncs, pues, s'escriu, es fa en català, però que es normalitzi, no?, el fet d'haver-hi electrònica en català o altres gèneres d'electrònica amb la nostra llengua.
0: De fet, el nom de l'àlbum, Som, també va per aquí o no?
1: No ben bé.
0: No?
1: O sigui, explica'ns-ho. Som, el nom de l'àlbum consisteix en què hi ha avui present a l'escena. Llavors, cada artista d'aquest àlbum està basat en... O sigui, té un gènere completament diferent al del costat, té un estil completament diferent al del costat, i tots aporten la seva visió diferent. La columna vertebral, diguem-ne, que és l'electrònica en si, però... Tots els artistes han aportat el seu granet de sorra, la seva manera i la seva manera d'entendre i viure la música. I això ha sigut el que ha fet Som, no? El dir, ei, que no només sóc jo, està tu, està ell, saps? Som molts que estem fent coses molt diferents i ens podem entendre entre tots, no?
0: Molt bé, o sigui més aviat cap a equip, no? Som com a equip, que no com a autoconfirmació, encara que també podem lligar o podem vincular
1: amb
0: aquesta escena del català i en català.
1: Exacte.
0: Que, de fet, tot és en català. No hi ha res en anglès, ara que hi penso.
1: Ni una. Es va haver-hi el debat intern de, en trec una, no la trec, perquè en tinc preparades.
0: O en castellà, que també està molt bé, i que és un idioma doncs, molt vàlid i que potser també, per desgràcia, doncs, té més repercussió.
1: Bueno, no estan els meus plans treure en castellà en cap moment, però en anglès sí que m'ho vaig estar debatent perquè en tinc alguna feta en anglès i vaig dir, uau...
0: Però no em diguis que si et ve algú important, ja sigui una banda en castellà o ja sigui
1: una cosa és
0: un artista i et diuen, va, vinga, va, anem a fer una col·labo.
1: Una cosa és fer-la jo.
0: Et faré un encàrrec.
1: Clar, una cosa és fer-la jo i l'altra és que se'm surti una oportunitat.
0: Clar.
1: Una oportunitat també, no ho faig en castellà per valors i principis meus i del que jo defenso a nivell polític. Si jo faig en castellà ha de ser un grup o un solista que defensi els meus valors i els meus principis. Si això passa, jo estic encantat de treballar amb aquesta persona perquè en el fons és música, no?
0: Però... No hem vingut aquí a parlar de política, encara. Exacte. Que podem parlar del que vulguis, faltaria
1: jo,
0: més.
1: Jo crec que va de la mà,
0: però està clar que és un projecte molt personal,
1: sí.
0: Que intrínsecament doncs, surt de tu i que té uns valors. De fet, els acabes tu de comentar. A més, els fidels seguidors del Ruby Sound sabran que aquest noi ja va estar aquí no fa molts mesos, no fa ni un any. Em sembla que van ser uns 10 mesos, no sé si arriba més o menys.
1: Sí, 9 o 10 mesos.
0: Sí, 9 o 10 mesos. I que vam avançar alguns dels temes que hi havia d'aquest treball, però no era tot l'àlbum complet.
1: No.
0: I com es venia molt de gust escoltar bona música, escoltar-lo ell i gaudir d'aquest moment, l'hem convidat. A més, tot això signat amb un segell de renom d'aquells de traca mocador de l'escena catalana. Música global, vull dir que és que poca gent ha tingut aquesta oportunitat i tu...
1: Bueno, de fet, jo diria que cap DJ ha estat firmat com a tal amb la principal de música global i bueno, jo...
0: Perquè hi ha d'altres productores discogràfiques, Halley Records i d'altres...
1: Halley Records, però està més orientada al rock i al pop, Halley Records. Vaig parlar amb ells per proposar-los el projecte abans de música global i vaig enviar moltes demos.
0: Sí?
1: I Halley em va dir, hòstia, està molt bé, però nosaltres no et podem donar les eines que necessites perquè no estem especialitzats en això. I música global se la va jugar completament i va ser com... Bueno, m'han tractat superbé, han apostat per mi amb... generalment amb tot el que tenien i el que em podien oferir per la posició que jo estava i no sé, jo tinc molt clar que em penso quedar amb ells indefinidament fins indefinidament. M'han tractat molt bé.
0: Ara navegarem pel disc i escoltarem diferents tracks, eh? No ens donarà temps a tot, però sí que els que tu vulguis i els que a mi em vinguin de gust.
1: De gust, evidentment.
0: Però també no vull continuar sense que em facis una referència a allò que vau gestionar i pensar i...
1: El Rubeu Rau.
0: Estem parlant del dia 11 de juliol, va ser, si no m'equivoco.
1: El 11 de juliol es va fer un festival aquí a Rubí, per qui no sàpiga, que és el Rubeu Rau, que està organitzat per mi i dos companys més, i consisteix en visibilitzar les bandes emergents, bueno, no només bandes, sinó grups, artistes, qualsevol gènere musical és benvingut, i és bàsicament per visibilitzar l'art que hi hagi en aquest poble. Dic Rubí, però també pot haver un grup de Sant Cugat o Terrassa i tal, però principalment és de Rubí.
0: No sou sectaris amb aquest aspecte?
1: No.
0: Se m'entengui bé, lo de sectaris.
1: Intentem prioritzar Rubí perquè considerem que és la nostra ciutat, però evidentment no es tancarà a la porta a ningú si té un bon projecte.
0: A mi em fa molta il·lusió que gent com tu tingui la capacitat de poder crear una entitat, de crear doncs, un festival, de generar aquesta sinergia. Quan vam començar el Ruby Sound hi havia dues entitats musicals. Ah, som set.
1: Som set, ja.
0: Som set, vull dir que aquesta sinergia, aquest suma...
1: Es va contagiant, no?
0: Clar,
1: i això és positiu, és molt positiu.
0: I està molt bé, està fantàstic de que així sia, i tant de bo que en uns anys no hi hagin set, sinó 10.
1: I es puguin col·laborar entre elles i puguin treballar mà a mà, que és com hauria de ser.
0: Va sortir com esperàveu?
1: La veritat que sí, va sortir molt millor com esperàvem, vam tenir alguns inconvenients. Amb data, amb la ubicació per situacions puntuals, però generalment va ser genial. Ens vam passar superbé. Per l'any que ve millorarem, perquè evidentment és el primer any i era una prova pilot de moltes coses i ens vam donar compte de, ostres, això falla, ostres, aquí tal... Però bueno, jo crec que podem venir un dia amb el Rubeu Rau i explicar-ho amb més calma, perquè és algo que som tres i hi ha dos punts de vista molt importants que també s'han de tenir en compte.
0: Qui són els teus companys o...?
1: Un és el Marc Giral, que bueno, és un dels meus millors amics, i l'altre és l'Alan. I l'Alan és músic, de fet té un grup també que es diu Evadirse, molt bo. Us el recomano, han tret àlbum també.
0: Escolta, passa-m'ho.
1: I tant.
0: Ja estàs tardant, això no pot ser. Amb el que m'agrada a mi trobar noves bandes i nous grups i nous artistes.
1: I, bueno, som nosaltres tres, l'Alan, el Marc i jo, i ja està. Nosaltres ens vam sentar i vam dir, hem de fer això, volem fer això. I va ser, doncs endavant, i ens vam posar.
0: Ja sou entitat musical?
1: Sí.
0: 100%,
1: Som entitat 100%, perquè si no el festival no s'hagués pogut fer.
0: Ja, però clar, com de vegades hi ha aquestes gestions, són tan especials, lentes, complicades, no només perquè la qüestió pròpia, pública, l'estructura dels ajuntaments i de la Generalitat és farragosa de vegades.
1: No, vam tenir molt suport part de Rubí Jove.
0: Però això és fantàstic, que us trobeu aquest feedback i la gent de Rubí Jove i la gent de l'Ajuntament, la gent de Cultura, doncs especialment els tècnics treballen de meravella. Són gent superproactiva, una abraçada per tots ells que sabem sí. que segueixen el Robisound, i en general, doncs, hem d'estar per això.
1: Exacte,
0: per ràdio també som municipals i també fem tot el possible per crear aquestes sinergies. Doncs felicitats per Robeo Rauf. Esteu ja en stand-by allà.
1: Estem...
0: Quan comença el 2027 en parlarem.
1: Sí, jo
0: ho
1: crec
0: que... encara que sembli inicis... mentida, jo acabo de començar, és tercera setmana, però gairebé tinc ja tancat, si no el 2026, segur. Però tranquil que
1: no,
0: que
1: vindreu i que ho presentarem bé. Jo crec que és més bona idea perquè si sí? també ens haurem pogut reunir nosaltres i com que farem un concurs de perquè tothom pugui participar i ensenyar el seu projecte.
0: Què me cuentas?
1: Clar, ho tindrem tot molt més estructurat a nivell de dir, ei, va, fem-ho així, pam, pam, i ho podrem venir a explicar i qui ens escolti pues, podrà comentar-ho qui vulgui, un company, i ell mateix podrà presentar.
0: Vale, magnífic. Bueno, doncs és qüestió de temps que
1: exacte.
0: Coneixem a tots els integrants d'aquesta entitat i tot el que promouran, que bàsicament és això, la música en viu, la música de veritat, sí. ja sigui electrònica, ja sigui... més acústica, més elèctrica,
1: tot,
0: més orgànica, de qualsevol tipus, faltaria més. Què et sembla si donem una volta per Som? Perquè en la tonteria ja portem un quart d'hora d'entrevista.
1: Pues som-hi, fem
0: som. Som-hi.

0: Doncs aquest ha sigut el Camarotot, un tema dels primers que vas editar, suposo, per fer la promo, eh?
1: Sí, sí, dels primers, bueno, no només la promo, dels primers que vaig fer, dels primers que vaig, que vaig treure de l'àlbum. I va ser un tema, bueno, estic molt content amb aquest tema, la veritat. Vaig començar ja aquí, vaig experimentar molt amb el Bass House, l'Enric també és un cantant, de fet també és una mica productor, que és genial, si té unes idees brutals, i ens vam juntar i va ser com, uau, fem alguna cosa així. I va sortir Cremar-ho tot, que és un temazo, a mi m'agrada molt, i molt content. I de fet aquesta també, El tren del temps, bueno, jo estic molt content amb aquesta cançó, perquè, bueno, Jordi Ninos és un artista genial de la casa, és de música global també, molt bona persona i un gran compositor. La veritat, jo amb aquesta li tinc molt carinyo, en especial perquè la vaig escriure jo. És l'única cançó de tot l'àlbum que he escrit jo, perquè jo no canto, no sé cantar, i per mi aquesta cançó va ser com, uau. I
0: és les líriques són teves, llavors?
1: Les líriques són meves. El Jordi va fer-me el favor de fer les guitarres i la veu, perquè jo no puc cantar, i vaig demanar, escolta, mira, vull fer això, tal, i genial, la veritat, però estic molt content, molt content.
0: Escolteu una miqueta més, ja que està de fons, el deixem en primer pla, aquest moment del tren del temps amb el Jordi Ninos. Començar, he creuat el temps sense mirar. Déu-n'hi-do, les col·laboracions que has tingut amb aquest àlbum de debut, eh?
1: Sí, sí.
0: Com pots arribar a tenir aquestes col·laboracions? Perquè abans has fet coses amb ells, perquè de sobte algú et porta un altre, la sinergia, no. Música global, allò que tu dius som, el telèfon, no?
1: El telèfon.
0: La paciència,
1: no.
0: Enviar missatges,
1: no? Enviar missatges. Tu obres un artista per Instagram i
0: sí?
1: Normalment hi ha molt poca, hi ha molta llegenda, no, de que són molt creguts, de que us ho tenen molt pujat, i no és veritat. O sigui, jo molts artistes que m'he trobat que siguin més coneguts o menys coneguts, els hi obres, els hi comentes, mira, tinc això, estic fent un àlbum així, vull fer això, he pensat en tu, et ve de gust. Poden dir sí, et poden dir que no, poden dir podem mirar, poden dir provem-ho i mirem i decidim, però generalment tots contesten. I la veritat, no sé, és com ho he fet, o sigui, és que no té una altra fórmula. Obrir a la gent per Instagram i dir-li, ei, soc Aquarela i estic fent un àlbum d'electrònica en català i he pensat que podíem fer alguna cosa així. I li envies un exemple d'una cançó que creus que encaixaria amb el seu estil.
0: Clar, no diran que sí i no col·laboraran si no veuen que hi ha un nivell mínim, i si hi ha un feeling, hi ha una connexió especial, que és a dir, que sí, que pots anar enviant missatges a tothom, però si aquella persona no connecta amb el que tu fas i no hi ha una mínima química,
1: sí,
0: és impossible. Però que tu dius que, en general, tota aquesta escena de música electrònica i gent
1: no,
0: de l'escena catalana
1: de música
0: en general
1: catalana,
0: és més accessible del que ens imaginem.
1: Sí, jo crec que sí.
0: I que hi ha una diferència entre enviar un missatge i contactar amb la gent o ser, entre cometes, un acosador. I la gent que està enviant missatges contínuament
1: i
0: de bon rotllo, donant pel sac
1: a nivell professional.
0: Clar, clar, clar. Fer-ho bé.
1: Quan estàs treballant és una cosa i quan ja tens més confiança en algú és una altra.
0: En el cas del Jordi Ninos, va arribar mitjançant música global o també va ser
1: no, va ser un missatge, va ser un missatge tal qual. De fet, jo sabia que estava dintre de música global, però no va ser a través de música global. De fet, música global no m'ha aconseguit cap col·laboració, diguem-ho així. Quan un cop he estat firmat, sí que hem anat parlant i m'han ajudat amb els temes contractuals a posar-se, per exemple, amb Si ho puc evitar, aquesta cançó, que és amb la Dàlia. Es van posar en contacte amb la discogràfica de Dàlia per poder organitzar, per poder fer el llançament. O sigui, tot el tema legal, que jo hagués hagut de portar sol,
0: clar,
1: es van encarregar, ho van cobrir, saps? I jo només havia de firmar un paperet i ja està.
0: I quan comences una col·laboració així, comences des de la base des de zero.
1: Jo enviava
0: fer algú, quelcom junts, i a partir d'aquí surten idees i comences a preparar, a produir la música.
1: No ben bé, o sigui, jo enviava els enviava el missatge i després enviava un link de Spotify d'una cançó que jo crec que podia encaixar molt amb l'estil que ells feien. I els dic,
0: una cançó de les teves, ja fetes?
1: No, una cançó existent.
0: Ah, vale, un rotllo.
1: Un rotllo.
0: Una referència.
1: Una referència d'algú que a mi m'agradés i a la vegada encaixés més o menys amb el rotllo que ells feien. I els deia, mira, a mi m'agradaria fer alguna cosa així. I ja està, i ells així es podem fer una idea, i a partir d'aquí jo també tenia per on tirar i on construir, no? Perquè, clar, si fas una base i després no agrada, dius, ostres, tot aquest temps invertit, on se'n va, no? Llavors, millor aprendre com es diu, focalitzar energies, no?
0: Ah, un tabarro, aquest tema, eh?
1: Sí, és...
0: Octobarro, a més a més, un d'aquells temes de pop dance, per dir-ho d'una forma fàcil, vale? Assequible per tothom, per entendre, que es poden col·locar molt bé a radio, fórmules que poden col·locar-se sí, molt sí. bé en llistes, en playlist que dels Spotify i de qualsevol altra plataforma
1: està,
0: i, que,
1: està.
0: I que funciona. No, no, i és en moltes... Que xulo, no? Poder treballar amb artistes com Dahlia. La vas veure? Vas estar amb ella personalment? Sí,
1: no,
0: a la gravació?
1: Amb la Dahlia, no. Hi ha artistes que... Bueno, la meitat, pràcticament, d'artistes de l'àlbum pues, n'hem treballat presencialment. Només amb els Grèvol, amb l'Enric, amb el Ningú i amb la Laia, que és l'Anastellat. Els Grèvol són d'aquí Rubí, és un grup d'aquí Rubí. Són super genials, o sigui, super amables, la veritat, i també crec que hem fet un gran tema. Amb la Laia, és que és l'Anastellat, pues és una noia que fa música tradicional balear, que fa ball de bot, que es diu, i vaig veure aquest projecte seu i vaig dir, "Wow, m'encanta, o sigui, m'encanta que estiguis visibilitzant aquestes coses, fem algo junts." I hem fet primer el remix abans que la cançó original.
2: Ole tu.
1: Sí, sí.
0: I també perquè creies que es col·locaria millor? Perquè no. Et sortia més per dinàmica, per
1: perquè
0: feeling?
1: L'estil de la Laia és més calmat, més tranquil. I clar, el meu és més canyero. Llavors volíem fer l'estil canyero també, però vam dir, ostres, però ho hem de treure abans. Com ho plantegem, no? I vam treure primer el remix i en un futur sortirà l'original.
0: Doncs... imaginar-te. Que xulo, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Col·laboracions com la del Jordi Ninús, ara mateix que escoltaven a la Dahlia, a la Sally Sarau.
1: La Sally Sarau, gran artista, també.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, és una noia... De fet, jo crec que és la cançó més curiosa que hi ha, que és Aire Pur, que és just aquesta, i parla del dubte de ser mare, no? I de sentir-se jutjada per ser mare o no ser mare quan tens 30 o 40 anys, saps? La pressió social que senten les dones. I ha sigut un àlbum molt reivindicatiu que cada artista ha pogut presentar el motiu pel qual ell fa música o es mou. I ha sigut molt maco poder treballar amb això.
0: Doncs escoltem-la. Escolteu una miqueta d'aquest tema que ara mateix tu comentaves. Estem parlant d'Aire Pur.
1: Aire Pur.

0: Aire pur. Bon aire que arriba des de doncs, l'escena catalana de la música electrònica i de la gent jove com aquest noi que tenim aquí, el Aquarela, Pol Amador. Aquarela, com et trobes més còmode, que et digui Aquarela o que et digui Pol?
1: Jo, com prefereixis.
0: Ja sé que hi ha bon rotllo que podem fer-ho...
1: Com prefereixis, més
0: però són d'aquelles coses que dius després de les entrevistes, quan t'entrevisten et diuen Aquarela o et diuen Pol, o ho saben? Saben el teu nom o no?
1: No, a veure, jo tampoc el vaig dient por ahí, però tampoc tinc cap problema en que se sàpiga. O sigui, no és algo que tingui necessitat de que se sàpiga, però tampoc és algo que... No sé, no m'he plantejat mai, saps?
0: En aquest cas, compartim d'aquesta relació particular, personal, ja pròpia d'amistat, és normal de cara.
1: Sí. No passa res.
0: No, mira, tu tonteries que sobre la marxa anem parlant. Moltíssimes col·laboracions. N'has tallat a Lo Puto Cat.
1: Lo Puto Cat.
0: També
1: aquesta va ser la primera que vaig treure.
0: És un dels referents de l'escena.
1: Bueno, era. Va ser la seva última cançó abans de deixar-ho. Sí, perquè el següent disc que trauré... Buah, això és un superspoiler, però el següent disc que trauré és una col·laboració amb tots els DJs que pugui de Catalunya que facin coses en català. I Lo Puto Cat volia que participés. Jo aquest disc ja feia molt temps que el tenia pensat també per fer, i ara que m'he trobat en un moment que començo a conèixer els DJs i tal, i em porto bé amb ells, doncs he decidit, doncs, fer-lo ja, i Lo Puto Cat volia que participés. I és aquesta cançó. I li vaig escriure, vaig dir, mira, vull fer això, i em va dir, ostres, jo ho deixo en mesos. Encara no ho he anunciat, ho deixo en mesos. En aquell moment no ho havia anunciat.
0: Que moriria artísticament, eh? Que ningú s'espanti.
1: Que deixava el projecte.
0: I clar, mort? No.
1: Jo vaig dir, hòstia, no fotis.
0: No ha morit, tranquil·les,
1: No, que va. I supercontent, la veritat, molt, és una persona molt, molt positiva. Jo em va donar molt bones vibres.
0: I ara què farà? O no farà res d'això?
1: Jo crec que és una persona que té la seva pròpia feina i té la seva vida, i era algo que feia com a més, saps? I va estar molt temps fent i desfent coses, però jo crec que ha arribat un moment de la seva vida que diu, bueno, haig de posar algun pausa. Suposo que ha deixat això en un costat per centrar-se en altres aspectes, i totalment sa i totalment respectable. I va voler participar, i ja que no podia participar el segon, vam fer aquesta cançó junts.
0: Lo Puto Últim.
1: Lo Puto Últim, que just, pues, com era el seu últim tema, l'últim tema de l'àlbum, i tot va ser com...
0: Que xulo, no? Quin llegat. Sí, sí o no?
1: Sí, a mi em va fer molta il·lusió que un DJ... com és ell, que va ser el primer en apostar per la música electrònica en català, digues, sí, saps? És d'aquelles coses que... un missatge al mòbil.
0: I aquí trobem un so molt, molt maquinero, si m'entengui bé, en el millor concepte de la paraula, molt norantes, eh?
1: És el seu rotllo, ell va semblar més cap allà i jo vaig fer la melodia i la resta va muntar ell. Jo vaig treure la melodia, més o menys, i la resta ell va acabar fent.
0: Escolteu una miqueta més d'aquest tema Lo Puto Últim amb Lo Puto Cat, i com no, amb Aquarela al Ruby Sound.

0: esperem des d'aquí fins al final que soni, mentre jo acabo de preparar qüestions d'imatge, que aquí un està fent de tot, eh?
1: Ja, ja.
0: Fent de tot. No, això no ha d'entrar. Ai, l'Spotify, que és...
1: Ai, l'Spotify.
0: L'Spotify no és... lo carga el diablo, eh? Mare meva. Escolta, doncs que bé, que xulo, ja ho tenim, sí. Ja està al mercat. I tu, com a DJ, també tens els teus bolos? Et surten? T'agradaria fer-los? Bueno, t'agradaria potenciar aquesta vessant més pròpia teva, personal, que no només hauries de punxar la teva música, sinó també trobar d'altres atmosferes i rotllos que...
1: Bueno, precisament pel Rubeo Rau vaig crear juntament amb el Marc Lara en aquest festival, perquè jo em vaig trobar que... Ostres, el que jo volia fer no tenia una cabuda super... fàcil, no? Diguem-ne, la gent vol algo que agradi, vol... No, jo et contracto perquè vull que punxis això en concret, saps? Això està molt bé. Però tu no pots decidir que la gent faci l'art que a tu t'agrada, saps? Però sí que pots decidir fer art que a tu t'agradi. I jo vaig decidir, doncs, apostar per fer l'art que a mi m'agradava. I això va provocar que jo fes moltíssims remixos de moltes cançons molt conegudes en català per poder presentar una sessió. Va encantar la sessió El Rubeo Rau, o sigui... va ser, uau, jo em vaig quedar superparat de dir, com pot ser que la gent, si ho estigui cantant algo que he estat fent jo a la meva habitació, que sí que eren cançons conegudes, però uau. I una d'aquelles era, bueno, era una cançó que li vaig, jo quan vaig acabar la sessió li vaig passar els meus temes que havia fet als DJs i col·legues perquè ells si les volien utilitzar i que els remixos estaven fets. I un dels DJs em va agafar i em va dir: ei, aquest tema m'agrada molt, podem acabar-lo de polir junts si vols i fem un remix xulo. El tema era Entre poetas y presos de La Raíz.
0: Amigo!
1: I casualment, quan es va acabar de polir el tema, bueno, a la mà que es polia el tema, diguem-ho així, vam fer una primera maqueta molt més, en plan, més consolidada, no? I la vam enviar.
0: M'estàs donant una primícia, potser?
1: T'estic donant una primícia.
0: Opa,
1: una
0: vinga!
1: Una primícia...
0: Llavors podem
1: marcar assegurar,
0: que en el futur no gaire llunyà.
1: Molt pròxim.
0: Molt proper. Doncs tindràs un...
1: remix
0: tu faràs
1: oficial.
0: Un remix de La Raïl.
1: Ja està fet.
0: Ja està enviat, està facturat. L'únic
1: està...
0: que en resta és acabar de publicar-ho i de fer-ho...
1: Oficial. Sí.
0: Que fuerte, no?
1: Portem 3 anys parats. Sí, tenir un... fit amb La Raïl és algo que jo mai en ma vida hagués pensat, saps? O sigui,
0: això
1: que...
0: pot ajudar molt.
1: No sé, jo és que sí, a nivell de carrera em pot ser una patada cap amunt, evidentment, perquè no hi ha cap remix de La Raïl, no tenen ni un, no tenen, o sigui, és un grup que ha estat com puro sempre, saps, dintre el seu rotllo, i clar, que de cop i volta aparegui un don nadie i faci algo i ho vulguin, és com...
0: És xulo, és xulo.
1: És xulo.
0: Un don nadie, no.
1: Bueno, però ja m'entens.
0: Aquarela.
1: Aquarela.
0: Home. No fotem.
1: No, però...
0: Ja, t'entenc perfectament. Una persona que encara no està...
1: Clar,
0: que no és prou coneguda,
1: no,
0: o que no estàs en el hype,
1: clar,
0: ni en el nivell propi,
1: clar.
0: De bandes de referència històriques, ja com aquesta, fins i tot, no? Però, escolta, tot és començar. I creant aquestes sinergies, lligant coses i lligant energies positives, s'aconsegueixen moltes coses per les dues bandes.
1: La veritat que sí.
0: Doncs tant de bo. Escolta, ens avises, eh?
1: I tant.
0: Ens avises amb temps. I ens passes el material i ens diu: es publicarà tal dia, tal hora, i l'inclourem, perquè tu saps que de tant en tant, que 3-4 programes de Ruby Sound, que hi ha entrevistes amb entitats o amb artistes, fem un Ruby Sound Magazine. De fet, la propera setmana tenim un Ruby Sound Magazine on fem recopilació de molts artistes, perquè com no podem entrevistar tothom,
1: clar,
0: i com contínuament alguns que ja hem entrevistat fa no gaire han tret nou material, doncs fem aquest format magazine, miscel·lània musical, que queda molt parant dir això, però queda xulo, miscel·lània musical al Ruby Sound.
1: Culta.
0: Volem miscel·lània aquesta setmana. Doncs això que estem escoltant és un altre dels temes que hi ha en aquest som.
1: Sí.
0: Escoltem una miqueta? Endavant. Aquí una mica més a la rima de drum and bass, potser, no?
1: Sí.

0: Imaginar-te. Tot és qüestió d'imaginar-s'ho primer abans d'aconseguir-ho. Sí. I ell s'ho va imaginar fa molts anys, pensava que un dia es podia dedicar al món de la música electrònica, i no sé si tu tenies clar que aquest dia arribaria, perquè clar, hi ha moments en els quals, sí, jo me'n recordo de quan estaves aquí fent pràctiques, que hi havia moments en els quals diu, ostres tu, no ho entenc, per què no acaba de funcionar, o per què no acabo de poder fer això o l'altre, estic treballant i se't veia de vegades una miqueta, entre cometes, frustrat, no? Com tothom, no?
1: Bueno, és frustració, perquè t'esforces molt i dius, hòstia, com pot ser, com pot ser? Però també considero que he tingut molta sort.
0: Sí. Escolta, que la sort arriba, eh? Però també...
1: Quan l'has de saber... tothom.
0: Clar, saps? I l'has de saber identificar.
1: Clar,
0: i l'has de veure venir, i l'has d'agafar i...
1: L'has d'aprofitar, jo crec que és més que l'has d'aprofitar quan la tens, que dius, ara saps, ara.
0: Fins i tot l'has de generar.
1: Sí,
0: eh? Sembla que no, sí. Però si ho fas tot bé i t'hi poses i tens respecte i saps el que fas i crees aquestes sinergies, com tu deies, ara envio un missatge aquest a l'altre i la gent es va quedant amb el que tu fas, si tot això s'engega, la sort arriba segur. Aquest tema, Rosa, també va ser tot un hit.
1: Sí.
0: Podríem dir-ho. No sé si és... Perdona, no sé si és el teu preferit. Quin és el teu preferit d'aquest treball?
1: Ah, el meu preferit d'aquest treball és una bona pregunta. Tinc... A veure, a nivell de carinyo, de cançó, que li dic, buah, li tinc molt carinyo, a mi m'agrada molt cremar-ho tot. Cremar-ho tot a mi m'agrada perquè jo crec que va ser el primer cop que vaig poder plasmar el que jo tenia al cap, saps, del que podria arribar a ser l'electrònica al català. Però més a nivell d'originalitat i... Bueno, també li tinc molt carinyo al tren del temps perquè en el fons la lletra la vaig escriure jo i la vaig escriure sentint el que estava dient. I, clar, sí, és que tot li tens una mica... Si m'haig de mullar, Robert, m'has posat una mica en una situació que... Uf,
0: clar, jo ja entenc que... Això és com si li dius a un pare quin és el teu fill preferit?
1: Clar, dirà,
0: i dius, home, tots, que m'estimo a tots, però vull que no vulguis sempre allà... Allò que dius, vale, jo m'estimo a tots els meus fills, però amb aquell tinc una connexió especial o me'n recordo de què o va vinculat a quelcom. Llavors què? Sortim amb el cremar-ho tot i fem el,
1: bueno, podem...
0: el cicle virtual, el cicle virtuós, no?
1: Bueno, o Supernova. Supernova també m'agrada molt, de fet... És que m'agraden totes.
0: Supernova és la primera
1: de l'àlbum. Supernova és un...
0: Acabem amb la primera?
1: Va, acabem amb la primera.
0: Vale, doncs som-hi. Vaig a buscar-la, ja la tinc aquí. Vinga. Escolta, Pol, que ha sigut un plaer que vinguis com a Aquarela una vegada més a demostrar-nos que moltes estàs gràcies. En plena forma i que, a més, treballes per l'escena musical rubinenca, que vols generar i que vols crear sinergies, sí. I que vols fer que aquesta escena estigui viva també, no només... des de Rubeu Rauf, sinó
1: exacte.
0: Des del teu projecte i amb la música electrònica per bandera i en català.
1: Sí.
0: Un plaer. Senyor,
1: moltes
0: aquí ens
1: gràcies.
0: Tens. Ens poses al dia de tot el que facis, eh?
1: Sempre.
0: Absolutament de tot, eh? Allò que dius, novetats, actualització, concerts... connecta amb el Rubi Sound de Ràdio Rubí, que tu ja saps que aquí tens a uns amics i estem molt orgullosos del que has fet i del que faràs en el futur.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta.
1: Adéu.
0: I marxem a ritme d'això que estem escoltant, que és precisament el tema que obre aquest treball, Supernova. Som i serem el Rubi Sound i també... Doncs el Rubi Sound adquireix aquesta dimensió especial quan te n'adones que la gent jove puja i amb quina empenta i amb quines ganes, com el Pol Amador i com...

El reconeixes, no? És ben fàcil si ets seguidor de l'escena musical rubinenca i fins i tot si tampoc ho ets de seguidor de l'escena musical rubinenca de forma directa, sabràs que és en Jere, Jeremías Blanco, que està contentíssim. Ja fa estona, ja fa dies, ja fa setmanes, fins i tot fa mesos que està anunciant la presentació del nou treball. Sí, Apolo. Apolo demà sonarà. I de quina forma? En directe. A la sala Almodóvar. Almodóvar, tal com us ho dic, Al carrer de Bruniquer, número 5961, a Barcelona. Obriran portes a partir de 8:45 de la nit. I el concert començarà a les 9 per presentar Apolo, el seu esperat sisè àlbum, en una nit que diuen que promet ser inoblidable. Un viatge sonor on les emocions es desbordaran, les lletres t'atraparan i l'energia en directe farà que cada cançó cobri vida. Des de melodies íntimes fins a himnes que no podràs deixar de cantar. Aquest concert és molt més que música. És una trobada amb la veu d'una generació que busca sentir, reflexionar i vibrar. Això és el que posaven a la nota de premsa i també doncs, a les xarxes socials del Jere, del Jeremías Blanco, que segur que interpretarà temes com aquest que ara mateix escoltem i escoltarem una estoneta més. El Bella i Bèstia, des de l'àlbum Apolo. La casualidad de los besos cobardes. Rubí Sound.

0: Bella i Bèstia. Amb el Jere, recordeu, demà presentant el seu àlbum. Primera presentació en viu en directe, àlbum al complet, a la sala Almodóvar. Entrades que encara resten a 15 euros a taquilla. Em sembla que eren 14 euros si la compràveu de forma anticipada. Més música, més recomanacions. Aquesta guitarra la reconeixeu, oi que sí? És la guitarra d'esperit indomable d'un home únic i especial. És el Sergi Estella. No trobo lloc. Qui ha tingut facilitats per trobar lloc a l'Escardívol?
1: No trobo lloc on aparcar.
0: Qui no ha tingut dificultats? Aquest tema, No trobo lloc, és un dels temes de la trajectòria del senyor Sergi Estella. Ha fet moltíssimes més coses, eh? I té un àlbum cantat en anglès espectacular. És un home especial, diferent, un luthier que fabrica els seus propis instruments i que també actuarà els propers dies. Per exemple, el diumenge a Reus, sí, ells diuen que inauguren la setena temporada de Reus Cultura Contemporània amb una proposta tan genuïna com sorprenent. El Sergi Estella, que obre la programació de la tardor concerts modernista a l'inèdit de Reus. I el defineixen com one-man band de moda a Catalunya. És músic, multiinstrumentista i compositor de blues, southern rock i rock and roll, creant els seus propis instruments de manera manual amb qualsevol objecte. Arriba a Reus amb una posada, amb una escena genuïna i sorprenent, amb un llenguatge i so únics. Així és com promociona el Sergi Estella. A partir de 12:15, a la sala inèdit de Reus. És fantàstic, perquè a l'hora del vermut li va caripintat al Sergi Estella, entre altres coses, perquè ell porta una aixeta amb un d'aquests instruments que s'ha creat. Sí, sí, una aixeta enganxada a dins d'una guitarra que pot obrir i del qual, de la qual surt vi o vermut o el que vulgui. L'hora de vermut a 12:15 a Reus, el senyor Sergi Estella. Més dates per les properes setmanes. 24 del 10 a Calafell, 21 de novembre a Manlleu, 27 de novembre a Lleida. Tant de bo que tingui una altra data marcada, i aquí deixo això una mica en un fil suspensiu, eh? El dia 28 de novembre, això encara està per veure, però ja us anirem informant, i després el 11 de desembre a Barcelona, i segurament que li sortirà alguna cosa més, perquè el Sergi Estella no para, no troba lloc, però sí que troba lloc dins de l'escena musical de Catalunya i d'Europa, eh? Perquè ha donat voltes per Europa al ritme de la seva música. Ai, l'Escardívol! Que difícil és l'Escardívol per trobar lloc, amics meus. I ara us deixo en companyia de King Pack. Què és això? De seguida us ho dic, eh? És per tancar l'agenda de recomanacions de la setmana.

Que ben sona això, eh? Amb aquest tema que té un rotllo molt de pop rock, així, amb influències de la West Coast, eh? From California. From California no ho sé, jo diria que no, eh? Són les Kim Pack. I per què sonen? Doncs sonen perquè actuaran, atenció, a l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Demà mateix, dia 3, una altra proposta que teniu per escollir. Fins i tot jo crec que les podeu combinar, que podeu tranquil·lament anar a les 12 hores del rock al vostre de Can Oriol amb els amics de Ruby Rock i amb els amics de l'Aurora. Podeu anar a l'actuació a les 9 de la nit amb els Kim Pack, que tenen aquest rotllo tan xulo. Més dates que us puc remarcar així de forma telegràfica. Best of Foo, que evidentment és un homenatge, és un tribut als Foo Fighters, el dia 24 d'octubre, també a la mateixa hora, a les 21 hores. En canvi, el dia 25, el dia següent, a l'hora del vermut, 12:30, a dos quarts d'una, doncs vermut i música amb Lapsons. Tot això dins de la programació de l'Aurora. Una gent que no para mai de programar, que són molt bona gent, que són amants de la bona música i, doncs, condicionen, afortunadament, de forma positiva, l'escena musical rubinenca. Nosaltres ja marxem, consumint els últims instants del Ruby Sound i recordant-vos que la propera setmana retornarem. Això sí, ho farem amb un format molt i molt particular, aquell format de magazín que ens ajuda a recopilar molts estils, molts artistes i que tots puguin sonar en algun moment, encara que sigui de forma pim-pam-pum, en aquest format magazín del Ruby Sound. La propera setmana, molt més. Gràcies!

0: Sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubin.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: David García.
1: Bon vespre. El Congrés rebutja els decrets Mari Carmen i obre la porta a un avançament electoral. Una derrota del govern de coalició marcada per l'oposició de Junts, Vox i PP als decrets de mesures per protegir els llogaters, que la ciutadania demanava ahir al vespre que s'aprovessin també aquí a Rubí. Des de Moncloa s'informa d'un període de reflexió aquest cap de setmana coincidint amb les grans manifestacions convocades pels sindicats d'habitatge, un període que podria culminar en unes eleccions anticipades. Les entitats al darrere del manifest en defensa dels equipaments públics de Rubí volen un pla d'usos per tots els edificis més enllà dels antics cinemes de les Torres, la venda dels quals, precisament, ha generat aquest debat. En parlem amb una de les seves impulsores. Tot just ara, a les 8, s'inaugura la 12a edició de l'ANU, el Festival de Fotografia al carrer de Rubí. Connectarem en directe amb l'Ateneu, on la proposta arrenca el seu cap de setmana més intens, amb les jornades Focus com a gran protagonista. Un cap de setmana en el qual tot indica que no ens estalviarem la pluja. Sentim la previsió del temps del Luis Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: El Congrés dels Diputats s'ha tombat aquesta tarda els decrets de mesures d'habitatge del govern espanyol amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. La cambra ha rebutjat, doncs, la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables, la pròrroga dels contractes de lloguer, la protecció respecte als fons voltors o la renovació automàtica dels contractes. Tot i que els grups de la dreta i la dreta extrema havien avançat el seu sentit del vot, el president Pedro Sánchez ha intervingut per sorpresa a la cambra baixa per demanar a Junts, PP i Vox que es repensessin el seu vot contrari, perquè assegura la història els jutjarà abans del que creuen.
3: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Un crit que no ha funcionat, però, de fet, aquesta derrota parlamentària ha abocat l'executiu de Moncloa a obrir un període de reflexió per analitzar les conseqüències polítiques i socials del no. Fons del govern espanyol admeten que la situació és greu i, tot i que eviten concretar de moment la dissolució de les Corts, no descarten la possibilitat d'un avançament electoral. Una possibilitat que s'havia filtrat als mitjans abans de la sessió i que semblen confirmar aquesta frase de la història els jutjarà abans del que creuen. Sigui com sigui, el rebuig d'aquests decrets impacta de ple en la situació de l'habitatge a municipis tensionats com Rubí. Un malestar social que enllaça directament amb la mobilització que es va viure ahir a la tarda a la ciutat. Una seixantena de persones es van concentrar a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament, en una cassolada convocada pel Sindicat d'Habitatge i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, responent a la crida del Sindicat de Llogateres per exigir l'aprovació d'aquests decrets i denunciar també la situació d'aquí a Rubí.
4: Des del Sindicat d'Habitatge de Rubí constatem cada dia casos sagnants de persones que viuen amb por a ser desnonades, amb por que el lloguer no els prorrogui. Coneixem casos de persones que paguen fins a 700 euros per una habitació sense ventilació i molt freqüentment, en gairebé tots els casos, hi ha menors que pateixen la violència del desnonament. I a Rubí hi ha sensellarisme. On són les mesures per evitar que la gent visqui al carrer?
1: Durant la protesta d'ahir, els assistents van fer un minut de silenci per les persones que s'han suïcidat a Catalunya després de patir un desnonament i van alertar que a Rubí hi ha nombroses famílies que viuen amb la por de no poder prorrogar el lloguer o de ser expulsades de casa seva.
5: El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero nuestros gobernantes lo han convertido en un activo financiero. Se ha convertido en un negocio que los, los fondos de inversión, los especuladores y también los bancos se aprovechan con beneficios millonarios.
1: La pressió dels sindicats d'habitatge continua amb la convocatòria de grans manifestacions demà dissabte a tot Espanya. A Catalunya es farà a les 7 de la tarda a la plaça Pius 21 de l'Hospitalet. El sindicat d'habitatge de Rubí crida tots els rubinencs que hi vulguin anar a baixar junts en ferrocarril. Queden a 6:15 de la tarda a la plaça de la nova estació. I no deixem encara de parlar d'habitatge, perquè des del pròxim dimarts, 6 d'octubre, s'ha organitzat un nou cicle d'activitats del cicle Parlem d'Habitatge per commemorar precisament el Dia Mundial de l'Habitat, que és el dilluns 5 d'octubre. Ens ho explica la Patri Díaz.
0: La primera activitat serà dimarts a la biblioteca amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler de Radio Televisión Española i un col·loqui posterior conduït per l'advocat Pablo Feu. Divendres 16 d'octubre hi haurà una jornada participativa a la plaça del doctor Guardiet amb una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i els models alternatius. A més, hi haurà més xerrades, una sobre el bo social elèctric i la pobresa energètica i una altra referent als ajuts i recursos per facilitar l'accés a l'habitatge. A més, es col·locaran parades informatives de diferents entitats i institucions a la mateixa plaça. I ja diumenge 18 d'octubre hi haurà una visita guiada a edificis emblemàtics de la ciutat sota el títol L'arquitectura Rubí al llarg de la seva història. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a la pàgina web de Rubí Guiem. Finalment, la programació acabarà dimecres 21 d'octubre a les 6 de la tarda a l'edifici Rubiforma amb la conferència Habitatge i racisme immobiliari, barreres, discriminacions i accés efectius a drets.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La mobilització pels antics cinemes de les Torres ha posat sobre la taula un debat més ampli a Rubí. Què fer amb els equipaments municipals que fa anys que estan tancats, infrautilitzats o sense un ús definit? És el plantejament del manifest Per una Rubí Viva, protegim els nostres equipaments públics. Una de les impulsores, Zaira Toran, assegura que la reivindicació també té a veure amb la confiança del teixit associatiu en els compromisos municipals.
7: Hi ha hagut promeses que no s'han complert. Allà a les Torres Massana, per exemple, una de les tres torres que hi han va ser rehabilitada i mai se li ha donat un ús. Recordo que allà a la zona del Castell, a la Superson, es va comentar, bueno, es va prometre que farien uns equipaments juvenils dels quals tampoc han sigut.
1: Les Torres Massana i la Superson apareixen efectivament en els documents de planificació municipal. L'agenda urbana de Rubí preveu la rehabilitació de la Superson i la posada en funcionament d'un espai per a oci i cultura. El planejament urbanístic també recull la previsió de rehabilitar la Torre Salduba. El moviment, però, reclama ara un pla d'urgència dels equipaments municipals que permeti identificar els espais disponibles, conèixer les necessitats de les entitats i estudiar possibles usos. Toran posa el focus especialment en les entitats que treballen amb voluntariat i necessiten espais estables.
7: Que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui, espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, pues mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no?, o aquesta lluita que va iniciar ha sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, pues estic seguríssima que estarem supercontentes.
1: La reivindicació arriba en plena polèmica pels antics cinemes de les Torres, després que el ple municipal aprovés el 24 de setembre una moció de la UP per aturar-ne la venda i obrir un procés participatiu sobre el futur de l'immoble. El manifest, que va superar les 250 adhesions durant les primeres 24 hores, planteja així obrir un debat de ciutat sobre el patrimoni municipal i garantir que els equipaments públics tinguin un ús vinculats a les necessitats de Rubí. Canviem radicalment de tema perquè els motoristes que circulin per les carreteres catalanes no podran utilitzar el voral dret per avançar durant els embussos, tot i que la normativa estatal ho permet en determinades circumstàncies. La reforma del Reglament General de Circulació, que ha entrat en vigor aquest dijous, permet aquesta maniobra un màxim de 30 km per hora i sempre que el tram estigui prèviament senyalitzat. Però el Servei Català de Trànsit ha decidit no aplicar aquesta possibilitat a Catalunya. Una decisió que també afecta els desplaçaments per carretera a l'entorn de Rubí. El sergent de la policia local, Albert Nieves, ha confirmat que els motoristes que facin aquesta maniobra poden ser sancionats i ha explicat els motius de la decisió.
8: El voral és una via que normalment quan els vehicles s'avarien automàticament surten de la calçada principal i es col·loquen al voral precisament per no entorpir-la, i ens podem trobar que en el moment en què vulguin agafar el voral es trobin un motorista i li donin un cop o el llencin al terra o generin un col·lapse. A nivell estatal sí que s'aplicarà, però el Servei Català de Trànsit penso que amb bon criteri ha decidit que no la vol aplicar i no l'aplicarem.
1: La reforma incorpora altres canvis que afecten especialment els usuaris vulnerables. Els patinets elèctrics, per exemple, només els poden conduir persones a partir dels 15 anys i és obligatori portar casc. També s'estableix que els motoristes han de portar calçat tancat en qualsevol via i guants de protecció quan circulin per carreteres interurbanes. I es reforça la protecció dels ciclistes amb noves obligacions per als vehicles que els avancin. A Rubí, a més, es manté la prohibició de circular amb patinet o bicicleta per les zones de vianants on no està autoritzat. En aquests casos, cal baixar de vehicle, del vehicle i continuar a peu. Les 12 hores de Rubí Rock reestructuren la seva programació i canvien d'ubicació per la previsió de pluja d'aquest cap de setmana. Ja no serà tot el dia de demà de concerts al Bosc de Can Oriol amb dos escenaris simultanis, com estava previst, sinó dues nits, avui i demà, a l'interior de la sala 14-13 del Pinar. L'oferta, això sí, manté l'entrada gratuïta i comptarà amb servei de bar, furgonetes de menjar, zona de marxandatge i fotocall. Els horaris, òbviament, s'han hagut de reprogramar en aquest nou format de dos dies i queden així. Aquesta nit la música començarà a les 8 del vespre, de fet, ja estan començant, amb Sinónimo de Lucro. Li seguiran The Hard Groove Band, On Air, Innerful, Reultimatum i Carolinox. A més, el tancament d'avui serà amb el tribut rubinenc al AC/DC Sin City. I demà dissabte, el recinte obrirà de nou portes a les 8 amb Saturna, The Grassland Sinners, Corazones Eléctricos i Ciclonautes. I encara amb cultura, com dèiem, fa només 12 minuts exactament que s'ha inaugurat oficialment la 12a edició de la NU. Es fa la inauguració a l'Ateneu Municipal, on aquest cap de setmana tenen lloc les jornades Focus, un dels principals punts d'aquest festival. Allà hi tenim el nostre company David Burillo. Bon vespre, David. Com és l'ambient a l'Ateneu?
9: Molt bona nit. Doncs així és, David. Ens trobem aquí a l'Ateneu perquè fa tot just 10 minuts havia d'arrencar aquesta presentació de la 12a edició d'aquest festival que enguany té com a lema El rostre com a mapa. El temps no ha aturat aquest acte, tot i que encara no ha començat perquè la gent va arribant aquí a comptagotes. S'han arriscat i han preparat l'acte a l'exterior i veiem doncs, servei de bar, fotocall, moltes cadires, però sobretot eclipsa al pati de l'Ateneu una pantalla gegant on s'estan començant a fer les proves per projectar les fotografies. Un Ateneu que serà l'epicentre d'aquest festival, avui amb la presentació i conferència del fotògraf Manel Esclusa i una actuació musical amb el punxadiscos Albèrix. Però demà i diumenge, amb una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de Fotografia Nocturna, en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. Demà també es farà una de les activitats estrella, que és la visita guiada. Tothom qui vulgui que guardi bé aquesta informació perquè surt de l'antiga estació demà a les 11 del matí. Recordem que amb aquest festival Rubí es transforma durant el mes d'octubre en un gran museu d'art contemporani on els espais públics s'omplen de fotografies. L'objectiu és precisament aquest, apropar la fotografia d'autor al gran format a tota la ciutadania a peu de carrer. Qui ha passejat per Rubí ja ha pogut veure les façanes de l'antiga estació, la biblioteca Mestre Martí Tauler, l'Escardívol o la plaça de la República, ben guarnides amb aquestes fotografies. I fa un moment doncs, destacava el fotògraf Manel Esclusa que la selecció artística d'aquesta edició aplega creadors d'Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica. Per tant, David, un festival que cada vegada arriba més lluny.
1: Perfecte, esperem que la pluja doncs, no acabi d'aixafar la guitarra aquest cap de setmana a les jornades Focus de la NUA allà a l'Ateneu. Gràcies per la crònica, David.
9: Esperem que no.
1: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres, l'últim informatiu vespre de la setmana. Com és habitual, la programació continua ara amb els esports del Siscolar García i totes les cites esportives del cap de setmana. Tingueu molt bona nit.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Què tal? Benvingudes i benvinguts. Ja en d'ahir posat divendres, encara en clau de prèvies en aquest programa d'esports, en horari de migdia i repetició al vespre, que mirem els partits que hi haurà el cap de setmana amb un resum final de la resta i ampliem avui els de futbol de Lliga Elite, Primera Catalana, Segona Catalana. També parlem de futbol, sala i de waterpolo en aquest programa d'esports que té molta, molta, que té caixi, que vinga, va, arrenquem.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I ho fem per un partidàs, sense cap mena de dubte. Sempre ho ha sigut i sempre ho serà aquest Associació Esportiva i Cultural de Manlleu, Unió Esportiva Rubí, un camp en el qual el Rubí ha guanyat en alguna ocasió. A casa es va trencar fa un parell d'anys allò de que era el gran coco perquè el Manlleu sempre marxava amb els punts de Can Rosés. En aquesta ocasió, però, i en la tercera cita de Lliga Elite, visita a Osona per part de la Unió Esportiva Rubí, en una definició una mica llarga, però que ens explica perfectament el que ens trobarem diumenge, aspectes també sentimentals, l'entrenador del Rubí, Blai Martí.
2: Ostres, anar a Manlleu sempre és divertit, no? Per mi té un punt sentimental perquè jo sóc mig fill de Manlleu, perquè el meu avi havia estat metge a Manlleu i havia estat metge a Manlleu. Llavors, anar a Manlleu a mi em fa molta il·lusió. És un camp que jo de petit hi havia anat un munt de vegades i és un camp que fa molt de goig i que és un camp que els dies de gala respon i serà un camp complicat. Això primer. Però és que després a Manlleu, ostres, primera jornada contra el Vic, sí que és veritat que la primera part pateix una mica més, però té general bona, té una energia tremenda, és un equip que t'exigeix anar al límit. Serà un partit molt complicat, molt complicat. I tu deia, no, anar a Manlleu amb els punts és important, i anirem molt més tranquils, també podrem treballar durant la setmana amb més fe, potser, que a vegades, no, quan perds estàs més trist i potser et pots tenir algun dubte més. No ha estat el cas de la setmana, però amb dues derrotes podia passar.
1: La veritat és que el Manlleu de moment ha començat molt bé, com bé deia el Blai Martí, amb 6 punts, líders juntament amb Horta i Viladecans, un Viladecans que ja va guanyar a la Unió Esportiva Rubí, que suma 3 punts i es troba en la zona mitja de la classificació. Es torna a repetir horari de diumenge tarda. Enguany hem començat com un tron aquest horari, perquè Viladecans juguen en aquest horari, Manlleu també és habitual, qui no ho és una Unió Esportiva Rubí, que la setmana passada, amb motiu del partit que es retransmetia a través de la xarxa, doncs també va jugar en horari de dissabte tarda. És la tercera jornada de la Lliga Elite i també tindrà David Burillo aquests altres enfrontaments.
3: Atlètic Sant Just, Sant Mauro, Singerlin, Castelldefels, Can Vidalet, Vic, Horta, Sabadell, Martorell, Argentona, Viladecans, Valls i Prat, Turopeira.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
4: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de la FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
0: Arreu de camp. Tots fem esport.
1: A la Primera Catalana torna a casa, per tant, diumenge al migdia, 5 minuts passats de les 12, al Juventud 25 de setembre, tercera jornada de competició, i el 20 que busca la primera victòria. De moment, les coses han anat força bé quant al joc i ha optat en tots dos partits amb la victòria, tant en la primera cita a casa com el passat cap de setmana en la primera de les visites, però el gol no ha arribat, empat a 0, en tots dos encontres, un 20 que amb aquests dos punts es troba en la zona mitja de la classificació, però això només ha fet que comença i evidentment han d'arribar molts resultats, ho dic perquè amb tots empats no s'assoliria la permanència, és a dir, que toca buscar la primera victòria i fer-se forts a casa per part de l'equip que entrena el Santi Fernández i que aquest cap de setmana rebrà a un altre clàssic, com va fent la primera jornada davant del Balaguer. Ara li toca a l'Igualada, equip que l'any passat entrenava el Dani Andreu, de Rubinenc, en quan ja no, i equip que vol estar immers en la lluita per l'ascens. Jornada número 3, primera catalana, grup 2 de competició, el 20 que té com a rival a l'Igualada en busca de la primera victòria, un Igualada, per cert, que ha guanyat els dos partits que ha disputat i, per tant, serà força complicat. La resta dels enfrontaments seran aquests.
3: Gimnàstic Manresa, Natació Terrassa, Joanenc Ripollet, Molletense Pirinaica, Alpicat Balàfia, Unificació Llafià Castellà, Balaguer Fundació Terrassa i Porreig la Seu d'Urgell.
5: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: També juga a casa, cita en horari habitual, doncs, a Can Fatjó per part de l'Olímpic. Can Fatjó serà dissabte a les 6 de la tarda quan rebi el Prat B, la tercera jornada del grup 4 de competició. Un Olímpic de Can Fatjó que ha començat força bé, hores d'ara és el sisè classificat amb 4 punts, una victòria a casa davant del Navàs i l'empat del passat cap de setmana al terreny de joc del Pallejà, ja, però atenció, es veu les cares amb un rival que encara ha començat millor, el filial del Prat, l'equip que es troba a Lliga Elite, es veurà les cares amb els nostres a Rubí. El Prat B, que ha guanyat els dos partits que ha disputat fins al moment amb un balanç de 8 gols a favor i només dos en contra. Per tant, doncs, que ha començat com un tro. L'actual temporada es tracta de l'Olímpic de Can Fatjó de ser igual de competitiu que ho van ser davant del Navàs, un gran rival en la primera jornada, al qual van poder remuntar un resultat desfavorable amb el 0-1, per a la victòria 2-1. Intentaran repetir-ho en aquesta jornada de competició amb un Richard Jiménez que continua confiant. La veritat és que ho han fet perfecte a les dues cites fins ara, per tant, cal seguir la línia de joc d'un equip que començava amb dubtes la pretemporada, però que tot plegat ha canviat força. Dissabte a les 6, nova cita, segona com a locals, en tercera jornada d'aquest grup 4, segona catalana. Els altres enfrontaments seran aquests, David.
3: Sallent Navàs, sector Montserratina Gironella, Marianó Poblet, Fundació Atlètic Sant Just, Terlenca Barcelonista Gavà, Corbera Molins de Rei, Júnior Espluguenc i Planadeu Pallejà.
6: www.radiorubí.fm.
7: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubí.fm.
1: Quant al futbol sala, cites per a diumenge i també dissabte de l'Esportiu Rubí amb les noies, que seran les primeres que juguin amb la segona visita de la temporada i mirant de mantenir el gran nivell amb què han començat la campanya al grup 2 de segona nacional amb 6 punts de 6 possibles. Cita també com a prova important, perquè es veurà les cares amb un equip que té nom propi, el Penya Esplugues, un equip que, com elles, ha estat a la primera divisió i que ara es troben tots dos en aquesta segona nacional, amb els dos equips havent aconseguit els 6 punts. Partit molt interessant en el qual el Manel Cintas continua confiant en les seves, consideren que són un rival a batre.
8: No, jugarem a mig camp, a veure'ls vindre, nosaltres a fer duels individuals i aguantar el partit.
1: Un Manel Cintas que veu el seu equip sempre amb potencial per guanyar a qualsevol, tot i que és coneixedor que la plantilla d'enguany és potser una miqueta més pensant en el futur a mig termini que no pas per aquesta temporada, però en definitiva un esportiu Rubí que ha començat molt bé i que mirarà de donar un cop sobre la taula per tal de començar a marcar-se com un dels millors d'aquest grup 2 de la segona nacional, que ja ho són. El que passa és que després, entre acabar primera o quarta, disputar promoció o per sota, la qüestió és força diferent. Tercera jornada de competició en aquest grup 2 de segona nacional. Les nostres que juguen a les 4 de la tarda a la pista del Penya Esplugues. La resta d'enfrontaments:
3: Castellón Les Corts, Sant Pablo Santa Ana, Ripollet Sabadell, La Villa César Augusta, a Ex-Hospitalet Entre Ríos, Túria Linyola i Les Glòries Mataró.
5: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I l'equip masculí té la seva cita en horari de diumenge. Serà a quarts de 6 de la tarda quan en la segona jornada del grup 1 de Tercera Nacional visitin el Club Natació Caldes. L'equip que entrena el David Parrilla, que va començar amb victòria davant del Prosperitat en la primera jornada i, com sempre, donant molt espectacle, mirarà de superar en aquesta ocasió a un Caldes que va perdre per arrencar i que ara mirarà de fer-se fort a casa en la primera jornada que juguen com a locals. La primera derrota, evidentment, que va ser a domicili. Tenen, a més, el factor pista favorable, per tant, no serà fàcil, ens ho confessa el tècnic de l'Esportiu Rubí, David Parrilla.
9: Pista complicadíssima, diria, com una superfície de la més peculiar de la Lliga, juntament amb alguna més, però molt, molt peculiar, partit molt difícil, la temporada passada vam batallar, i, bueno, les primeres jornades sempre són molt complicades perquè tothom ve amb moltes ganes, molta energia, i ningú entra en les dinàmiques, aleshores, a partir d'aquí, a intentar portar els 3 punts a Rubí.
1: Si es guanya amb 6, es començarà a aixecar la mà com un dels candidats, ho volen ser, per la lluita per l'ascens a la segona divisió B pel que fa a aquest futbol sala masculí. Segona jornada, grup 1, Tercera Nacional, els altres enfrontaments.
3: Olímpic, Floresta, Castellà, Escola Pia Sabadell, Arenys de Munt, Nou Barri, Sant Joan de Vilassar, Manlleu, Palafoll, Santa Coloma, Arrels, Mataró, Sant Quirze del Vallès i Pineda Montsant.
5: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Quant al waterpolo, demà al migdia tenim les dues cites amb el Club Natació Rubí, que en categoria masculina a 3:15 es veurà les cares amb el Sabadell. I, de fet, juguen a Sabadell gairebé com el conjunt visitant com a local, perquè el Sabadell és qui, doncs, té la possessió de la piscina on juga els seus partits per obligació de normativa al Club Natació Rubí. Cita més molt complicada per a un equip, el del Rui Tiago, que ell confia en els seus, pensant quan arribin els partits claus per la permanència a la divisió d'honor. Aquesta és la tercera jornada.
10: Tampoco tiene que ser un peso para nosotros. La verdad es que nosotros este año tenemos una equipa diferente, pero es una equipa que queríamos, un proyecto como nuevo, con otras caras, con caras más jóvenes y que nos ilusiona también. Que nos da boa cara al futuro.
1: Aquesta no és la Lliga, el partit contra el Sabadell per part d'un Club Natació Rubí, que arribarà en partits més importants en la lluita per la permanència a la divisió d'honor. Tercera jornada, 3:15 Sabadell, Club Natació Rubí, Club Natació Sabadell, la resta dels enfrontaments.
3: Ceuta, Terrassa, Mataró, Mediterrani, Atlètic Barceloneta, Tenerife, Cheide, Real Canoe, Barcelona i Sant Andreu, Catalunya.
5: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: 3:15 més tard, a 2:15 de la tarda, jugarà el conjunt femení, en el seu cas, davant del Sant Feliu. Un rival que molts anys va tenir, doncs, un nivell parell amb el respecte al Club Natació Rubí, moltes vegades per sobre el conjunt rubinenc. Ara les tornes han canviat i ho saben a les files de l'equip que entrena, el Carlos Ligero, qui escoltem.
11: Sant Feliu, un equip semblant aquest. Ja ens el vam trobar a Copa Catalana, ens van guanyar de molt, però sí que és veritat que a nosaltres ens faltaven 4 o 5 jugadores. Ara ja estem totes, estem treballant, bueno, són partits que al final, a priori, ara a principi de temporada no són de la nostra lliga, però ens han de servir per créixer, per arribar el millor possible als partits on ens juguem les castanyes, i si durant aquest període, pues, sumem alguna cosa, serà fantàstic, ens servirà per reforçar-nos, però el nostre enfoque, el nostre treball ha d'estar en 3 setmanes vista, que és quan rebem el primer rival directe.
1: És a dir, que s'han de començar a preparar davant de rivals com el Sant Feliu, la tercera jornada de la divisió d'honor del waterpolo femení, amb també, David, aquests altres partits que es disputaran.
3: Catalunya, Mataró, Tenerife, Cheide, Terrassa, Mediterrani, Sabadell, Real Canoe, Sant Andreu i Atlètic Barceloneta, Horta.
1: Ja volia jo que s'hagués acabat el cap de setmana, i quan arriba l'interessant és hores d'ara. De fet, ja aprofitem recta final del programa per recordar que en bàsquet el CEP Sant Jordi visita el Ton en categoria femenina dissabte a la tarda, mentre que els nois visiten Figueres i el Adepat Xots diumenge a la tarda en cites de bàsquet. En hockey patins en línia, el Tres Cantos, que rebrà els 100 patins en categoria masculina, i pel que fa a la tercera catalana, el 20B jugarà davant del Vallirana dissabte tarda. També visita dissabte tarda la penya blaugrana Sant Cugat, la penya blaugrana Ramon Llorenç, en un dia en el qual el vòlei rubí femení s'estrena com a local davant del Viladecans. Diumenge, cita pel que fa al Rubí B, en futbol de tercera catalana rebent el Sabadell Nord. Dissabte jugaran el mateix grup el 20 davant del Vallirana, com havien dit, i l'Olímpic Can Fatjó, que rebrà el Sant Pere Nord. Tots dos partits en horari de diumenge a tarda, en un dia en el qual Cerdanyola serà el lloc on viatgi el vòlei Rubí per disputar el seu partit pel que fa a la tercera catalana masculina, i l'handbol, que jugarà a casa diumenge al migdia, estrena com a locals davant del Vendrell. I amb aquesta informació nosaltres que agafem el camí de sortida, com sempre un plaer estar en aquesta casa, a Ràdio Rubí. Recordin que diumenge a la tarda tornem amb el directe d'aquesta emissora municipal amb el partit de la Unió Esportiva Rubí a Manlleu, i el seguiment durant tot el cap de setmana amb xarxes socials, informació també que en tindran a la nostra web, en definitiva, tot l'esport rubinenc en aquesta casa, Ràdio Rubí. David Burillo Sánchez, Siscolara García, us desitgem bon cap de setmana.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui, a llocs peculiars del món, anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mèstia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui sense dir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agrada caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li hem demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però, curiosament, anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algú malalt. Normalment, l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del Pous, de les Fonts i inclús el rec, dels recs que passaven per dins del poble, doncs, quan anava a buscar l'aigua a les Creus, és que tenia algú malalt. Algun maniàtic que volia veure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica. I les propietats que tenen, sobretot la gent gran, els anava molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que Mestanet deien Platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de cerca, hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigui en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I, esclar, trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús en morden de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que són, suposo, de ser isar o moclons. I després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Era gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada. I van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600 que van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu se'n cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava per comptar altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estem?
3: Ah, Maria! Déu us guard, com anem?
1: Molt bé. Avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornador, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada 2 anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la copla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornador. 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, la por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Baga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS, fins a sortir en una pista i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender enverdissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros enverdissat costa una mica, eh? Ens hem de prendre amb calma, és de mala petja. Grau de dificultat.
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, en el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt enverdissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim, tot seguit, a Svaneti.
4: Vam arribar a Mestia. Mestia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens en territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mestia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tot unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques. D'aquesta zona d'Svanetia és el símbol i és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva, Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi.

El segon dia vam saltar al poble d'Adichie. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada. Quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adichie a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, a la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar a una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousgouli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ousgouli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI. En allà vam visitar una torre per dins. I vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Ousgouli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, una altra era Ushba i l'altra era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars i per mi la foto seria una vall plena de torres amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, ens ensenya molt com és aquell país i, evidentment, és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a Martí.

0: turelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Continguts en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els hi proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme d'havanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

acabem d'escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno, el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

havanera del Mareny, o també és coneguda com a havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per el grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

Hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta Habanera Baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras. És Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia, Mospeteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que podem dir ja castellanes, de Castella i Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parramboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb l'ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín i Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega aquesta cantant que va néixer a Madrid però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta manera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Continguts en xarxa.

Thank you.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
3: Molt contenta.
1: Què ens expliques avui, a veure?
3: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
1: Sí.
3: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
1: Ai, sí.
3: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que decía, nena, tu vales mucho.
1: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
3: Doncs això era de l'any 84.
1: Fixa't.
3: També hi havia aquest any La bola de cristal.
1: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
3: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
1: Mira, escoltem la sintonia. Què et sembla?
3: Em sembla molt bonic.
1: Vinga.
2: La Caixa Tonta.

0: més sabor, la que tot el món le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home,
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo,
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imatges, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos,
1: Que fa uns vídeos molt xulos, L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo de nada.
0: Sí, no m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, és molt,
0: molt
1: bo,
0: molt, molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael,
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant,
1: que
0: com
1: maco,
0: un campió,
1: que maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, assumpte.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
0: Ai,
1: sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, assumpte.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era
1: atent
0: dur,
1: i molt
0: sí.
1: dur, Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, elecciones e ingreso en la Comunidad Europea, posa aquí que trae bastantes escándalos a Televisión Española.
1: Mapa, mare meva.
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de media naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya que
0: és
1: sempre,
0: història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt fort, no?
1: És fort, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: això,
1: ay.
0: Sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui, que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, la penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos,
1: sí,
0: el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final,
0: ja
1: ho veus.
0: Bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot. Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Doncs
1: molt
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm. No?
1: Ha
0: Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa una, present una mica.
1: Una miqueta, però hi ha un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any
1: 87. Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: si
1: coses.
0: Si volen, sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que
0: molt
1: ens animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa. Sí.

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no, tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se m'anava a ser l'any 63,
0: El 63.
2: Sí, sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. I el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Ah. Venècia, tens raó, de Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí, jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, el festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt, i a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: res.
2: Jo
1: recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, jo tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que... Ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat. I no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo per exemple que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos, de tant en tant, feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
0: sí.
2: Perquè... No, allò era més... Era tot molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres cobràvem a l'hora de treballar.
0: Deixa'm escoltar, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pito.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu
2: que és veritat. No, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això molt. Sí, eh?
1: Mira, l'altre
2: bueno,
1: dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha moltes...
0: N'hi ha que en sí, però n'hi ha que també s'ho guanyen.
2: Però jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Jacinto Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que, doncs, que cregui en ells. Que, és a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara avui en dia els cantants semblen usar i tirar.
0: Aquí sí, està, aquí sí, està. Sí. Sí. Operació Triunfo mateix, per
1: jo no
0: exemple.
1: Sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: No, però gent de campanetes i aquests, tots aquests que bé. Escolta, ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10, quan nosaltres en fèiem... Nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar en un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so, també.
2: Sí,
1: que ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè, per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com 30 un respecte,
0: cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims, i jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. I
2: doncs,
1: nosotros escolta, los cogemos
2: doncs,
1: y los vendemos
2: doncs,
1: a travessera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser, doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc com,
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí,
2: i tota una col·lecció
1: també
2: del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett. Ja, escolta,
0: Tony
2: ja,
0: Bennett.
2: I ja, i tinc un
1: Michael
2: un
1: Jackson té tots els vinils,
2: meva,
1: la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí,
1: molt.
2: Mm.
1: Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs...
2: Sí.
0: Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que això... Està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Un
0: blau, no?
2: Blau com... turquesa, clar.
1: És que
0: escolta'm,
1: el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit estava... Podria ser que estava dissenyat per el Pertegaz, sí. Manuel Pertegaz, sí. I pesava 14 quilos.
2: Sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. Mm. I sí, estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: eh?
2: És un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un
2: sí,
0: quilo,
2: cada collaret.
0: Sí. Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: I atenció, vas cantar el Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí,
0: i serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, allò va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta. Vivo cantando.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant,
2: va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt, molt, molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt, molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les
2: no,
1: revistes no, de los no, dentistas, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat. Bé,
1: no.
2: D'aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, qué
2: sí. I llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: I escolta, ara... Qué
1: burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que estigui molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Perquè, escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí, però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per la mort de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tot.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha avui dia.
1: Hi ha molt mala idea.
0: Fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: ai,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar, ja.
2: Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti draps i coses d'aquestes.
1: Sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: antes,
2: no me
1: sí, fan,
2: jo perquè
1: sí.
2: No sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí.
2: Un festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està, aquí està, perquè ara premia el show, a la cançó.
2: Sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus, si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i esclar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan
1: però
2: alt.
1: Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
2: Ja. Bueno, jo no sé què, ja no sé què els hi va fer.
1: Però potser és la que té
2: ha,
1: menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha arribar a l'ordineria.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se. Vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: plataforma...
2: avui dia l'espectacle està, no, està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I,
0: eh?
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara.
1: Clar.
2: Darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
0: Home,
1: moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent, molta.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva, té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals, m'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Clar,
0: tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitacions.
1: El Dani Rovira, Alberto!
2: No, que estava de jurat a Tu cara me suena.
0: A Tu cara me suena.
1: Ah,
2: sí.
0: Pot ser... Ah, sí. El Carlos Latre.
2: És boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs escolta, una butaca val 34 euros.
0: Sí, sí, ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
0: Clar.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és que en part
1: clar,
0: és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No, està tot molt tronat, ja està molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt
0: i
2: els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que
1: tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: I sempre,
2: la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, clar, aquests parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un
0: Sí. No es ven.
2: Ja no fan gràcies.
0: I a més, aquests programes, tot està manyat, és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Hi ha un guió establert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: És que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen.
1: No.
2: Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa, i després et dic una altra cosa. Et fan que jo també ho comprenc, escolta, sí. I les privades viuen de la, de la, de la publicitat, per tant, sí. Tenen que posar publicitat. Sí. Però estàs veient una pel·lícula i et dius, ai, i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora, i tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres! Quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Però jo, per això, això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la Terra, potser?
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la Terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa Terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la Terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de sí. Ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga. Però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Seguis la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, el seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala. Bueno, doncs pues bé, està clar. Corre, jo me'n vaig a veure a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé on està. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè bona, ja volen...
1: La xarxa,
5: la xarxa. La xarxa de televisions locals.
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo, quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
1: important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi he demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorniu, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco, pluma, pluma, gay, ¿o cuál es el otro de tus estilos?
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, la pluma?

0: podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu em pots seguir somiant. Joder. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Ja no m'heu preparat el noi que ve. Pues si tinc comentat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: Marica fiel, marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
7: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: Vamos a ver quién me amó, no me mira.
1: Porque cuando me miras es agua la boca. Calma mi sed.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua.

Passa un minut i busques a les 9 del matí. Avui és divendres 2 d'octubre. Bon dia, Rubi.

0: Solada d'ahir davant de l'Ajuntament, el debat sobre el creixement de Rubí arran del nou POUM i també el canvi d'ubicació de les 12 hores de Rubí Roc per a la previsió de pluja, entre moltes altres. I precisament perquè hi ha novetats en matèria de mobilitat, avui xerrarem amb la policia local sobre el nou reglament general de circulació que ahir va entrar en vigor.
1: També obrirem l'escàner setmanal amb l'Albert Soler, tindrem la recomanació musical del Robert Fernández i després arribarà la tertúlia amb Lídia Juste, Joan Manuel Fernández, Carme Pomareda i Rosa Latorre.
0: A la tercera hora, cinema amb Andrés Barranco, que ens durà estrenes i recomanacions per aquest cap de setmana.
1: I viurem també una festa amb accent llatí. Parlarem amb Diana Encalada, propietària del Laboe, i amb el DJ Supremo sobre la primera festa dominicana que es farà a Rubí.
0: I acabarem xerrant de vi i de territori amb els Premis Binari. Ens acompanyaran Zaida Torregrossa, directora, subdirectora dels Premis, i Maria Rosas, sommelier de Bodega Rosas.
1: Informació, mobilitat, debat, cultura, música i gastronomia per començar aquest divendres.
0: Benvinguts al Rubí al dia. Comencem.
2: Rubí al dia.

0: I començam aquest divendres, com dèiem, en les notícies més destacades de la jornada amb la Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Prop de 60 persones es van concentrar ahir davant de l'Ajuntament de Rubí en una cassolada per reclamar al Congrés que convalidi els dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. La mobilització convocada pel Sindicat d'Habitatge i la PA també va denunciar situacions de crisi habitacional i persones sense llar a la ciutat.
1: I Esquerra Republicana reclama que Rubí resolgui les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic previst pel nou POUM. La portaveu d'Esquerra, Montse Soler, també demana més transport per les urbanitzacions, més habitatge públic i la recuperació d'equipaments municipals actualment en desús.
0: Les 12 hores de Rubí i Roc canvien de format i d'ubicació aquest cap de setmana per la previsió de pluja. El festival deixa el bosc de Can Oriol i es trasllada a la sala 14-13 del Pinar, on avui i demà es concentraran els concerts amb entrada gratuïta i una programació que manté bona part dels grups previstos.

0: I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb el Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una situació de força núvols, però en general a les comarques de Barcelona no hi ha de ploure gaire, com a mínim les immediates hores. En aquests moments tenim tempestes fortes, però estan cap a la demarcació de Tarragona. Allà està plovent moltíssim, però a casa nostra, fins al migdia, ens lliurarem d'aquesta pluja una mica més destacable, fins i tot amb més clarianes que no pas una altra cosa a molts indrets del Maresme o del Vallès Oriental. I l'ambient suau, la veritat és que no ha renovat. Tot i les pluges els últims dies, no ha baixat la temperatura. A casa nostra, al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que esperem que plogui una mica i ho farà amb més ganes cap al Garraf, cap al Baix Llobregat i cap a l'Alt Penedès. No esperem les tempestes d'ahir, però sí que en algun cas acabarà plovent amb més intensitat. Pel que fa al cap de setmana, temps bastant regirat. Sembla que demà al migdia, demà a la tarda, traca de tempestes i més encara en vista el diumenge, sobretot al voltant del migdia. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I també volem saber com està la circulació i per això connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim un vehicle avariat a l'A2 a l'altura d'Esparreguera que en direcció Lleida doncs, deixa un quilòmetre de lentitud i deixa doncs, la sortida 580 tallada. Per altra banda, més enllà de que al sud de Catalunya s'han doncs, tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la C12 al punt d'Amposta o també entre Tortosa i Roquetes, doncs parem atenció a les retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona en general, però tenim una situació de menor intensitat que normal. Tenim cues sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també de moment tenim una situació força fluida, tot i que trobarem algunes retencions sobretot a la AP7 en direcció Tarragona entre Santa Perpètua de Mocoda i Barberà del Vallès. De moment això és tot des del RAC. Bon dia!

0: 60 persones es van concentrar en una sonora casolada ahir dijous a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament per exigir al Congrés dels Diputats que convalidi avui divendres els dos decrets d'habitatge aprovats dimarts pel govern espanyol. La concentració responia a una crida general del Sindicat de Llogaters a tots els municipis catalans i que Rubí havia estat convocada pel Sindicat d'Habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca. La PA.
1: Aquest xivarri només es va trencar amb els parlaments i un minut de silenci per l'Olga i el Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. S'hi referia un representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
2: El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero nuestros gobernantes lo han convertido en un activo financiero. Se ha convertido en un negocio que los fondos de inversión, los especuladores y también los bancos se aprovechan con beneficios millonarios.
1: La reivindicació també va tenir una vessant més local, amb la denúncia de situacions de crisi a Rubí i la presència de persones sense llar.
3: Des del Sindicat d'Habitatge de Rubí constatem cada dia casos sagnants de persones que viuen amb por a ser desnonades, amb por que el lloguer no es prorrogui. Coneixem casos de persones que paguen fins a 700 euros per una habitació sense ventilació i molt freqüentment, en gairebé tots els casos, hi ha menors que pateixen la violència del desnonament. I a Rubí hi ha sense llarisme. On són les mesures per evitar que la gent visqui al carrer?
1: La cassolada d'ahir dijous davant dels ajuntaments és només la primera part d'una sèrie de mobilitzacions anunciades pel moviment pel dret a l'habitatge. El Sindicat de Llogateres ha convocat una gran manifestació demà dissabte a les 7 del vespre a la plaça Pius 12 de l'Hospitalet de Llobregat, que podria ser el preludi de l'anunci d'una vaga general.
0: I a la plana política seguim xerrant d'habitatge perquè Esquerra Republicana considera que Rubí hauria de resoldre les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic que planteja el nou POM. La portaveu d'Esquerra i cap de l'oposició, Montse Soler, ho ha explicat a l'espai Els Grups Municipals Opinen, en el qual també ha posat sobre la taula les demandes que la formació està recollint a través de la iniciativa La Montse t'escolta. Un dels àmbits que genera més preocupació, segons Soler, és la situació d'algunes urbanitzacions que continuen sense una solució urbanística definitiva. El nou POUM està actualment en període d'al·legacions fins al 9 de novembre. Escolta, Montse Soler.
4: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta i se'ls ha donat una resposta clara i no se'ls pot seguir marejant eternament.
1: Esquerra Republicana també reclama més transport per connectar les urbanitzacions amb el centre. La nova L8 a demanda ha estat aprovada per unanimitat i està previst que entri en funcionament el 2027, però els republicans demanen que el servei s'adapti millor a les necessitats dels veïns i les veïnes i que s'estudiï ampliar-lo els caps de setmana. En matèria d'habitatge, Soler reclama més ambició en la construcció i adquisició de pisos públics. L'Ajuntament preveu arribar als 266 habitatges públics l'any que ve, un 74% més que abans del Pla Local d'Habitatge. Tornem a escoltar a Montse Soler.
4: Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, amb Prousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic.
1: Esquerra també defensa recuperar equipaments municipals en desús, com els antics cinemes de les Torres, i reclama que el creixement previst pel POUM vagi acompanyat de més serveis, més equipaments i més habitatge assequible.
0: I durant tot el mes d'octubre s'aplicarà una rebaixa de 20 cèntims per litre de benzina i de gasoil, una mesura aprovada dimarts passat pel govern espanyol per alleujar les tensions en els preus derivats del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. El descompte serà especialment important per als conductors que repostin benzina. Al setembre la rebaixa era de només 5 cèntims per litre. En canvi, els que posaven gasoil ja tenien un descompte de 20 cèntims. I què passa passarà el novembre, Patri?
1: Doncs dependrà de com evolucionin els preus dels carburants. Si l'encariment interanual de la benzina i el gasoil supera el 15%, es mantindrà aquest descompte de 20 cèntims per litre. En canvi, l'encariment, si baixa del 15%, l'ajuda es reduirà de manera progressiva. Seran 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al mes de desembre. Això vol dir, per tant, que el novembre i el desembre el descompte podria ser diferent per la benzina i pel gasoil en funció de l'evolució dels preus a cada combustible. En tot cas, l'ajuda està prevista fins al 31 de desembre. Si la crisi energètica es manté, el govern haurà d'aprovar un nou reial decret per allargar-la.
0: Patri Díaz, moltíssimes gràcies per dur-nos totes aquestes notícies avui.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I a la plana cultural, les 12 hores de Ruby Rock reestructuren la seva programació i canvien d'ubicació per a la previsió de pluja d'aquest cap de setmana. Ja no serà tot el dia de dissabte de concerts al bosc de Can Oriol, sinó dues nits, avui i demà, a l'interior de la sala 14-13 del Pina. Ens ho explica el David Garcia.
5: L'oferta manté l'entrada gratuïta i comptarà amb servei de bar, furgonetes de menjar, zones de marxandatge i fotocall, tal com estava previst. Però ja no serà la idea original de dos escenaris simultanis amb grups de rock durant 12 hores seguides al bosc de Can Oriol, sinó dues nits dels mateixos grups, però a l'interior de la sala 14-13. Per tant, els horaris, òbviament, s'han hagut de reprogramar. I queden així. Pel que fa a aquesta nit, la música començarà a les 8 del vespre amb Sinónimo de Lucro. A 9:15 serà el torn de The Hard Groove Band, seguida de la formació On Air a 10:15. La nit continuarà amb Innerful a 10:15, Reultimatum a les 11 i Carolinox a 12:30. El tancament de la primera jornada anirà a càrrec del grup tribut a AC/DC Sin City a 1:15 de la matinada. I dissabte el recinte obrirà de nou les actuacions a les 8 del vespre amb la banda Saturna. Posteriorment pujaran a l'escenari The Grassland Sinners a 10:15 i Corazones Eléctricos a les 11. El festival culminarà amb el concert de Ciclonautes previst a 1:15 de la matinada de dissabte.

0: el moment dels esports, com sempre, amb el Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Hola, què tal? Bon dia. Mirem cap a un cap de setmana en què tenim un d'aquells partits sempre macos, sempre interessant, amb un punt romàntic el que disputarà la Unió Esportiva Rubí al terreny de joc de l'Associació Esportiva i Cultural de Manlleu. Camp, diguem-ne, d'aquells antics que fa que el partit sigui interessant i, a més, li sumem el fet que ha començat com un tro la temporada. El conjunt d'Osona ha guanyat els dos primers partits amb un molt bon joc. Intentarà donar la sorpresa a l'equip del Blai Martí en aquest partit que començarà diumenge a les 5 de la tarda i que podran escoltar en aquesta casa des de 5 minuts abans amb la Peu de Camp, que en tindrem en directe des de la ciutat d'Osona. A partir d'aquí, i encara en futbol, a la Primera Catalana, el Joventut 25 de setembre repa un altre històric, com és l'Igualada en la tercera jornada. Els de l'Anoia, que han guanyat els dos partits fins ara disputats, dos empats per part d'un 20 que ha fet molt bon joc però que no ha aconseguit els gols. 0-0, 0-0 en els dos primers partits de Lliga. I l'Olímpic de Can Fatjó, que suma 4 al grup 4 de Segona Catalana, rep el Prat B, qui lidera la taula. Prova de foc per al conjunt de Richard Jiménez, que ha començat amb bon peu la actual campanya, a veure si continua per aquest camí en aquesta jornada que jugarà a casa dissabte a les 6 de la tarda. Pel que fa a d'altres modalitats esportives, destaquem que en polo tenim dues cites dissabte al migdia. Les noies juguen a quarts de dues davant del Sant Feliu al Baix Llobregat, a tercera jornada de divisió d'honor. Han perdut en les dues primeres. Els nois, que també han perdut en el seu cas en les tres primeres jornades, que rebran a casa el Sabadell, tot i que gairebé és com una visita perquè es juga el partit a Sabadell. I pel que fa al futbol sala, les noies juguen dissabte a les 4 de la tarda davant del Penya Espluga. S'han guanyat els dos primers partits, miraran de sumar la tercera victòria davant d'un rival que també ha guanyat els dos primers partits en el grup 2 de la Segona Nacional del Futbol Sala. Els nois, que visiten l'alcalde, serà diumenge a quarts de 6 de la tarda, segona jornada de tercera nacional. En el primer partit també van aconseguir la victòria els homes que entrenen el David Parrilla.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
3: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
3: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
3: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A Peu de Camp. A Peu de Camp.
3: Visita de les més interessants de la temporada. La Unió Esportiva Rubí marxa a Manlleu en busca dels primers punts a domicili. A Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi la tarda de diumenge. T'esperem 5 minuts abans de les 5 de la tarda al 99.7 de l'FM i també al nostre web, radiorubí.cat.
4: A Peu de Camp. Tots fem esport.
0: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
7: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubin.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: Des d'ahir està en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb canvis que afecten especialment els usuaris de patinets, bicicletes i motocicletes. Nosaltres ja hem explicat les principals novetats, però avui volem anar una mica més enllà i resoldre els dubtes que poden sorgir en el dia a dia, sobretot quan circulem per Rubí. I per fer-ho, xerram amb Albert Nieves, que és sergent de la policia local de Rubí. Albert, molt bon dia i moltes gràcies per ser-hi aquí a nosaltres.
1: Bon dia, Pamela.
0: La primera pregunta és molt concreta, que és el que més hauria de tenir present avui una persona que circula habitualment en patinet, començant pels canvis que hi ha als patinets.
1: Vale, lo principal o el més xocant és l'edat mínima per conduir un VMP, vale, que són 15 anys. Aquí a Rubí tenim una ordenança municipal que ho regulava. De fet, cada ajuntament regulava l'edat, depenent de l'ajuntament, doncs, hi havia una diferència i l'han unificat, i a partir d'ara l'edat mínima per circular amb un UDMP són 15 anys. El tema de l'armilla reflectora i l'enllumenat dels patinets, hi ha una moratòria per l'1 d'octubre del 2027, però per portar l'enllumenat en horari diurn i portar una armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat o en horari nocturn, quan es fa fosc. Uh-huh. Vale? A nivell UMPs, principalment són les més xucants són aquestes, uh-huh. Vale? Aquesta regulació.
0: Pel tema de l'edat, això que deies dels, uh-huh. dels 15 anys, que és la principal novetat, què passa si a partir d'avui la policia local detecta un menor de 15 anys circulant amb un patinet?
1: Si té 15 anys, no passarà res. Ja l'última xerrada que vam tenir, te'n recordes, de, uh-huh. de les modificacions, de la matriculació, el certificat, uh-huh. les homologacions, l'assegurança, etcètera. Vale? Si té 15 anys no n'hi haurà problema, el problema el tindrà si és menor a 15 anys. Vale? Perquè l'ordenança municipal aquí a Rubí regulava que era a partir dels 14 anys. Vale? I ara és a partir dels 15. Uh-huh. Es modificarà l'ordenança i imagino que es farà una campanya també de conscienciació de la gent perquè se n'adonin que s'ha canviat i és a partir dels 15.
0: Però són menors, quina responsabilitat acabaran tenint els pares? Perquè entenc que la responsabilitat és dels pares.
1: Correcte, els menors, nosaltres si detectem una infracció, els identifiquem i els denunciem, i evidentment la denúncia va als pares.
0: Uh-huh. A banda d'això també ens explicaves el tema de l'armilla i del casc. Això vol dir que qualsevol persona, tingui l'edat que tingui, ha de dur aquest casc. En el cas de l'armilla reflectant, quan és obligatori per a un usuari particular i què passa en el cas dels repartidors professionals?
1: A nivell particular, l'armilla serà obligatòria quan sigui un horari nocturn. Vale? El que busca aquest real decret és protegir els més vulnerables, que són els vianants, els ciclistes, els conductors de vehicles de mobilitat personal. Vale? El cas que és obligatori, sempre, a partir d'ahir. I a nivell de professionals, o sigui, els riders, que coneixem com a riders, que es belluguen molt per la nostra ciutat, vale? Obligatòriament, independentment que vagin amb bicicleta, amb UVMP, amb ciclomotor o amb motocicleta, obligatòriament hauran de portar l'armilla al casc homologat.
0: Uh-huh. Més enllà de les novetats d'ahir, quines són les infraccions relacionades amb els patinets que més detectau a la nostra ciutat?
1: Hem notat una evolució. Vale? Però hi ha infraccions que són molt recurrents, sobretot el conduir dues persones o el portar una altra persona en un UVMP, anar dos en un UVMP, sobretot la gent jove, algun pare que porta encara la canalla a la part davantera del UVMP, que és molt llamatiu, no? Molt cridaner, i bueno, no respectar les normes de circulació, no aturar-se als stops, anar per les voreres...
0: Fan el que volen, no?
1: Sí, fan una mica el que volen. Uh-huh. Això és el que més detectem i és el que més denunciem, també.
0: Uh-huh. Passam ara a les bicicletes. La nova normativa estableix que els ciclistes han de circular preferentment pel centre del carril. Això pot sorprendre molt els conductors. Per què es fa aquest canvi i què ha de fer un cotxe quan es troba amb una bicicleta circulant per davant seu?
1: El que et deia abans, la finalitat del Real Decret aquest és protegir els vulnerables. La bicicleta és un element molt vulnerable. Amb aquesta modificació el que es pretén és que la bicicleta tingui més espai, agafi més visibilitat, avançar a circular el més a la dreta possible, el que al circular pel carril central tens molta més visibilitat, evita si un conductor que està estacionat t'obri una porta que puguis col·lisionar, i obliga a conscienciar el conductor que va darrere, que per cert, i una de les altres modificacions és que ha de mantenir una distància mínima de 5 metres amb el ciclista, vale? Obliga una mica a conscienciar de dir, quan faci un avançament a aquest ciclista ho he de fer amb seguretat, vale? He de mantenir un metro i mig o he d'invair el carril contrari, i tot això el que genera seguretat sobretot pel més vulnerable, que és el ciclista. Paciència i conscienciació, una mica de...
0: El que passa és que els conductors ens posen un poc nerviosos, m'incloc, jo que cada dia trob molts ciclistes anant cap a casa, ens posen bastant nerviosos, i a la vegada tenim un poc de por a l'hora d'avançar-los, perquè clar, ara, abans també era millor, però ara t'has de ficar al carril contrari.
1: Correcte.
0: Per tant, és com si avancessis a qualsevol altre cotxe.
1: La idea és aquesta, la idea és que per molt vulnerable que tu el vegis, o un UVMP que realment és un patinet i el xassis pràcticament és la persona, o un ciclista que pràcticament el xassis és la persona, la idea és que el considerem, que de fet és un altre vehicle, que el considerem que a l'hora d'avançar-los és com si fos un camió. Vale, que respectem les mesures de seguretat, les distàncies de seguretat, perquè un ciclista li passes molt a prop i només pel rebufo, un raspadet o el que sigui, se'n va al terra. I la idea és aquesta, la idea és conscienciar i tenir paciència. El tema de que ens posen nerviosos els ciclistes, sí, a tothom li posa nerviós, però hem de tenir una mica de paciència. Això és un dels conflictes que ens genera sobretot a la ciutat, no? Els embussos, l'estrès, tot això, a les hores punta, genera doncs, que anem més nerviosos, anem més distrets al volant, estem amb el mòbil perquè estem en retenció, no estem pendents al 100% de la conducció, i li donem un copet a un ciclista, a un UVMP o a un vianant o un pas... I és gent vulnerable i és gent que es fa mal.
0: Uh-huh. Anem a les motos, perquè aquí hi ha una qüestió que pot generar especialment confusió. La normativa estatal permet en determinades circumstàncies de congestió que les motos circulin pel voral dret a un màxim de 30 km per hora, però el Servei Català de Trànsit ha aclarit que aquesta possibilitat no s'aplica a Catalunya. Que ha de tenir clar, per tant, un motorista que circuli per les carreteres del nostre entorn?
1: El Reial Decret, a nivell estatal, el que regula és que sí, que els motoristes en situacions excepcionals de congestió i d'aturada total dels vehicles poden circular 30 km per hora pel voral. El Servei Català de Trànsit va valorar que no era segur. Jo estic d'acord amb el Servei Català de Trànsit, i això que sóc motorista, el voral és una via que normalment quan els vehicles s'avarien automàticament surten de la calçada principal i es col·loquen al voral precisament per no entorpir-la, i ens podem trobar que en el moment en què vulguin agafar el voral es trobin un motorista i li donin un cop o el llencin al terra o generin un col·lapse. A nivell estatal sí que s'aplicarà, però el Servei Català de Trànsit penso que amb bon criteri ha decidit que no la vol aplicar i no l'aplicarem.
0: Uh-huh. I si un motorista ha llegit que aquesta maniobra ara està permesa pel nou reglament estatal i la fa igualment a Catalunya, se'l pot sancionar?
1: Sí, de fet se'l denunciarà. És una infracció greu i l'import són 200 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: També hi ha novetats com l'obligació de dur calçat tancat i els guants en determinades vies. Què haurien de revisar els motoristes abans de sortir avui al carrer per assegurar-se que compleixen amb aquesta normativa?
1: És una de les modificacions importants i que donen molta seguretat. Els guants han d'estar homologats. Hi ha una homologació europea que amb unes proves, amb uns test crash, etc., que el que obliguen és que els guants tinguin una protecció dels anells, de los nudillos. Mm-hmm. Vale? I és important que a part del conductor, l'acompanyant també porti els guants. Per què? Perquè si caus al terra, no només el conductor caurà al terra, i automàticament, instintivament, el primer que fem és posar les mans. Si no tenim aquest tipus de protecció, l'asfalt és molt abrasiu i el que fa és cremar-te totes les mans. Abans, si caus i vas amb un acompanyant, evidentment cauràs el conductor i caurà l'acompanyant, i el risc de causar-se lesions és el mateix per un conductor que per un acompanyant. Això per un cantó. I exactament el mateix amb el tema dels peus. Ens trobàvem que hi havia molt motociclista que anava amb xancles, no? Pots perdre una xancla, se't pot col·locar entre la roda i la cadena, pot generar un accident, i si causa, evidentment, doncs et quedes sense peus, no? Ja no caldrà que et tallis les ungles en una bona temporada. I exactament igual li passarà a un acompanyant. Vull dir, un conductor de motocicleta i l'acompanyant tenen exactament el mateix risc. En el moment en què cauen al terra es faran molt de mal.
0: Per tant, no puc anar amb ses meves manoples, eh?
1: No. Els guants han d'estar homologats, no pots anar amb uns guants d'esquiar o amb uns guants de llana, o han de tenir com a mínim una protecció dels anells, dels nudillos.
0: Això, hivern i estiu.
1: Hivern i estiu.
0: Perquè, clar, a l'hivern ja va bé, perquè com que fa fred, doncs ja també bé. Però, clar, a l'estiu, que ja duim aquesta sabata més oberta, que posar-te guants és com a moriré de calor, hivern i estiu, i si no, multats.
1: Correcte. De totes formes, hi ha guants d'hivern, hi ha guants d'estiu. Jo, a part, afegiria, doncs, o recomanaria proteccions dels colzes, proteccions de l'esquena, protecció dels genolls.
0: Anar com Marc Márquez, no?
1: Sí, sí, quasi.
0: Home, però si vas a treballar no pots vestir-te amb el mono de Marc Márquez.
1: Ja, però la seguretat i la integritat física és important. És més important arribar a treballar com el Marc Márquez que no arribar a treballar.
0: Una qüestió que crec que també és important per als oients. Una cosa és el reglament general de circulació i una altra són les normes municipals, que abans ens feies aquest apunt també amb el tema dels patinets, que aquí ja hi havia una norma. A Rubí, quines normes específiques han de tenir present els usuaris de bicicletes i patinets, especialment pel que fa a les zones de vianants i a l'illa de vianants?
1: El Reial Decret afecta a tota la ordenança municipal. Les ordenances municipals es basen en el Reial Decret i en el Reglament General, i fan una adaptació al municipi. Nosaltres, a l'Ordenança Municipal de Mobilitat del 2022, es va decidir que era obligatori ja l'ús de casc. Vam ser pioners en aquest sentit. A Rubí ja era obligatori des del 2022, ara obligatori ja per tothom, a tots els municipis. A Rubí es va decidir que l'edat mínima per conduir un UVMP eren 14 anys, i a partir d'ara, amb la modificació, serà 15 anys. Tot això s'ha de modificar, s'ha de canviar. I ja de vianants, tot el que sigui normativa viària, si hi ha un senyal d'un stop, és genèrica, però municipalment tenim un espai que són la illa de vianants, on la prioritat són els vianants, i no es pot circular amb un UVMP ni amb una bicicleta. Llavors, quan arribes a aquest espai, baixes de l'UVMP, baixes de la bicicleta, passeges, gaudeixes del passeig, gaudeixes de la nostra ciutat. Quan s'acaba la illa de vianants, et tornes a pujar el teu patinet i pots continuar el teu...
0: El pots passejar, la bici i el patinet el pots tu passejant com si fos una mascota.
1: Correcte.
0: Vale, perquè això algú no ho té clar,
1: No ho té... Aquí és el que comentava abans, no? Que ens trobem que hi ha molta... Denunciem molta gent que potser no interpreta les senyals o directament no vol fer cas de les senyals, i és molt més còmode i molt més ràpid anar amb patinet per la illa de vianants, que és una via molt ràpida, no? Però bueno...
0: I això també es sanciona.
1: Això és sancionable, i de fet ho fem controls i ho controlem bastant.
0: Ara que totes aquestes novetats entren en vigor, la policia local, entenc que comença a sancionar des de... Bueno, ja ha començat des d'ahir, o primer hi ha una fase informativa i pedagògica? Perquè moltes vegades sí que es fa això, entra en vigor una llei i es fa com una fase així més informativa. 15 dies de gràcia, que diguéssim. Això no.
1: Aquí a Rubí comptem amb les companyes de les agents cíviques, que fan moltíssima feina informativa. Nosaltres, la idea és, aturarem l'UVMP, aturarem a la bicicleta, els informarem, i si considerem que la persona ha estat un descuit, una manca d'informació o el que sigui, doncs farem aquesta tasca informativa. Però evidentment, si és una persona reincident que ja l'hem informat, que ja ho sap, i que directament el que no vol és complir la norma, la denunciarem.
0: Abans d'acabar, et propos un test ràpid perquè els oients se puguin comprovar si ho tenen clar, vale?
1: Vinga, som-hi.
0: Jo te plantejo una situació i tu dius si es pot fer o no es pot fer.
1: Molt bé.
0: Vale? Un menor de 14 anys amb un patinet.
1: No.
0: Una persona adulta amb patinet però sense casc.
1: No.
0: Dues persones en un mateix patinet.
1: No.
0: Un patinet circulant per la vorera.
1: No.
0: Una moto en xancles.
1: Tampoc.
0: Una moto circulant pel voral durant un embús a Catalunya.
1: No.
0: Fora de Catalunya?
1: Sí.
0: Un cotxe que avança una bicicleta sense canviar completament de carril, que té un altre carril disponible. Si no té l'altre carril disponible, està clar que no pot avançar.
1: Correcte. Si no, ha d'ocupar completament el carril contrari per avançar-lo, com si fos un vehicle.
0: Molt bé. Per acabar, Alberto, si haguessis de donar un únic consell als conductors, motoristes, ciclistes i usuaris de patinet de Rubí, ara que ha entrat en vigor aquesta reforma, quin seria aquest consell?
1: Que s'informin abans d'agafar un vehicle, qualsevol tipus de vehicle, ja sigui una bicicleta, que s'informin, que vagin ben equipats, que la visibilitat és importantíssima, que vagin amb el casc, que tot el que sigui protecció i seguretat els hi pot salvar d'unes ferides, d'unes lesions o inclús d'algú més greu. I aprofitaria per fer un petit incís. Igual que parlem dels motoristes, conductors del UMP, també recomanaria que els conductors de turismes fossin una mica més cívics i entenessin que són molt vulnerables a aquest tipus de vehicle i que tinguin una miqueta més de paciència.
0: La paciència, sobretot,
1: és
0: perquè ens falta moltíssima paciència al volant. Albert Nieves, sergent de la policia local de Rubí, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos totes aquestes novetats i com ens afecten des d'ahir mateix.
1: Gràcies a tu, Pamela. Encantat.
0: Adéu.

0: Divendres, nou mes, però nosaltres seguim amb el nostre escàner setmanal que fem al final de la setmana per fer aquest resum amb l'Albert Soler. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pamela, com estàs?
0: Bé.
1: De divendres?
0: De divendres. Molt de divendres.
1: És que quin dia amb divendres fa bastendres? Ho dieu també a...
0: No.
1: A Palma?
0: No.
1: Divendres fa bastendres.
0: No. De fet, jo ho he après això en una cançó dels meus fills que cantaven a l'escola i deia, no em quadra, deu ser algo del mercat o algo així. Perquè...
1: Exacte.
0: No, nosaltres no ho tenim, això.
1: Bueno, escolta, anem aprenent coses
0: noves. Anem incorporant cultura popular. Albert, avui què has triat? Sorprèn-me.
1: Mira, volia anar per una banda... Però,
0: t'has anat per una altra.
1: Clar, però clar, quan tinc molt clar una notícia i dic, vale, la paraula pot ser aquesta, llavors he de trobar quatre
0: clar,
1: notícies
0: res.
1: Més que m'encaixin. I no hi havia manera, i al final he girat, he canviat la paraula i n'he buscat una altra perquè m'encaixés una mica tot, perquè en el fons és trobar aquest fil que dic sempre una mica, a vegades és més visible i a vegades més invisible. I la paraula d'aquesta setmana és alternativa.
0: Pues, a veure com ho has lligat, perquè no sé per on vas, eh? A veure, primera notícia.

0: Quina serà l'activitat alternativa que ocuparà l'espai dels antics cinemes després de 20 anys tancats? De moment no sabem quines empreses han fet una oferta per comprar aquest espai comercial a les Torres.
1: Ni si hi ha empreses que ho hagin fet, perquè correcte, no ens han dit res, no, eh? I ho hem preguntat i preguntat i preguntat.
0: Estem pendents d'això, però no sabem si n'hi ha hagut, i si n'hi ha hagut, quines són, i per tant, quina activitat alternativa. Però sí que és cert que arran d'aquesta subhasta, moltes entitats de la ciutat han decidit doncs, impulsar un manifest que s'anomena Per una Rubí Viva protegim els nostres equipaments públics, que ve a demanar que espais municipals comprats els últims anys i dels quals no se'n fa cap ús, doncs es rehabilitin, perquè les entitats que demanen des de fa anys un espai alternatiu per a les seves activitats hi puguin anar. Aquesta setmana has tingut aquí a l'estudi, ha vingut la portaveu d'aquest moviment, la Zaira Tarón, per parlar-ne.
2: Que totes les entitats tinguin els seus espais, que tothom pugui... espais per entrenar, espais per emmagatzemar material, que tothom pugui estar content de dir, vale, pues mira, aquell dia que ens vam mobilitzar, no? o aquesta lluita que va iniciar ha sigut una lluita lenta, de llarga durada, però que, home, pues estic seguríssima que estarem supercontentes.
0: He dit Zaira Tarón, no sé per què, perquè ho tinc ben escrit, és Zaira Tarón, disculpa Zaira, Zaira Tarón. Doncs ara l'hem escoltada, com ens explicava una mica doncs, per què aquest moviment, i recordar que el manifest aquesta setmana va arribar a les 250 adhesions, potser ara ja en són algunes més, i reclama precisament això, elaborar un pla d'urgència dels equipaments municipals i que permeti identificar aquests espais en desús o infrautilitzats i estudiar-ne doncs, quins possibles altres usos podrien tenir.
1: Mm-hmm. A veure com acaba tot aquest tema, perquè ja ve de llarg, ja, mm-hmm. ja té polèmica des de fa temps. Va, segona alternativa de la setmana.
0: Doncs l'associació Ruby Rock ha hagut de buscar un espai alternatiu per a la primera edició de les 12 hores de rock per la previsió de pluja. Estava previst que les 12 hores es fessin al Parc de Can Oriol, un lloc molt bonic, segurament, per fer una cosa com aquestes, però dimecres, veient el Meteocat, que indicaven o bé hi hauria pluges aquell al moment dels concerts o en algun moment de les 12 hores, o bé, si no plovia, però hauria plogut els dies abans i el Parc de Can Oriol hauria estat tot enfangat, doncs han decidit buscar el que dèiem, una alternativa. I aquesta alternativa serà l'espai 14-13 del Pinar. Allà, recordes, on vam fer els últims anys el Festival Ruby Sound d'aquí de Ràdio
1: sí,
0: Rubí.
1: Sí, sí.
0: La veritat és que no és un espai que estigui en les millors condicions, però realment ha sigut l'única alternativa disponible a 2-3 dies de la celebració de l'esdeveniment. I aquesta alternativa de la 14-13, a més, els ha obligat a dividir les dues hores, les 12 hores, en 6 i 6. És a dir, avui fan 6 hores, amb la meitat dels grups, i demà faran les altres 6 hores, que perd una mica l'esperit del que buscaven, però bueno, segurament a veure si l'any que ve poden aconseguir fer-ho com pensaven.
1: Ha canviat gairebé el concepte del que era. Ben lligat, aquesta alternativa.
0: Aquesta era fàcil.
1: Quina llàstima, però, que hagi passat això. Hauria sigut un bon lloc, al Parc de Can Oriol. Ha estat com un superfestival allà. Però, bueno, que la 14-13, nosaltres, el Ruby Sound, vam estar molt bé.
0: I tant.
1: Segur que anirà molt bé. Tercera notícia.
0: Doncs Rubí ha trobat aigua alternativa per poder netejar els carrers, netejar les clavegueres, per regar els parcs, jardins, els arbres. La traurà de tres pous antics d'aigües freàtiques que s'han recuperat a la zona de Can Mir i que se sumen al pou que ja es va recuperar, que està al carrer Mallorca i que es va recuperar, com dèiem, el 2024. Així ho explicava a l'ACN la Coral Coscollola, directora de l'Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals de l'Ajuntament de Rubí.
3: Havíem estat des de sempre, no? Confiàvem que tindríem aigua, i a partir d'aquest moment, que realment va ser una sequera, ha sigut una sequera molt, molt llarga, molt més llarga que l'anterior, hem hagut de buscar recursos alternatius. Dins dels recursos alternatius que tenim, hi ha la possibilitat d'utilitzar aigües freàtiques, que són els pous que ara estem mirant, i també hi ha la possibilitat d'ús d'aigües regenerades. Amb això el que hem fet ara és un pla, per veure quines possibilitats tindríem.
0: Doncs el tema de la sequera, no?, que ens va afectar molt, ara sembla que ens n'haguem oblidat, perquè no estem, i més després d'aquesta setmana amb el que ha plogut, però la tornarem a tenir segur, ho sabem, els científics ho tenen claríssim, i molt més aviat que les teníem els altres anys, per tant, molt bona iniciativa aquesta. Perquè aquests pous que han trobat ara, que han posat en marxa ara, tenen una capacitat de 600 metres cúbics diaris.
1: Déu-n'hi-do.
0: És moltíssima aigua. I el dipòsit coincideix que té la mateixa capacitat. Amb les obres, a més, s'ha incorporat un sistema de cloració per garantir la qualitat de l'aigua, però que no la fa potable, evidentment, per això es fa servir per aquests altres usos, i llavors l'aigua potable t'evites de fer-la servir per regar, diguem, exacte, però que aquesta aigua concretament no és potable, i a més també s'ha instal·lat un punt de càrrega per als camions de la neteja, per tant és un sistema que està bé. És a dir, no ens imaginem un pou amb algú, amb una corriola pujant aigua.
1: Me l'estava...
0: Amb una galleda.
1: No amb una galleda, però potser allà... molt bona alternativa aquesta, perquè ens donarà molt de servei, així que molt bona alternativa. Quarta notícia.
0: N'acabes de parlar ara amb la policia local, no m'extendré en excés. Ahir va entrar en vigor un reglament general de circulació alternatiu, és a dir, és una actualització diríem, pels nous mètodes de mobilitat que estaven ja, que no existien, no apareixien en el reglament anterior i calia posar-ho al dia a tot arreu. Diríem, amb els patinets, no? Hi havia normatives locals que cadascú s'havia espavilat com podia, però clar, calia una norma que donés general per tot l'estat, que donés cobertura a totes aquestes decisions i aquesta ha entrat en vigor ahir, l'1 d'octubre, i res, molt ràpid, perquè ja n'has parlat tu. Edat mínima amb els patinets i altres vehicles de mobilitat personal. 15 anys. S'ha de portar casc, etc. Aquí em faré... Quan he sentit al final de l'entrevista amb el policia local, que deia no, si no compleix, se'l multarà. I pensava, ja, i els nens de 12, 13 i 14 anys que van amb patinet a l'institut, per dir alguna
1: cosa... No poden anar.
0: Clar, però aquí multes. Quan el trobis i com valoraràs. No sempre van amb el DNI a sobre.
1: Ha dit que denuncien a l'infant i multen els pares.
0: Clar,
1: al final pringam noltros.
0: No, segur, però molts nens no van amb el DNI a sobre. Com valoraràs si té 15 anys? No sé, coses que...
1: Ho deies per veure si té 15 anys o no, clar. Que el nen digui que sí que té 15 anys. Clar, no. Li miraran els llibres de la motxilla. Doncs
0: pues igual.
1: A quin curs vas?
0: A quin curs vas? Molt bé. Doncs el tema de la llum, no? Que s'haurà de portar sempre encesa. Quan vas a la carretera caldrà portar el casc, amb els guants per les motos i el calçat tancat. Això també, ostres, recordo que fa molts anys en un altre mitjà de comunicació vaig fer un reportatge sobre les xancletes i les motos.
1: Sí?
0: Sí, per això quan vaig veure que això ho canviava em dic, home, per fi, perquè és que és una cosa increïble. I jo, per exemple, jo amb cotxe, que tampoc es pot...
1: No es pot, no.
0: Jo, hi ha molta gent que hi va, jo no en sé. O sigui, jo no sé anar amb... O sigui, no sé conduir amb xancletes.
1: Jo condueix descalça i tot, a vegades. Perquè, clar, m'he oblidat les altres sabates, si duc talons, condueix cantalons, també, eh? Ara,
0: correcte.
1: Com me senti la policia, vendrà a cercar-me. Però, de vegades, algun taló que me molesta un poc, descalça i vaig
0: ja
1: meravellosament.
0: Clar,
1: i tampoc
0: sí.
1: Es pot, eh?
0: Correcte. Però sí que sé que a vegades tens més sensibilitat, eh? Vull dir que això depèn de com no va tan malament. Depèn de quina sabata tens, potser és més millor descalç que amb una...
1: El problema és que el taló de vegades s'enganxa i dius, me'l trec perquè me quedaré aquí enganxada.
0: I tant.
1: Sí. En el cas dels patinets, ara caldrà que les policies, en especial a les locals, apliquin aquest reglament, però que la policia local ens ha explicat que ells ja estaven molt a sobre dels patinets, perquè aquí a la illa de Vianants hi ha moltíssims problemes perquè no fan ni cas i se passen les normes per on se les passen.
0: També és cert que hi ha moltes queixes que es diu que no es fa, saps? És a dir, que perquè no vols problemes, perquè no vols tal, i bueno, veurem, si jo crec que a vegades amb l'antic, bueno, es fa una certa vista grossa, doncs veurem què passa amb la nova, espero que ara sí que dient, això ja és DGT, ja no és una norma local, això ja és DGT, que siguin una miqueta més...
1: I una de les coses que sí que ha remarcat era lo del voral en els embussos, que aquí a Catalunya
0: no s'aplicarà.
1: Ahir van dir que a Catalunya això no es faria perquè era perillós per a la seguretat. Última alternativa de la setmana.
0: Música. Doncs hi ha una part de la ciutadania de Rubí que vol que la plaça de la nova estació tingui un nom alternatiu, concretament plaça de l'1 d'octubre. El dimecres al vespre, en la vigília de l'1 d'octubre d'aquest any, les entitats de entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC, no, l'ANC, l'ANC, veus, és que sempre m'equivoco, ANC, l'Òmnium Cultural, els CDRs i el Consell per la República, doncs, després de fer la tradicional marxa de torxes, que recordo que abans es feia per la vigília de 11 de setembre, en lloc de per la vigília de l'1 d'octubre, doncs abans de l'1 d'octubre aquesta marxa de torxes es feia abans de l'11 de setembre.
1: És veritat.
0: Doncs, totes aquestes entitats en el manifest van anunciar una recollida de signatures precisament doncs, per recollir suports per aquest canvi de nom de la plaça de la nova estació com a plaça de l'1 d'octubre. Escoltem a Albert Sorrosal del Consell de la República.
4: Per tot això, som avui aquí i no només col·loquem tossudament de nou la placa provisional de la plaça de l'1 d'octubre, sinó que anunciem el començament d'una campanya amb recollida de signatures perquè aquest sigui el nom oficial de la plaça. Volem que aquest sigui el nom oficial de la plaça. Evidentment no aconseguirem amb l'actual majoria de l'Ajuntament, però tenim el repte d'aconseguir que això canviï el proper mes de maig.
0: Durant l'acte d'aquest dimecres al vespre també es va llegir un manifest en què els convocants han reivindicat el mandat del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017 i han defensat la continuïtat del moviment independentista.
1: Pues bon resum de la setmana, ho tenim tot aquí.
0: Sí. És cert que m'ha faltat aquella notícia que t'he dit al principi que volia incloure i que no he trobat la manera d'incloure-la, que és el Festival l'ANU, el Festival Internacional de Fotografia de l'ANU.
1: L'alternativa fotogràfica. Tens raó.
0: Però bueno,
1: pels.
0: No he trobat cap lligam, però aprofito ara al final el comiat i dic a tothom que aquest cap de setmana vagin a veure les fotografies i que hi ha penjades per la ciutat i el multitud d'activitats que estan previstes per avui a partir de les 8 del vespre és inauguració, però tot el dissabte i tot el diumenge, si la pluja ho permet, hi haurà moltes activitats relacionades amb el Festival de Fotografia de l'ANU que val molt la pena.
1: Molt bé, Albert, doncs moltíssimes gràcies per aquest resum i esperam el resum de la setmana vinent.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
1: Adéu.

0: avui en el Sabies Què, els humans veiem una part molt petita de tota la llum que existeix, però hi ha animals que poden percebre longituds d'ona que nosaltres no podem detectar.
1: Sabies que...
2: Els humans veiem una part molt petita de tota la llum que existeix.

0: Les substàncies absorbeixen o reflecteixen la llum ultraviolada de manera diferent. Aquesta capacitat és especialment interessant durant els mesos d'hivern, quan el sol es manté molt baix sobre l'horitzó i en algunes zones desapareix completament durant períodes de foscor.
1: I abans de la tertúlia, el Robert Fernández ens fa la seva recomanació musical.

L'has reconegut, suposo, no? Evidentment, és el cantautor rubinenc Jere, que demà, atenció, demà presentarà a Apolo el seu 6è àlbum en una nit que promet ser inolvidable. Ens asseguren que serà un viatge sonor on les emocions es desborden, les lletres t'atrapen i l'energia en directe fa que cada cançó vibri i cobri vida. Doncs, atenció, demà a la sala Almodóvar, atenció, Almodóvar, trobarem el Jere presentant el seu àlbum Apolo amb temes com aquest que estem escoltant, que justament es va estrenar abans de l'estiu. Porta per nom Bella i Bèstia. Bella, bella, bella, i jo bèstia. En aquest nou treball, l'àlbum Apolo, doncs trobarem des de les melodies més íntimes fins a himnes que no podràs deixar de cantar. En aquest concert que demà serà protagonista a Almodóvar, doncs trobarem aquesta veu del Jere que representa una generació que busca sentir, reflexionar i vibrar. Podràs viure l'experiència del nou àlbum Apolo, recorda, a la sala Rockville, Almodóvar. Encara resten entrades al preu de 15 euros, molt poquetes, eh? Recorda que obriran les portes a 8:45 de la nit i que l'inici del concert doncs serà a les 9 de la nit per gaudir d'aquest àlbum Apolo. Estem seguríssims que omplirà l'espai de l'Almodóvar sense cap problema i atenció, perquè després al desembre, també actuarà a Rubí. Actuarà al Casino de Rubí. Però anem a pams, eh? Primer omplim fins a dalt, fins a la bandera, la sala Almodóvar per gaudir del senyor Jere i del seu treball Apolo. I després ja pensarem en aquell concert i també omplirem el que faci falta, com no, per exemple, el Casino de Rubí. Què us sembla si escoltem un d'aquests temes d'aquest àlbum? Escoltàvem el tema Bella i Bèstia, doncs ara, Como un cometa.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: És la una de la matinada.

0: 3 minuts i escaig d'aquest divendres 2 d'octubre. Per fi arriba el cap de setmana. Estem en aquesta segona hora de Rubí al dia, de Ràdio Rubí, d'aquesta plaça. Encara que no tenim el Joan Manel, està senyalitzant doncs, un rellotge que tenim a l'estudi que marca 4 minuts.
1: Joan Manel, avui te queixes per tot.
0: No, 4 minuts. Doncs no, són 3.
2: I espera't,
0: no és,
2: que és llarg espera't, el dia.
0: Sí, bueno, portem una setmana...
2: Però ja no hi seré aquí, no?
0: No? Portem una setmana el dilluns a Tertúlia, que has de demanar calma. Uf! Sí, amb tot això de l'habitatge és increïble. Anem a desgranar, anem a escorxar la realitat d'avui i dels temes que ens proposa, alguns dels temes, la Pamela Martínez. Bon dia.
1: Pues bon dia, habitatge. Ja està, aquest és el tema.
3: No. Home, n'hi ha per parlar-ne llarg, eh?
0: Sí, portem tota la setmana. Escolta'm, el primer tema arribem quan passen 40 minuts dels proposats. Sí. O sigui, ha començat aquesta setmana amb moltes ganes. Eh?
1: No rigueu, que sí que vos propos que xerreu de la casolada que va haver ahir a Rubí davant de l'Ajuntament per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, però també volia comentar-vos que nosaltres ahir vam tenir aquí els grups municipals opinen a la Montse Soler i es feia una pregunta i era que com volem que a tenir un creixement gran de la ciutat i fer tot això que diu ara el POM si abans no hem solucionat totes les mancances que hi ha de serveis, transport, bueno, totes les mancances que hi ha a la ciutat. Ella deia que, clar, quan més creixem, més serveis necessitem i els serveis no estan creixent de la mateixa manera que es necessitaria. Un altre tema que volia proposar-vos, els canvis que s'han produït a les 12 hores de la Rubí Rock, que al final, pel tema de la pluja, abans d'entrar a la tertúlia ho comentaven, que estava ploguent molt cap al sud, però que aquí també plourà aquest cap de setmana i els del Rubí Rock han hagut de canviar la ubicació, han passat de Can Oriol a l'espai 14-13 per aquesta previsió de pluja i en lloc de 12 hores fan 6 i 6, per veure com veieu aquest camí. No sé si n'hi vau anar, tampoc, eh? Però...
0: Hem tret el tema també per Joan Manuel. Saps que més música... És rock.
1: Però Joan Manuel avui està molt enfadat amb la vida.
0: No, però això li posem el rock que li anirà bé.
2: Si posa'm algú
0: de rock... Vens calent, Joan Manuel. Què?
2: Escolta.
3: He sufocat.
2: No, normal, no.
0: Normal, estem aquí a la taula amb el José Malagón, que és el que jo crec que és el que té més seny aquí de tots, diu que sí, que us agafarà el telèfon si truqueu al 93 588 59 60 per participar en directe aquí a la vostra tertúlia.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs som-hi, va, a la tertúlia que tenim. Carme Pumareda, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Joan Manuel Fernández, bon dia.
2: Ah, hola, bon dia.
0: Rosa La Torre, bon dia.
6: Bon dia.
0: Lídia Juste, bon dia.
7: Bon dia, què tal?
0: Bé, què tal aquesta setmana?
7: Ha estat una setmana interessant, molt interessant, no? Per dir-ho d'una manera suau. Una setmana en la que, no sé, que jo crec que tothom es retrata una mica. En situacions com la que tenim ara, tothom es retrata una mica.
3: Una mica, no, del
7: una
3: tot.
7: Una mica del tot, exacte. Una mica del tot. I, home, clar, doncs com m'imagino que molta gent, no? Vull dir, entre indignada, sorpresa, enfadada, perquè crec que la política és una altra cosa, però, no sé, és... Sí, sí. Tenim en un món allò regirat, no? Com era allò, en un món en moviment, doncs...
0: Sí.
7: Quina cosa...
0: Sí, ara me'n recordo, eh?
7: A Río Revuelto,
3: ganancia de pescadores.
7: Ganancia de pescadores, doncs això mateix.
6: Jo també diria que ha sigut una setmana tràgica, dins del tema de l'habitatge, perquè hi ha hagut dos suïcidis... No, perdó, tres suïcidis... Dos a Hospitalet, ahir a l'últim un senyor que el anaven a abandonar del seu local de treball de feia més de 30 anys.
7: Sí, del seu modus vivendi.
6: Del seu modus vivendi. I això és molt dur. És molt dur.
0: Clar, ahir hi va haver una càssola de Rubí per exigir l'aprovació d'aquest decret Mari Carmen, i el lema és l'especulació mata. Hi va haver prop de 60 persones que es van concentrar dijous, plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, per exigir al Congrés dels Diputats que convalidi avui, divendres, els dos decrets d'habitatge aprovats dimarts pel govern espanyol. La concentració respon a una crida general del sindicat de llogateres a tots els municipis catalans, i que a Rubí ha estat convocada pel sindicat d'habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca.
6: Això no passarà.
0: El Xivarri,
6: això no passarà perquè no surten els números.
0: Es va trencar amb els parlaments i el minut de silenci, el que deies, per l'Olga i el Javier, les dues últimes persones que s'han suïcidat a Catalunya després de ser desnonades. Escoltem aquest soroll i després els representants de la plataforma afectats per la hipoteca i del sindicat de llogateres de Rubí.
5: El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, pero nuestros gobernantes lo han convertido en un activo financiero. Se ha convertido en un negocio que los fondos de inversión, los especuladores y también los bancos se aprovechan con beneficios millonarios.
8: Des del Sindicat d'Habitatge de Rubí constatem cada dia casos sagnants de persones que viuen amb por a ser desnonades, amb por que el lloguer no es prorrogui. Coneixem casos de persones que paguen fins a 700 euros per una habitació sense ventilació, i molt freqüentment, en gairebé tots els casos, hi ha menors que pateixen la violència del desnonament. I a Rubí hi ha sensellarisme. On són les mesures per evitar que la gent visqui al carrer?
0: Fa 20 minuts, dirigents del PSOE demanen a Sánchez que convoqui a eleccions immediates si es tomben els decrets d'habitatge. La negativa de Junts, PP i Vox a aprovar els decrets d'habitatge fa plantejar diverses veus socialistes la possibilitat de convocar eleccions generals que podrien ser el 29 de novembre.
9: Bueno, ja se sabia, no? Ja es anava cap aquí, tot el que s'està movent anava cap aquí. Jo, de totes maneres, com que vaig viure fa 5 anys directament, una persona molt propera a mi, un desnonament amb la comitiva judicial sense Mossos, evidentment, perquè la persona aquella no pensava presentar res, i jo al sindicat de llogaters no els vaig veure enlloc. És veritat que aquesta persona cobra una... és funcionària, però tenia molts problemes amb una persona amb problemes mentals a la seva família, i des d'aquell dia tot m'ho miro relativament. M'ho miro des de lluny, perquè penso, on éreu? Perquè això se sabia. Va ser Sant Cugat. Aleshores, em vaig quedar molt sorpresa, i ara m'ho miro tot amb bastanta distància. Jo perquè hi ha coses que em costa molt creure-les, segurament estan fent una bona feina, però jo personalment no les vaig veure enlloc.
6: Sí, però si van adreçar, si van adreçar al sindicat.
9: Sí, tot estava arreglat, però no les va presentar ningú. Jo no els defenso ni res, però des de llavors hi ha coses que, bueno, que penso que no me les crec.
7: Clar, jo t'entenc, però crec que una ja flor està. No festiu, com es diu, i que...
9: Ja, segurament que sí, però que realment, quan et toca...
7: Clar, quan et toca de prop...
9: Quan et toca de prop, dius, sí. A veure, uns sí i els altres no, no quan tots ho necessiten.
7: Sí, tots. Visquis a Rubí o a Sant Cugat o a Pedralbes, és igual. Està claríssim que això ha de ser així. Jo crec que hi ha una reflexió més profunda, no?, amb tot això, tot plegat, perquè estem parlant de casos de lloguer, però parlaríem de gent que ha estat desnonada per convertir la seva vivenda en pis turístic, sí, sí. O posar-lo a uns lloguers que només poden pagar els expats. O sigui, a veure, parlem de la cobdícia humana? Parlem de la cobdícia humana? Perquè tota la vida hi ha hagut rentistes. Escolteu, hi havia gent que tenia propietats i les llogava, però les llogava d'una manera correcta, adient. Hi ha hagut gent que ha viscut tota la vida de lloguer pagant un lloguer més o menys adequat i amb uns preus de pujada de l'IRPF, allò lo justet. Si és que, o sigui, hi ha hagut un comportament dels arrendataris que ha estat correcte envers la gent a la que llogava el pis. passa que a la que comencen a canviar les regles del mercat, i això ho canvien doncs, des dels nous tenidors fins a les entitats bancàries, fins a, perquè són els que realment, perquè si parlem de petits propietaris, estem parlant de gent que potser té un o dos o tres pisos, que com a molt, no? Que ja no sé si se'ls podria dir petits propietaris, però vaja, que sí, no? Aleshores, què ha canviat? Ha canviat la cobdícia absoluta de fer negoci. I et diuen, i això és lícit. Clar, hi ha un partit polític que et diu, escolta'm, és que això és lícit, és que la gent que té pisos té tot el dret del món a treure-li
9: el seu rendiment,
7: el màxim rendiment possible. Sí, sí. Dius, ja serà lícit, però no és ètic. Serà lícit, però no és ètic. Aleshores, davant d'això, qui pot posar ordre? Doncs, al final, les lleis. Al final, legislar.
9: Però mira,
7: legislar,
9: està passant.
7: Exacte, d'una manera correcta perquè aquests casos d'abusos no puguin passar. Aleshores, quan hi ha qui no vol legislar, perquè al cap i a la fi, a Madrid els correspon legislar. M'entens? Sí, sí. Els ajuntaments no legislen. No. La Generalitat sí que pot legislar, però sobretot el govern pot legislar. Llavors, quan qui ha de legislar no legisla perquè a l'igual, doncs, a nivell d'estratègia política ara no li convé, o perquè... Això a mi és el que em rebenta, perquè no estàs pensant en la gent, no estàs pensant en que la gent ha fet una crida i ha dit, ei, posem en ordre amb tot aquest mercat que se'ns ha desfermat i que això és una borrada.
2: Jo només vull afegir que, com a mi, jo ho tinc clar, que aquest món no el tira endavant els governs, sinó el sistema. Vull dir, es parla... A veure, ara mateix escoltava els governants, una part d'ells sí que podríem dir recolzen tot això, no la majoria, hi ha de bons i de dolents com a tot arreu, però el que realment porta tot això endavant és el sistema. Vull dir, fins que no es canvi el sistema, res. I no té que ser a canviar el sistema a hòsties. Es pots fer d'una manera un xic més pacífica, i després convocatòries com les que s'han fet aquest dia són partidistes. Ostres, jo estic d'acord amb una sèrie de coses, o amb moltes de les que es diuen a les dues, però no amb totes les que es diu a les dues, a la segona. I això em fa que jo em tiri enrere...
10: Però estan separades, no?
2: Sí, sí, estan separades. No, no, però dic que...
7: En els decrets.
2: No, la gent que convoca les manifestacions. Que són per les dues, vull dir.
9: Què vols dir per les dues?
2: Per les dues convocatòries que n'hi ha per aprovar o no els dos decrets. Aquests diuen que s'han d'aprovar els dos decrets. Això tira a gent que pot estar... a favor de moltíssimes de les coses que es demanen, tirar-les enrere.
10: Però són dos decrets diferents.
2: Això passa sí.
10: Estan separats perquè es puguin votar de forma diferent.
7: Ja, pots aprovar-ne un i l'altre no.
2: Sí, però digui,
6: bueno, ja està fet expressament
2: així. Però estic dient les convocatòries.
7: Per facilitar-ho.
2: De manifestacions. No estic parlant, ja sé que són diferents i pots votar una, pots votar les dues o pots votar cap de les dues.
7: Però la realitat és...
2: Però dir les convocatòries. Això passa el mateix que quan a l'independentisme. Hi ha gent que podria estar d'acord en què hi hagués un referèndum, però a les manifestacions independentistes aquesta gent que pensa això es queden fora.
7: Però escolta, estem d'acord que el problema és va més enllà.
2: Jo puc estar en contra o no estic d'acord amb l'independentisme, però això no vol dir primer que sigui un fatge, ni segon ara... que estigui després, amb la majoria de les propostes que
10: es
2: fan d'acord.
10: Després parlarem de... Perquè va ser l'1 d'octubre i es van incendiar... Es van incendiar contenidors. Després parlarem. Aquest és un tema que després en parlarem. Jo voldria continuar amb el que és l'habitatge. Recordar que ens podíeu trucar al 93-588-59-60... 93-588-59-60, i que Junts ha presentat un decret alternatiu d'habitatge, insisteix que no es votin avui els del govern espanyol. Per part del govern espanyol no s'ha pronunciat després d'aquesta darrera proposta dels juntaires, però fins ara s'ha negat a retirar els decrets que preveuen més protecció davant del desnonament. El decret alternatiu de Junts hauria de servir, segons Junts, com a punt de partida perquè el govern de Sánchez avanci cap a una solució real, solvent, capaç de plegar amb un ampli suport
7: parlamentari.
10: La seva proposta de decret és una proposta, diu, àmplia, solvent, que pretén actuar contra el fons voltor i protegir les famílies. Una abstenció de la formació sobiranista hauria permès l'aprovació del primer dels decrets.
7: He aquí la qüestió.
10: I que ha provocat doncs, aquestes acampades també de protesta que tenim
7: aquí,
10: doncs, a Madrid, a Barcelona, a diverses ciutats espanyoles, que de moment doncs, aquí a Rubí no hi ha. A veure què passa als passadissos, perquè bueno, són moments també de tensió i de negociacions de darrera hora, però ja veurem que succeeix, perquè recordem que hi ha aquesta pressió dels dirigents del PSOE, que dintre del mateix PSOE estan demanant que si no s'aprova, que se'n vagi a eleccions immediates el 29 de novembre.
6: A veure, jo parteixo d'una base. Això és un problema molt greu que fa molts anys que està enquistat. Les normes o les regles del joc, com deia la Lídia, es van trencar quan es va modificar la llei i es va permetre que els fons voltors...
7: Govern Rajoy, eh?
6: Sí, govern Rajoy.
10: Però abans...
6: Els fons voltors poguessin entrar a comprar pisos així.
10: Perdó, eh? Abans va ser... El primer decret va ser del... no sé si era del Boyer, després del govern de Felipe González, i amb el govern d'Aznar va ser quan va agafar molta més embranzida. O sigui, la primera llavor, amb el govern d'Aznar, sí que es va...
7: La primera compra gran de fons voltors va ser a Madrid.
10: Amb alliberar el preu del sol, però...
7: Era alcaldessa la dona de l'Aznar.
6: La senyora Botella. La senyora Botella. A veure... La Constitució reconeix, aquí ens agafem i ens fiquen la Constitució al davant sempre, quan interessa. La Constitució reconeix el dret a la vivenda, i a més a una vivenda digna. Ara s'estan posant al mercat vivendes de 20 metres quadrats, si això en diem vivenda digna. El cas que dèieu de la lloguer de l'habitació, jo conec una família, són un matrimoni i una nena. Què viuen? Amb una habitació, els pisos que hi ha darrere del mercat, el passatge Llobatera, sense ascensor, sense res, paguen 695 euros per l'habitació. Vale? Si això és normal, a mi que m'ho diguin. Hi ha molts països de la Unió Europea, molts, i països avançats, estem parlant fins i tot d'Àustria i tal, que no tenen, tenen vetat la compra de vivenda, els fons voltor, per això els fons voltor venen aquí a invertir, perquè fora d'aquí hi ha molts llocs que no ho poden fer, fora d'aquí hi ha tot el tema dels contractes indefinits, que llavors ja ara està corrent la veu, és que si fem contractes indefinits no podrem disposar mai del pis. Mentida, perquè si tu dius que el necessites per tu, per la teva família,
7: sempre,
6: que el vols
7: sempre,
6: vendre,
7: sempre
6: que
7: així, ha estat així,
6: sempre
7: eh?
6: Per això... es pot fer.
7: Sempre ha estat així.
6: Vale? Vull dir que no és veritat que si fessin els contractes indefinits això no es pogués fer. I llavors una altra cosa, hi ha països que estan, fins i tot, fixa't el que et dic, Mèxic, ho conec de primera persona, a Mèxic un estranger no pot comprar una vivenda, no pot comprar una propietat, a no ser que estigui casada amb algú d'allà, amb algú... Vull dir que hi ha tantes coses per regular, no pot ser que et vingui un senyor... per si aquí es va arribar a dir, es donava hasta la nacionalitat si tu venies amb 500.000 euros, em sembla que era, o algo així, i t'instal·laves aquí. O sigui, això no pot ser. La gent ha de tenir un lloc on viure, i un lloc on viure digne. Vale? I a mi que qüestionin la senyora aquesta de Mari Carmen, jo no sé el que va voler fer amb la seva vida, però que a mi em qüestionin que si aquesta senyora ha tingut anys, molts anys per comprar-se una vivenda o no. O sigui, a veure, és que això
7: és terrible,
6: és que això és molt fort. O sigui, la senyora aquesta vivia allà, que qüestionin, o és que què es pensava ella viure en aquella zona pagant això? No, punyeta, el que has de fer és queixar-te de que les altres zones és més car, no que allà es pugui viure per aquest preu. Vull dir, jo és un tema que m'indigna i que evidentment el vot negatiu és per interessos propis.
7: No s'ha regulat en tot aquest temps, per exemple, no s'ha regulat que hi hagi 15 persones donades d'alta al padró en una sola vivenda. Què vol dir això? Què vol dir? Que estàs llogant habitacions.
6: Clar.
7: Aleshores, fins i tot això, És, seria absolutament, entre cometes, censurable, però dir que es podria regular. Tu no pots tenir 15 persones vivint en una
6: bueno,
7: casa.
6: Bueno, pues es veu que és un problema. Estan fent entrevistes a la televisió, a canals que són deplorables, estan fent entrevistes. Ahir va sortir un pobre noi, ahir o abans d'ahir, pobret, que tenia, amb 37 anys tenia 150 pisos. I que no vegis la... Sí, sí, sí. I no vegis la de problemes que tenia, perquè, clar, quan no s'espalla una bombeta, no sé què, no sé quantos...
7: 150 pisos, per l'amor de Déu.
6: Per favor, 150 pisos es poden comprar. És que no es poden comprar ni dos pisos, si t'estàs de fer... Com et diuen, és que si t'estàs de fer viatges, si no sé què, no es poden comprar ni dos pisos.
7: Però que no és veritat. Que no és veritat.
10: I molta gent no accedís ni a un... Carme, què volies dir?
9: No, jo vull dir que això del relloguer d'habitacions... A l'any 54 era molt normal. Els meus pares anaven a viure de relloguer i jo hi vaig anar a viure.
10: Clar, és després, que si no pots arribar ni a pagar el pis, què pots
9: fer?
2: En aquell
9: moment, a Barcelona era així, però no passava res. Exacte. Era una família que anava a viure...
7: Era un relloguer correcte.
9: Fins que van poder trobar...
2: Quan als anys 60 va venir
9: la
2: gent d'Andalusia
10: i te posen el contracte. Dintre de que fas el contracte t'ho posen perquè no vagi ser que tu vulguis guanyar diners i beneficis. No, és per poder pagar-te el lloguer, perquè els lloguers són tan alts que tu no arribes, però clar, si pots amb algú, amb alguna habitació de...
7: Però, tot el que
6: però és que la situació ha canviat molt. El tema està... O sigui, el que dieu vosaltres, quan va venir gent de fora, jo tinc família que va venir de Galícia, per part, diguéssim, de família política, que va venir de Galícia, i quan venien es ficaven a viure amb parents d'ells. No llogaven, però es ficaven, o sigui, diverses famílies en un pis. ¿Vale?
2: No,
6: però és que ara
2: no
6: hi ha un munt...
2: Parents, eh? Que no sempre eren parents.
7: No, eren coneguts, familiars...
6: Però, és que el tema és diferent, ara. És que la cosa ha canviat molt, perquè ara hi ha molta vivenda buida. Hi ha molta vivenda buida, molta vivenda en pisos turístics. És que és totalment diferent. Llavors, que no es reguli això, que tinguin els sants pebrots de dir que... Ai, perdó.
10: Que ens passa que, com dilluns, que surt la gent...
6: Que el decret... Per mi aquests decrets és una xapussa. O sigui, que el decret de dir que, bueno, que fins al 2021 i tot el fons voltor no podran comprar pisos. Per l'amor de Déu. Sí. No tens nassos de dir, no, aquí, com a Suïssa, com a França, com a Països Baixos, hi ha tota la llista, ho podeu buscar. No fotem.
10: Mira, ahir estava mirant Verificat, les notícies falses, i parlaven de... Hi havia notícies de diaris, el gran patrimoni no demostrat de Mari Carmen, que les xarxes aprofiten buits informatius per difondre dades no verificades. No?
7: I tant.
6: Però pues si parlaven dels seus fills,
7: sí, sí, parlaven de coses que... Penseu que...
10: Hi ha una publicació que s'ha tornat viral que assenyalava que Mari Carmen tenia un patrimoni que li permetia haver-se mantingut en el seu habitatge, i són afirmacions que no hi ha cap font que les puguin sustentar. No és possible accedir de manera general i oberta a la informació bancària d'una persona, ni saber les accions que figuren al seu nom, sinó les facilita ella mateixa, i per tant són missatges que omplen aquest buit informatiu amb informació no contrastable, amb especulacions, per imposar aquesta narrativa de soroll, per qüestionar situacions i...
7: Tot el que surti...
6: Però si van treure a l'antic propietari del pis d'aquesta senyora per dir que era molt mal educada i li tancava la porta de l'ascensor als nassos, per la mort de Déu.
7: Coses...
2: I que anava al bingo cada dia.
6: I que anava al bingo cada dia. I que els fills molestaven.
7: Senyora,
6: i resulta que no té fills, no aquesta senyora.
7: Ah, vull dir, no sisplau, sisplau, això de les fake news...
6: Si diu Mari Carmen, diu... O sigui, a veure... A mi, els que s'han suïcidat, és horrorós. Em treu de polleguera.
10: Al llarg de la història tenim la forma de... atacar les persones és desacreditar-les. Si tens això, què fas?
6: Però
10: vas
6: que hi hagi mitjans que visquin d'això, carronyeros, perquè són carronyeros.
10: Això ha passat al llarg de tota la història, ja sigui... amb família, amb la feina, amb polítics, amb estats, i es desacredita per tal de poder-lo atacar.
9: Llibre, perquè... sí, llegiu el llibre.
7: Llegiu. I a més a més, escolteu, apreneu a consumir mitjans, apreneu a consumir xarxes. Vull dir, al final hem de retornar allò de dir, oi que no, uns anys enrere molts de nosaltres no ens creiem res del que llegíem perquè sabíem que uns ho explicaven d'una manera més
9: altra.
7: Doncs escolteu, ara és pitjor. No, vull dir, ara és molt pitjor. Sí. Primera, criteri propi. Dos, una informació, si pot ser variada, és el que deia el Joan bueno, no us quedeu amb una sola font, però tingueu opinió prèvia, i sobretot ja veieu els festivals que hi ha a xarxes i a tot plegat, no? I és cert que sempre s'ha desacreditat aquí la gent. Aquí a Rubí hem tingut casos molt concrets, eh? Vam tenir una alcaldessa que...
9: Buah!
7: Feina hi va haver allò... a poder... com podríem dir, van intentar desacreditar-la tant personalment, amb qüestions personals, a més, eh?
9: I brutes.
10: Sí, normalment és que s'ataca personalment.
7: Exactament, aleshores...
10: Per poder-lo desacreditar i llavors poder anar a un estament superior o a qui sigui amb aquella història.
7: Per tant, senyors, una mica
9: de... La gent de Rubí no se'n recorda massa d'aquest episodi.
7: Una mica d'ètica, eh?
9: Va ser molt greu.
7: Va ser molt greu. Una mica de...
9: Bueno, arrel d'allò van entrar després, o sigui...
7: Sí, clar.
9: A partir d'allà van entrar els que...
7: Entren determinades forces a allò...
9: Però allò era inaguantable.
7: A l'Ajuntament. Però vull dir, per això, vull dir, la... jo què sé, no podem perdre l'ètica. Jo sempre dic el mateix, no es pot perdre ni el seny ni l'ètica. I amb tot això, francament, veurem coses inversemblants, eh? Jo encara m'espero... Per la plantada de sol encara m'espero alguna barrada de la Iusó, perquè ja n'està fotent.
9: Fireu
7: i n'en farà més.
9: Era un diputat del PP en un programa de televisió, això ho he vist en vídeo, no he vist, perquè jo aquests programes no me'ls menjo. Un diputat del PP que explicava amb tota la seva pena que els seus pares estan a apunta que els dos... Que
7: els desnonin.
9: Però que, clar, que ell tenia que votar que no, perquè no hi estava d'acord. O sigui, tu m'estàs dient que els teus pares d'aquí 4 mesos tenen a l'avís de desnonament? O sigui, és que... Què hi pot passar pel cap d'aquesta gent?
7: No és que això no és veritat.
9: No, va portar el paper i tot. Jo vaig veure el vídeo i llavors la gent, els de la taula, hi havia algú que li qüestionava i deia, per favor, i tu votaràs que no. Ja... Però és que jo, amb el que diu Altergate, no hi estic d'acord. Però si et foten... O sigui, entén-me el que vull dir. Fins a quin punt ha arribat el fanatisme i l'odi? Perquè això és odi al pobre.
7: Però a més, l'habitatge...
9: En tots els sentits. Odi al pobre, a la persona pobra.
7: L'habitatge és un tema transversal. És que jo crec que hi ha d'haver gent... amb pensament, entre cometes, allò més conservador que es troba en aquesta situació. Gent que vota Junts, gent que vota el PP, gent que vota Vox, gent que vota... I què passa? Que es troben amb aquesta situació? És transversal, eh? Aquí no es coneix ningú, eh?
9: Hòstia, és que acabar-te sense casa...
2: És com en el seu moment la llei de casaments del mateix gènere, no?
9: Sí, que i el primer que es va casar... Sí.
2: I si fem un llistat un tant per cent
7: els que es casen...
2: de quina ideologia són els que més d'allò... Sí,
10: mira, portem tota la setmana mirant els pisos barats de... Posa, pisos barats. Barats. De lloguer a Rubí.
9: Buah.
7: Ui, no. Et dic el que val una habitació.
10: Habitàclia. Mira, continuem amb el mateix. És que són els mateixos 7. 1.600 euros al mes barat.
7: Que no pot ser.
10: Al mercat.
7: Que no pot ser.
10: 1.700 pis amb terrassa de lloguer a Passatge Bailent. El mateix amb ascensor de lloguer a carrer Navas.
9: I això que som zona tensionada, no?
7: Per favor.
9: Aquí som tones, estan catalogats com a zona tensionada. Doncs a mi que m'ho expliqui.
10: 2.200 ja és un adossat. 2.200 un altre adossat. Una Canal Zamora, un Antoni Sodó i una casa de lloguer
7: perquè a més
10: 2.577 i acaba amb el de 2.800.
7: Però què pensen que guanya la gent cada mes? De veritat,
9: estava allà molta gent de Sant Cugat.
10: És un pis amb terrassa.
7: Mirem nòmines, vull dir, què guanya la gent al mes? És que...
9: Com que aquí encara és un pèl més barat que Sant Cugat, està venint gent de Sant Cugat, o sigui...
7: Clar, i gent de Rubí que ha de marxar.
9: Que ha de marxar, o que s'anaven a casa dels pares.
11: Jo vaig marxar de Sant Cugat fa 51 anys.
9: Clar.
11: Això ja hi era. No ens estranyem.
9: Però ara, és que clar, aquí es poden comprar o llogar per 1.500 euros, el que allà els hi costa 2.000 i pico.
7: Clar, però a veure, qui ve... Ja fa molts anys que ho sabem, això. Qui ve a comprar el mercat de Rubí, entre altra gent? De Sant Cugat.
2: Jo cada
7: setmana. Plen, tu, que ets de Rubí. Però vull dir que la gent es mogui, entre cometes, per trobar allò el millor preu a l'hora d'anar a comprar...
9: Però si això és que vulguis, lícit, no?
7: Ara... Jo no, Rubí sí, no pot tenir la mateixa línia de preus que pot tenir això, Sant Cugat.
9: No, Rubí és més car que Terrassa i que Sabadell,
2: i la qualitat també compta, eh?
7: I la renta mitja que hi ha a Sant Cugat no té res a veure amb la renta que hi ha a Rubí.
9: Rubí és més car que Terrassa i Sabadell, ojo.
11: Hi ha de tot. Més car. Ja us ho dic jo, que hi ha de tot. El que passa que tenim, això, notícies que ens arriben, però que hi ha de tot, a tot arreu. Sant Cugat també hi ha gent que ho passa malament.
7: Clar,
11: també
7: home,
11: hi ha gent
7: clar,
11: que va amb l'ai al coll.
7: I tant.
11: Ojo.
7: Sí. No,
11: tenen parts, això sí.
2: Parlem
11: sí.
2: de tants
11: percents. Se'ls va inundar un carrer, eh? Ojo, eh?
7: Jo, sí. I parlem de tants percents. I parlem de renta per càpita. Vull dir, no parlem de que tothom a Sant Cugat
11: tingui
7: una bona renta.
11: Parlem de renta per càpita.
7: Però hi ha una majoria. Això, mira, quin és el municipi més d'allò, més car?
11: No fa gaire, era Sant Quirze, deien.
7: Matadepera, Sant Cugat, Sant Quirze... Era, hi ha uns...
11: Renta per càpita.
7: Però això és renta per càpita, no és que tothom, sí. ni molt menys.
11: Clar. Però hi ha gent que, o sigui, que Sant Cugat també els està expulsant cap allò els més barats.
7: Oh, clar.
2: Però jo no estic en contra d'aquesta gent. Jo estic en contra que hi hagi gent que no tingui un habitatge on viure.
7: No. I la gent...
2: Mentre que tothom, per exemple, tingui un habitatge...
11: Que vagin on vulguin, que visquin on vulguin.
7: Que
11: jo no estic discutint això, no m'esteu entenent.
7: Sí, que la gent tingui, a més, la llibertat de quedar-se allà
11: on vulgui.
7: Perquè la gent de Barcelona s'ha de poder quedar a Barcelona, si vol viure a Barcelona.
11: I si ha viscut tota la vida en el seu barri.
7: I vol viure a Barcelona. I la gent que... I després, si tu vols marxar, ho has de marxar.
11: Clar, si te'n vols anar a la muntanya...
7: Treballes en un altre lloc, o te'n vas a dalt a la muntanya, allò que sigui, no?
11: I no són al centre de Barcelona, no?
10: Estem veient que són els de Barcelona que són expulsats de fa temps. I cada vegada les corones...
11: No, i de les ciutats
10: són,
11: també.
7: Tots els pisos turístics...
10: Estan arribant al Vallès Oriental, a Cardedeu, que ja era l'any passat, era notícia, i cada vegada s'estan expandint més,
11: clar,
10: perquè
11: normal.
10: No poden ni...
11: Però no per decisió perquè els hi agradi, sinó perquè no els hi queda una altra, que potser llavors tenen la feina a una, o sigui, a una hora de
10: ni
11: casa.
10: Ni les persones... Sí. Adultes i amb una edat que no van poder comprar en el seu dia un pis, com els nostres joves
7: a part,
10: no poden comprar un pis com la gent de 30 anys que no pot comprar un pis i que a més,
7: la incertesa
10: dia, i què us va semblar el que va anunciar Illa, que al final ja no ha comptat amb el suport de comprar un pis a aquells que siguin més grans de 40 anys, de que tu compres et financien com tu fas una meitat i la Generalitat
11: no
10: fa una altra
11: malament.
10: Meitat, pots estar allà 50 anys, bueno, el que és l'oposició no li ha donat suport, avui aquest matí membres del Partit Socialista del PSC de Catalunya deien que ho tirarien endavant també,
7: jo no sé si surten però... els números
11: jo no sé si això és gaire normal
7: no surten
11: els números
7: no és una estratègia nova, però
11: entre tots, en tot cas.
7: Clar, jo partiria
11: de la
7: base que l'administració el que ha de fer primer és construir vivenda pública.
11: Dos,
7: tenir un parc de vivenda pública que tu tinguis, fins i tot que tu en siguis propietari de, com a Generalitat, no? d'un determinat nombre de vivendes per emergències habitacionals, etcètera, tot això, no? Però que en realitat el propietari, evidentment, n'ets tu, evidentment, amb les condicions que es donin. Però el tema de l'habitatge públic, jo quan vaig sentir l'altre dia que hi havia 400.000 vivendes públiques a Viena, em van caure...
11: Sí. I amb contractes...
7: No ho dic a terra, perquè no estaria bé. Però... 400.000 vivendes públiques a Viena que van començar a construir-ne després de, no sé si la Primera o Segona Guerra, ja no ho sé, i que van, perquè van veure la necessitat habitacional de gent i que no... I llavors van començar a construir vivenda pública i tenen un parc de vivenda pública impressionant.
11: A França també. Jo, la meva família sempre ha viscut a...
7: Gent que ha viscut de lloguer tota la vida, a molts països, i que passen a lloguer fins i tot de pares a fills, vull dir, això a Alemanya, a Països Baixos, vull dir, hi ha molts llocs que fins i tot el lloguer pot passar de pares a fills. Vull dir, els rentistes viuen molt tranquils, sabent que cada mes les caen tanto d'una manera correcta o normal, i a veure, no hem de patir. No és que no especulin. Clar que especulen, però especulen raonablement.
11: Dintre de la llei.
7: Sempre.
11: A veure... Es diu la llei, no poden especular més. Jo, personalment, si hi haguessin vivendes públiques aquí, que poguessis viure tota la vida allà, jo no, segurament no m'hagués comprat un pis.
7: És que, a més,
11: allà... A més, els preus que hi ha allà, de la vivenda pública, dius... Ara ha pujat bastant, per exemple, però a Berlín fa 5 anys, la filla d'una amiga meva vivia en un pis de 2 habitacions al centre de Berlín i tal, i pagava 475 euros.
7: Nosaltres tenim coneguts a Alemanya, que estan vivint en una caseta. Fins i tot una mica de jardí, i paguen 600 euros.
11: Per això et dic...
10: Sí, les construccions a Alemanya són molt de cases i molt d'organitzacions. També és bastant diferent del que és així.
11: Era de la ciutat, però vull dir que potser molta gent optaria...
6: optaria pel lloguer, per no, tant, si tinguessis aquesta certesa.
7: I al llarg de la vida canvien les teves necessitats, clar, de vivenda.
10: L'aposta de Salvador Illa, perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particular de més de 40 anys per facilitar l'accés a l'habitatge, això us sembla bé o
6: a veure,
10: no sembla bé?
6: És que aquí s'ha de veure sempre la lletra petita.
10: Els
6: o sigui,
10: que tinguin,
6: jo suposo,
10: mira,
6: que
10: tinc de
6: hauria d'haver-hi... Sí?
10: Els que tinguin més de 55 anys, jo no en recordo, la Generalitat pagaria el 60%, els que tenen menys, doncs pagaria el 50%, i podries estar entre 40 i 50 anys, i després podries optar a si compres l'habitatge a la Generalitat o bé la Generalitat l'incorpora.
6: Aquí, més que els anys, diguéssim, perquè, a veure, no és el mateix un places de pàrquing, però aquí Rubí hi ha places de pàrquing de concessió. Davant de la Mútua, un pàrquing que van fer, també són places de pàrquing de concessió. És a quin preu els comprarien? Home, penso jo. Clar, o sigui,
10: estem pensant en si és la Generalitat, és que seria un preu...
6: S'hauria de veure.
10: S'hauria de veure, perquè ja
6: us dic... S'hauria de veure, perquè
10: clar, si
6: tens un
10: vegades.
6: Propietari que te'l ven a 400.000 euros i dius, hosti, sí, que me'l compra la Generalitat, habitatge que la Generalitat diu amén...
10: Habitatge de protecció oficial a Vallromanes, que has d'optar a una sèrie de requisits per entrar-hi, per tant, és que no pots accedir al mercat públic, 358.000 euros.
6: Clar, això com
10: diuen,
6: es menja?
10: I tu és dius, que... com és possible? Diu, no,
7: a més a més, habitatge públic.
10: Públic.
7: Per tant,
10: habitatge
7: tu ja necessites
10: no,
7: entre altres
10: habitatge
7: coses,
10: protegit.
7: Fa molta gràcia, perquè necessites unes condicions entre les quals ja que tu guanyis suficientment per saber que podràs pagar allò. Per
10: però
7: tant,
10: estàs limitat també,
7: moment,
10: perquè
7: llavors,
10: si no pots accedir.
7: Però llavors què vol dir? Quan has de guanyar per pagar un habitatge públic?
10: No pots entrar.
6: És que està tan mal fet tot.
10: Hi ha uns límits que si tu cobres més no podries entrar. Ja.
7: Llavors,
6: i si cobres menys, tampoc.
10: Això,
6: si cobres menys, tampoc.
7: Potser no podràs pagar.
10: Clar, és que no pots pagar.
6: Llavors, de què serveix? De què serveix?
7: Sí, és contradictori.
11: Jo aquí, Rubí, ho desconec perquè no m'ha tocat directament, però a Sant Cugat hi ha uns pisos per gent gran. És a concurs i has de presentar una nòmina, no? Jo recordo fa molts anys que una persona em va dir, vés a veure la llista, parlant d'això del senyor Illa, que vol comprar, vés a veure la llista, Carme, i vaig baixar a veure la llista, i els vaig dir a aquelles noies, si aquí hi ha uns senyors que els doneu un pis, sortirem als diaris, perquè, és clar, jo sabia aquella gent, les propietats que tenien, jo sabia tot, ho sabia, perquè ho sabia tot Déu. Llavors, aquesta gent, com podien demanar un pis de protecció de l'Ajuntament? Quan et feien presentar una nòmina, quan aquesta gent gran, a molts, els fills els van haver d'ajudar, perquè sí que els hi va tocar el pis, però al final va resultar que no podien pagar-ho del tot, no? I allà hi havia una sèrie de gent en aquella llista, per això et dic que això dels pisos aquests que vol fer, jo també ho voldria veure a la llista de qui s'hi presenta.
6: Perquè molta gent el que fa és canviar el nom de les propietats abans d'accedir al pis, perquè això va passar aquí amb les promocions de Quirúrgica Prousa, i jo et podria dir noms.
11: Al cap d'uns dies es va treure gent de la llista, perquè esclar, haguessin sortit als diaris, no als diaris, no.
7: Som un país encara que jo entenc que els
6: anem posant pagats.
7: Que els països, no, jo entenc que hi hagi països del nord d'Europa que no et dic pas que ells no ho facin, però que encara ens veuen allò de la picaresca, no ho sé, si digue-li com vulguis, però aquí és feta la llei, feta la trampa. D'acord? Amb això som encara una mica africans, no ho sé, però vull dir, bueno, a més m'enteneu, vull dir, clar, és que no dic pas que el nord d'Europa no facin trampes, que segur que
11: però
7: també...
11: Hi ha països
7: però
11: que
7: nosaltres tenim la tendència...
6: A mi els antistes em fa molta gràcia.
11: Et diuen, sí, has fet un espanyol.
10: Espera, que estem fent tres converses al mateix temps. Si no,
11: sí, és veritat.
10: No,
6: a mi els antistes ahir van sortir...
10: Espera, anem aquí. Un moment, Rosa, digue, Carme.
11: No, que hi ha un país que si fas alguna cosa a la carretera, et saltes un semàfor, diuen, has fet un espanyol.
7: Has fet un espanyol, imagina't. Clar, hi ha països que si s'han pagat la renta, si se saben
11: passar pel
7: que sigui...
11: Per que no...
2: Doncs a partir d'ara, en contra de dir et fas el suec, diré et fas el noruec.
10: El noruec. Noruega,
6: ahir van sortir unes dades de fiscals que, bueno, faci una mica la idea, no? Si tu cobres un sou brut de, posem, 30.000 euros l'any, tu pagues un... Bueno, no. Tu pagues un 30, entre la declaració i tot, tu pagues un 30 i pico per cent a Hisenda. ¿Vale? Si un rentista ingressa 30.000...
10: Crec que és menys, És menys.
6: Bueno, ni que sigui 27.
7: És igual.
6: Si un rentista... no, però si tu has de comptar també a l'hora de fer la declaració de la renta. Una cosa és el que es retenen a la nòmina, però després a l'hora de la renta, si no tens res per desgravar-te, et surt això.
7: Sí, sí.
6: El que t'estic dient jo, O sigui, i un rentista que ingressi 30.000 euros a l'any de lloguer.
7: Sí, sí.
6: Paga un 12.
7: Per què?
6: Perquè és de rendes de lloguer, no és rendes de rendiments de treball.
7: Ah!
6: Rendiments de treball.
7: No rendimientos del treball.
6: M'entens? O sigui, perquè et facis una... Mireu, perquè és així, eh? Ah. O sigui, ja em diràs tu...
7: Això és injust.
6: Ja em diràs tu si no està tot fet... Em perdona, va dir mal... No ho dic. Molt fort.
7: Sí, sí.
6: Llavors,
7: sí.
6: Esclar, si res... això em vaig ensenyar
10: molt
6: perquè
10: fort.
6: M'indigno.
10: Sí, sí.
7: Clar, però cert, és cert el que
10: però has
7: diu...
10: Has fet bé, t'has controlat allà un moment. Sí.
7: És cert el que diu la Rosa, jo estic rescatant un pla de pensions i ho compten com a rendimientos del treball.
6: Sí, senyora. Doncs, pues, noia, tenies d'haver comprat... Tenies d'haver estat
7: no,
6: 3 o 4 anys sense anar de vacances, que amb 3 o 4 anys sense anar de vacances i sense sortir a sopar, hi ha gent que diu que et pots comprar un pis.
7: Que si ho arribo a saber, simplement... Els, jo què sé, els tinc en un altre lloc, saps?
6: No. Però
7: rendimientos del treball, un pla de pensions, aneu...
10: 93-588-59-60, si voleu fer rendiments en aquesta tertúlia, 93-588-59-60, us sortirà gratuït, eh? No, no
6: sí. Però tampoc desgravem.
10: No, tampoc. No. Sí.
7: No cobrem, però fem teràpia.
10: Exacte. Esquerra Republicana considera que Rubí ha de resoldre primer les mancances actuals de la ciutat abans d'afrontar el creixement urbanístic que planteja el Nou POM, la portaveu municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Montse Soler, cap de l'oposició, ha situat el manteniment de l'espai públic, les urbanitzacions, els equipaments municipals i l'habitatge entre les principals preocupacions que la formació recull. Doncs la iniciativa la Montse d'Escolta. Anem a escoltar-la a ella primerament.
12: És evident que aquí hi ha un problema legal perquè es van fer edificacions sense permís, però un cop tens aquestes edificacions fetes, igual que s'han urbanitzat altres sectors i altres urbanitzacions, a aquests veïns i veïnes se'ls ha donat una resposta i se'ls ha donat una resposta clara i no se'ls pot seguir marejant eternament. Per la nostra ciutat seria imprescindible que el govern municipal, Amprousa, que és l'empresa pública que pot construir habitatge, fossin més ambiciosos, perquè en els últims anys s'han adquirit només 9 pisos per el mètode de tanteig i retracte i només tenim, si arriba, un 2% d'habitatge públic.
10: Manteniment de l'espai públic i el Nou POM són contradictoris?
7: A veure, jo crec... Escolto la Montse Soler i sí i no, saps allò? Per un cantó, cal un POM? Sí, no, no pot ser que estiguem en un POM de l'any
6: 80,
7: la Picó, eh? De la Picó. Necessitem, per tant, un POM que reguli i que especifiqui i tal. Una altra cosa és, dins d'aquest POM, ara mateix, o en la proposta de POM que hi ha, queda reflectir totes les necessitats que pugui tenir Rubí, i jo crec que ens falten moltes coses. D'acord? Per la informació que tingui, crec que falten moltes coses. Perquè, clar, és això, mentrestant, mentre no hem aprovat el POM, Rubí ha anat creixent i s'han anat fent modificacions parcials. I vinc a anar modificant parcialment, que això vol dir que ara, doncs, te queda el que te queda, que són los restos, los saldos i no sé quantes coses més. Llavors, resulta que te queda el que te queda i tu necessites posar equipaments, a més. Equipaments a on? Amb sol públic, evidentment. Per tant, anem pensant a on ens queda sol públic i on podem posar aquests equipaments que fan falta. Perquè és allò que parlàvem, una sola piscina no pot ser, en fi, hi ha moltes coses que no poden ser.
6: Una sola biblioteca no pot ser.
7: No poden ser, si penses tenir molta més gent a l'altre costat de la Riera, aquell pont no absorbirà tot el trànsit. Vull dir, hem de dissenyar una mica... el què. I, per tant, jo crec que no està prou afinat. Ara, què cal? Aprovar un POM? Clar, que hauria de ser amb el màxim de consens possible, que hauria de portar-hi tothom el que sigui, i que probablement pues això no seran a criteris de màxims dels que volen construir, que els que volen construir, en casos molts, no viuen ni a Rubí. Per tant, aleshores, no pateixen la densitat de trànsit, no pateixen moltes de les coses que ens fan falta als rubinencs que vivim aquí cada dia i que patim, no? Patim i gaudim la nostra ciutat, de les dues coses. No ho sé, senyors, jo els demano aquest exercici de consens, no? De seure i de realment allò parlar i dissenyar i intentar que la Generalitat t'aprovi un POM que sigui el més equilibrat possible. No l'interès només dels qui volen construir a dojo. I després hem de posar un sostre. Fins quan volem que creixi a Rubí? O sigui, a Rubí fins quin nombre? perquè és veritat que anirà expulsant Barcelona gent. I això serà així. Vull dir, arribarà un moment, bueno, ja fa molt de temps, no?, que això està passant, però també hem de definir què en volem, 80.000? Quan som ara, ja? 80 i pico mil? Què volem arribar?
2: 80.000, ja.
7: Els 100.000?
3: Som 83, en
7: cert. Podem? No, no, què suporta? Perquè el paper ho suporta tot, però després el territori és el que és.
3: El POM diu que fins a 100.000. Això és inviable de totes...
7: Clar, 20.000 totes... persones més ara mateix.
3: Sí. Que això vol dir, o sigui, perquè va, per donar, si no hi ha serveis suficients ara, perquè estem parlant de la piscina, però estem, podem parlar també de que els CAPs no donen abast. A
7: el
3: mi
7: tren.
3: Em van donar hora ahir, el 29 de novembre, per fer-me una analítica, sí, que l'analítica passem de 20 en 20,
7: sí, sí,
3: doncs em van donar hora pel 29 de novembre,
7: sí, sí,
3: el tren, lo de l'estació, o sigui, l'estació de Rubí és la més utilitzada i on baixa i puja més gent, però amb diferència. Jo què sé, sí, moltes coses. Les entrades de Rubí, estan col·lapsades. Si tu poses 20.000 persones més, no hi ha lloc per aparcar. Que jo, bueno, els cotxes és una cosa que tampoc em fa molta pena, però no hi ha lloc per aparcar. No hi ha... És que no hi ha els serveis. No hi ha un servei de bus que dongui cobertura a tot, la gent d'urbanització, nosaltres que perquè, mira, vivim al centre i jo el faig servir molt, el bus, i no malament perquè estic al costat del CAP de la Mútua que em paren quatre.
10: Mira, estàvem parlant de la Montse Soler, perdona, i que deies del bus, que considera insuficient la nova línia L8 de bus, a demanda, la que es va aprovar en el ple, per unanimitat, al ple de setembre, el servei donarà cobertura a les urbanitzacions del nord-oest, combinarà recorreguts que són fixos i serveis sota demanda i que l'Ajuntament
3: el que passa que les urbanitzacions
10: al gener del 2027.
3: Si tens la sort de caure en els voltants d'on hi ha la parada, però si no hi ha urbanitzacions que has de caminar 20 minuts per arribar a la parada. I després que el pillis, perquè no sempre passa a l'hora.
10: Però és bus a demanda, també hi ha fixos
3: sí,
10: i també hi ha demanda.
3: Però no, jo em referia al que tenim fins ara.
10: Si és un bus a urbanitzacions i hi ha 48 quilòmetres, el bus pot passar per...
3: No, però jo dic que el que tenim fins ara no és suficient. Aquest del bus a demanda a mi em sembla bé, més fàcil, una cosa que s'havia demanat fa molt temps. Però que no tenim els serveis d'una ciutat de 83.000 habitants, ni de llarg.
7: I que tenim
3: no els tenim ara.
7: Tenim una ciutat,
3: si no tenim ni cine.
7: Molt diferent. Tenim una ciutat molt diferent d'altres ciutats que tenim al voltant. D'acord? És una ciutat amb unes característiques que la fa diferent de Sabadell, diferent de Terrassa, diferent de... A Rubí hi ha tres Rubís. El Rubí dels polígons, el Rubí de les urbanitzacions i el Rubí del centre. I són necessitats absolutament diferents. I els de les urbanitzacions et diran estem abandonats, o sigui, quan nosaltres paguem els mateixos imposts, en fi, no sé què. Els polígons et diran, els empresaris, en fi, també podien posar, però bueno, que és veritat, els polígons estan envellits, obsolets, s'han de posar més al dia, s'ha fet molta feina per intentar això, no? Vull dir, fibra, molt, però és igual, tenim 11 polígons i alguns ha costat moltíssim que les entrades, sortides, totes aquestes, això. I després tens un Rubí del centre, que has de començar a veure veure, doncs també quina és la realitat, allò de dir, el que tu dius, no hi ha pàrquing. L'altre dia volien venir uns amics meus al casino a veure una cosa i no van poder aparcar. I no hi ha pàrquing. No, ja no és que sigui públic, és que ni privat. No hi ha res on aparcar. No. Havies de dir, intenta-ho al mercat amb una mica de sort i aleshores, no hem pensat en res de tot això. I clar, la gent ve de les urbanitzacions o ve de fora, és igual. Els treballadors de la ràdio que viuen a fora, quan arriben aquí al matí, es barallen a veure si troben una plaça de pàrquing. Hombre, bueno, per aparcar, vull dir. És que llavors, hem d'anar pensant, i són realitats molt diferents.
3: No tenim ni autobús directe a un dels hospitals assignats aquí a la meitat de la població, que per anar-te'n a l'Hospital de Terrassa fas una volta que arribaríem abans al teu poble. Ja t'ho dic jo.
7: Ara em sembla que dura una mica
10: més. No, si tens la P7, depèn de a quina hora marxis, ja t'asseguro que no arribes cap a Granollers.
3: Però que Rubí no té els serveis que hauria de tenir, és que jo et diria que ni per 60.000 persones, i són 83.000, imagina't tu posar-ne 17.000 més. És impossible.
7: I Rodalies.
3: I Rodalies.
2: I recordem que la fisonomia de Rubí és poble.
7: Clar.
3: Sí.
7: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
2: Vull dir que no...
3: No pots
2: créixer ni pots fer grans coses.
7: I perquè a més res ens queda el terreny...
3: Per això
7: que
3: volien edificar la Riera.
7: Clar, ens queda el terreny que ens queda. És que això ens ho hem anat polint. Vull dir, ens hem anat polint les coses. I no, ara no tenim...
11: Queda el que queda.
7: Queda el parc de Can Oriol. Ai, ai, ai, que no me'l toquin. Queda, clar, per la gent que viu a la ciutat,
10: M'ha vingut també ara, has dit parc de, per anar també a sortir, m'ha vingut també la pesta porcina, que el Consell Comarcal doncs, demanava revisar doncs, les condicions que hi ha ara per poder sortir.
7: Deixa'm que digui una cosa, sisplau, feu bondat, no entreu als llocs on posa que no es pot entrar, perquè ja sé que estem fins al monyo de no poder anar cap a la zona del golf a passejar, però no entreu, que no entreu, que encara ens ho allargaran més. Ja està, només dic això.
10: 12 hores, va, que nosaltres que en aquesta tertúlia, no? Que som una mica més culturetes.
9: Ah, sí. No? Ai, cada,
13: cada dia
9: mira-la amb ell, que si
13: menys
9: no...
13: Menys temps per la cultura.
10: Menys temps.
13: En aquesta tertúlia, eh?
9: Però això és a tot arreu, eh?
10: Cada ja vegada pitjor.
9: Bueno, jo us dic que diumenge, si teníeu criatures de 2 a 6 anys, heu d'anar a veure Lumiero, perquè és una cosa que ens ha costat moltíssim, moltíssim, i en aquest cas, amb l'ajuda de l'Ajuntament, el podem portar. Aleshores, Lumiero.
10: Explica'ns una miqueta de Lumiero.
13: Ha costat moltíssim, però ho heu aconseguit, no?
9: Ho hem aconseguit, però ha costat, eh? Sangre, sudor i lágrimas.
13: Bueno, no, hi... esforç i...
7: No hi ha manera, no?
9: Així ho explico una mica. Diu aquell, no? Deia, la tierra para quien se la trabaja, no? Això ens passa a nosaltres. Jo ho sento en l'ànima.
13: Sí, sí, però n'hi ha que treballen on no els hi paguen.
10: No, bueno...
9: A mi tampoc no em paguen res, eh?
10: I la producció és molt dura, eh? Perquè la producció té aquesta part que has d'invertir molt de temps. Ningú ho veu.
9: No es veu, no es veu.
10: T'has de barallar, en aquest cas jo he intentat portar a l'espectacle de Leandra, que tinc munt de... Hi ha una persona pel mig, però no pots accedir, encara que li demanis el telèfon, ja tens una persona al mig. I llavors tots els contactes es fan via 3, no? Tu li ha de preguntar...
9: Perquè hi ha gent que
10: és... I llavors li dius, ja quan
9: més portes... Més important, hi ha gent clar, que
10: ja,
9: és més...
10: Ja quan portes 8 o 9 interaccions, clar, 8 o 9 interaccions, però és aquí de Rubí, fa un espectacle per l'Euro, a veure de què estem parlant, més fàcil parlar... Bueno, no posaré exemples, no?
13: Dura.
10: Però que arriba un moment que totes aquestes coses no es veuen, que potser no surt, i t'has passat molt de temps
9: molt.
10: Per intentar produir
9: allò. Hores.
10: Perquè a més tens una persona al mig... que no t'ho facilita.
9: Bueno,
10: I això ja ho saps, que moltes vegades... I dius, ostres...
7: Leandra, tens un problema de comunicació.
10: Sí, i llavors, o ha de ser d'aquella... Sí, ja t'ho dic jo. O ha de ser d'aquella forma, en aquell moment, aquella, deixa'm parlar, anem a veure què, deixa'm que no hàgim d'estar... No hi ha forma amb aquesta persona que està pel mig i te passes. A mi, t'has passat 3/4 d'hora perquè entre un i un altre email i venga i tal, i s'ha perdut. Llavors, quan tu dius... Escolta, que això, sangre, sudor i lágrimas, allò
9: ho entens,
10: entenc perfectament perquè dius... I no només pel que surt, sinó pel que no surt, també. Que és sí. Temps que, de persones que no estan cobrant, com és el teu cas, perquè fer arribar la cultura...
9: No cobrem ningú.
10: Per això, no? Per fer arribar la cultura aquí a la nostra ciutat.
9: Nosaltres ens pategem el territori mirant espectacles, pagant-ho de la nostra butxaca. A vegades, algun lloc... ens poden pagar el dinar, però el dinar és aquest.
13: Hi ha vegades que hi ha molta gent que també treballen
7: mireu,
13: i li diuen que per aquí.
7: Els que organitzen les 12 hores de rock, la nostra ciutat que porta molt de temps treballant i que malauradament el temps els hi jugant aquesta mala passada, perquè certament que el Marc era el parc de Can Oriol i estava molt bé amb 2 escenaris, etc. I en aquest cas doncs hauran d'anar al local de la 14-13, però clar, encabeixi totes les bandes que havien d'actuar, que és molt complicat, no? I per tant, aquesta nit i demà a la nit. Suport a totes les activitats que faci qualsevol entitat de la nostra ciutat. Parlem del rock, però parlaríem del blues, o parlaríem del jazz, o parlaríem...
10: I si parlem de música, és per a l'espai 14-13.
13: Per què el rock sempre el foten a les timbambes?
9: Bueno, estava al parc de Can Oriol, és perquè estava bé.
13: Però
7: estan a Can Ramoneda, eh?
14: El del blues ho fem a
7: Can Ramoneda, eh?
14: Com us ha costat a Can Ramoneda,
7: eh? Ramoneda.
14: Els diumenges, al migdia, sí.
7: Fan uns vermuts a Can Ramoneda.
14: A la plaça que ve normalment són els de l'Aurora.
13: Sí,
14: no som nosaltres.
10: Em sembla que us digui que proper dijous tindrem el Carlos Pujante aquí, en la seva secció de blues, parlant de blues també. Que es farà a l'espai 14-13. Divendres 2 comença a les 8.
13: Molta mandra d'anar allà.
10: I dissabte 3 a les 8 també.
13: I això fa que retreu a molta gent de participar-hi. Claríssim.
10: Però és per la pluja, eh?
13: Bueno, al casino, coi.
10: Però ja...
9: Joan Manel, vols escoltar? Demà a la tarda el casino està ocupat.
7: Estava ocupat.
9: Ja avall. Ja està programat.
13: Bueno, doncs un altre lloc.
14: O que, on?
13: O que en aquest
14: on? Si no hi ha equipaments. Si
13: ja no, hi ha equipaments. No, això anava a dir-ho. En aquest pont tan famós que posin sala per rock.
14: El celler.
13: Pel rock.
14: El celler.

0: Sí,
1: Focus, a l'Ateneu Municipal, sí. Del 2 al 4 d'octubre.
2: Avui la inauguren.
1: Ha... Sí, per això.
2: Aquests també, Sangre, Sudor i Làgrimes.
0: També, no, però també, tots, sí, sí. Tots, les entitats aquí, Rubí...
3: Però se deixen fer, com a mínim.
0: Salvo honroses excepciones, que diuen els castellans.
4: Clar, però hauria de ser més fàcil, jo, Manel, sense entrar en la crítica...
3: No,
4: en
3: si
4: la
3: estem crítica, d'acord, és allò... que n'hi ha altres que no els deixen ni fer.
4: Clar, no, això, no, això sí. Però hauria de ser tot bastant més fàcil, sí. Bastant sí. Més amable, sí. Bastant més...
0: Sí. No posar pals a les rodes, com passa
4: sí.
0: Moltes vegades.
4: Sí, i, no, doncs, i ràpid, no, no.
1: I ràpid, doncs ràpid, moltíssimes gràcies a tots quatre, Joan Manuel Fernández, gràcies,
3: Rosa de la Torre. Vaig a veure la
0: moltes bolanera. Gràcies i disculpeu si m'és barat, però escolteu l'habitatge...
1: No te preocupis, que jo ja vaig aquí baixant ànims, que se'ns va pujar molt i després surt la gent tocada.
4: No, home, no.
1: Sí.
4: Que una bona... un bon debat. Vinga, no ha de fer per ell, no ha de fer mai por.
1: Lídia
4: no.
1: Juste, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
1: Carme Pomareda, moltes
5: adeu,
1: gràcies.
5: Adéu, que vagi
1: nosaltres.
5: Bé, cap de setmana.
1: El que farem serà deixar-vos amb les notícies de les 11. Jo ja he vist aquí a DJ Supremo. Sortia DJ Papi, però DJ Papi és un altre DJ de salsa, però que és d'una salsoteca, que és de Mataró. Tenim de DJ Supremo, perquè després parlarem de la primera festa dominicana que es fa, i també amb la Diana, aquí, a la nostra ciutat, com a comunitat en gastronomia i tot això. Us deixem amb els serveis informatius, va?